Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, Ai, cat.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer...

tota la música folk i la cultura popular t'esperen a iCatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a iCat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Som afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir, després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyoles i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos i, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Acabat de caure, refredada a casa, el llitet ben calentona, per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, tu deies a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica, i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38, i aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara Garcia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, jo li envio també un petonet a la Marta, i avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva. El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu: mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara. I no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
1: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
2: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què no,
2: a mi em consola.
0: Com no excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
3: El tema és si li fa pal bon dia. Bon dia, Marta, també. És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs, clar. És a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No? Perquè clar, és que et fotre't al gimnàs a vegades fa mandra, pots sortir a córrer, bicicleta, fer esport a l'aire lliure...
2: Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
3: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar-ho, tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
3: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6
3: del matí. I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: buongiorno a tutti gli mattinieri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantante classic della Vela Italia, una canzone che podria suonare mentre stem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey. Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard.

0: eh?
1: Això és de l'app? Això és cançó de Nadal?
0: No.
1: Ah, val.
0: Mal i corrent, eh?
1: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
0: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Això és una bestiesa, eh? És una bestiesa.
0: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
1: All I Want for Christmas is You.
0: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions
1: de
0: reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem,
1: no.
0: Perquè és un estil musical tan nord-americà,
1: molt americà,
0: que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country: Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
1: Clar.
2: És perfecte.
0: És una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
1: Esperem, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
0: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans, perquè just avui falta només una estació de l'any, la tardor.
1: No, per favor.
0: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
1: Això amb les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex.
0: Molt bonica.
1: Que vagi molt bé.
0: Tot tontet tota la nit.
1: Està mal. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
3: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar a la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
1: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
4: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra més alta. Una altra dada bona: es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
1: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
5: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu, o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
1: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: més bonic el cant de la senyera.
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs, la presentaran al concurs World Record Guinness. Als matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i Serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més, eh?
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres. De balls de bastons. De cuina.
5: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i Seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
6: Torna.
2: Sóc i Seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
7: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
8: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i Seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer en un castell, aquest any en una colònia. I això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi. El premi aquest any és de 50.000 euros. És a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros. I aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves... Bueno, doncs, hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura... d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any, doncs, m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
9: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i Seré.
8: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i Seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final aquest concurs, no, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la... Bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, és a dir, és gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar, és meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i Seré.
7: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
8: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i Seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal el dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no veu la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Sóc i Seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del Cor dels Matiners. Miguel Bernadou, protagonista de La Bola Negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
9: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
10: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que está ya una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, ¿eh? Con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, de jóvenes como hablando de la guerra como una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, no una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
7: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat així a la BBC.
3: He went ballistic and started...
4: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
7: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
11: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava el mòbil i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. I més, també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etc etc. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
6: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
12: Qualsevol nen amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs, i tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
6: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
13: El Barça perd 17 jugadors.
14: La botifarra amb mongetes.
6: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
15: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... La barba. De Jordi Turull.
16: Ara.
6: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
17: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
18: Està molt tòxic. Reforç intermitent.
16: Cecília, però un moment. Dius, amor, odi, tòxic, amb Renfe, t'has tatuat un vagó de Rodalies?
17: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
16: Sí.
17: Llavors per mi baixar a Barcelona
16: i
17: sempre era...
16: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
17: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins d'un túnel sense il·luminació en Regional Express.
16: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
17: sí, molt romàntic.
0: El matiner. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
19: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
7: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias. El cantant celebra que fa 83 anys.
20: No m'ho puc creure!
7: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners!
22: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
21: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
22: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 23:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70 de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplaença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Poques gràcies allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula el periòdico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia, és el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau puntualitza El País que aclareix la tornada de Puigdemont sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada Jaume Collboni, amb foto inclosa que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula l'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, la Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sona? Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, eh? Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 5:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir també en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso, ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: Mira,
1: m'has vist, que l'estava mig cantant.
0: Molt bé, m'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria, sí, sí, no?, sí, per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí, que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats, doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb les, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, planes estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància, doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món, i per tant per nosaltres, doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor, doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
9: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
9: Ja tens d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa, perquè has de participar també a la dada, Maria. Mm-hmm. Maria, què m'expliques?
9: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
9: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res, avui. No ho sé.
9: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
9: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical?
9: Sí.
13: Que allà vaig a vendre que tot...
0: Home, però a veure, això, l'Àngel s'ho sabrà. Li has, però li has regalat la dada Maria.
9: Veurem, a veure si...
0: No m'agrada, això és favoritisme absolut.
9: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
9: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
9: que sentim.
0: Sí.
9: Si ha hagut allà algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
9: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí? Vinga, va, Maria.
9: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
9: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry? Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens dirà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
9: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
9: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara. Clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que...
9: No, sí, va.
0: L'Àngel
9: no,
0: és
9: la
0: dada.
9: No, crec.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
14: Jo dic 87.
0: Marc.
15: Ostres, és que anava anant també cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
15: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
10: Marc Jurado!
15: Oh! Gràcies per no deixar-me dir que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
10: 1959. Apa, no ho haguessin mai. Tampoc. Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu, és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
10: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
10: Sí.
0: Sí, Àngel,
10: en català.
0: Sí,
10: en català. Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
10: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol, Roger, que ens heu preparat per avui.
16: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella!
16: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
16: No en podem tenir 16 avui. No,
0: avui
16: ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, som-hi. Maiol.
17: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
18: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
19: Això 100%.
17: Fem memòria.
20: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
17: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
20: Sí.
17: Exclusiva.
21: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
22: 10 anys.
23: Els llums s'han apagat.
24: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
22: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
24: I ho farem amb un programa especial.
22: El dimarts 29 de setembre.
24: Amb els col·laboradors d'avui.
22: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
24: 10 anys d'esports.
22: 10 anys de ràdio.
24: 10 anys de Tot Costa.
21: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
2: Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
3: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
2: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
4: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
4: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que ha arribat la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Moltes arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaira de tardor. No!
0: No té res a veure, eh?
4: Les conseqüències de l'estiu, per un moment aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ensuma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: Si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
4: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
0: bon
4: que
0: apunt,
4: passa per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
4: Sí, de sol a tot arreu, un dia tranquil. Un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir. Avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu. Potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent. I això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més. I a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment. No ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
4: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: I el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
5: Cap on vaig? Bueno, soc de Barcelona de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
5: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
5: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
5: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
5: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
19: Des d'Aiguafreda.
0: Des d'Aiguafreda. Quina temperatura tenim per Aiguafreda? Perquè queda una mica bac, el poble.
1: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si hem notat sí, ara, aquesta davallada?
1: Ara, treure els gossos, no t'ho mullis que ho mullaré. Ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
1: Res, doncs pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
1: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
1: Sí, sí, sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs sí, Pere, nosaltres...
1: De tot i de res.
0: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos, tens el número 2.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'aigua freda, Pere.
1: Adéu,
0: que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
6: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes, veu, sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
6: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? És properament.
6: És aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
6: Sí,
0: però jo crec que
6: divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts, escolta'm, sí. No pareu?
6: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
6: Moltes gràcies, Matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
6: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue, la consigue, no es diu?
7: Bueno, sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
7: molt bé,
0: o no?
7: Molt bé, cada dia millor, ja pensant a veure demà si puc tornar a trucar.
0: Doncs escolta, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
7: Molt bé.
0: Número 4, Guim, una abraçada.
7: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: 2 de la matinada i 5 minuts. Hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets, m'agrada, m'agrada.
1: Però tot... votaria l'1 al 2, eh?
0: Molt bé. Bé,
1: com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també, bueno. No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la quan no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. A hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció a Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents

0: professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
2: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
3: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
2: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
4: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú: lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
5: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
6: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: I 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona.

0: Després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
1: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
0: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
2: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
3: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
0: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
4: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
0: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
5: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
6: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
5: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
7: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
8: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
9: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
10: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección, pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, no tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
0: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
11: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercer en lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí Laseu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
12: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
11: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
0: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
13: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
0: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El Port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
14: El Port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
15: A diferència de l'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
14: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
0: Més 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
17: És un animal, per el que es veu, el rastre així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
4: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
7: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
8: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
7: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
4: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món, i el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
4: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
9: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
4: Doncs expliqui'm quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
9: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil i, sobretot, com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
4: la intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
9: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia, i està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
4: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
9: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
4: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi de provar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya.
10: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
4: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa en concret de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
11: Això s'ha estès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
12: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
4: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
13: Un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs s'han sumat 18 iniciatives noves i que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
4: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
14: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
4: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
16: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que, segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho, que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
17: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes que te hacen sonreír viéndoles.
0: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el centre d'esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
3: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres i és que quan pitjor, millor.
0: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
2: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs cua a la C55 Cabrera per enllaçar amb la 2. Retencions a la B23 de Molins Esplugues, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la P7 a Barberà i la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha hagut un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
0: Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel de Peralada. L'edifici ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments de l'edifici. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i va deixar 3 ferits lleus. Encara no se'n saben les causes. Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El TC avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà el ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez admet per primera vegada deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontent del jovent. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primera vegada en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacte. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a Educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general previst per la setmana que ve. Barcelona es converteix amb les festes de la Mercè des d'avui fins diumenge en un gran escenari d'arts de carrer. Companyies catalanes, estatals i internacionals oferiran espectacles gratuïts en 7 espais de la ciutat amb la plaça de les Glòries com a novetat.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol avui a les 9 davant a París Futbol Club en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són dubte per al partit: Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. El Madrid, per la seva banda, exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. A 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, entre l'Espart, Uni Girona i el Cadí La Seu. I en tenis, Bassols és amb l'equip espanyol que aquest matí debuta a la Copa Billie Jean King contra el Kazakhstan.
0: Primer dia de la tardor marcat per un ambient més propi de l'estiu, matí assolellat durant les hores centrals del dia. Les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol i hi ha bona mar en general.
4: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix i Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 23 de setembre de 2026 i aquí comença la República Santboiana de Ràdio Sant Boi i la nova tardor radiofònica. Com tots els dimecres, tenim força contingut per servir-vos en safata XXL. Els romans l'anomenaven el dia del déu Mercuri, potser per la força d'aquesta divinitat mitològica, però a nosaltres sols ens sembla senzillament interessant, que ja és molt. Sigui com sigui, el que farem per començar a donar-li forma al dimecres és repassar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis, personatges, per cert, que també venen de l'Olimp. I avui amb l'activista Alfons Bech, que des de fa molt de temps que treballa per la causa d'Ucraïna. Avui ens ha d'explicar una nova força, força interessant, jo quasi bé us diria que en forma d'exclusiva. Avui toca ciència i en aquest cas serà per parlar de la traducció al català de l'obra Leviatán, un llibre sobre política del filòsof Thomas Hobbes que va ser publicat el 1651 i que representa un dels tractats filosòfics moderns més importants de la història. I és per això que comptarem amb un dels seus traductors, en Josep Montserrat Moles, que ens explicarà el per què en aquests moments pren tanta rellevància aquest clàssic en català. I això també és ciència. I com tots els dimecres, tindrem la recepta de la setmana, que també té molt de filosofia. Home, d'alguna manera la gastronomia també fa reflexionar. I amb l'estómac ben ple, doncs encara millor. Com també té molta filosofia les cròniques bastardes de l'Enric Bastardes, o fins i tot els contes de l'Albert Estengre. Dimecres, doncs, de República Santboiana, que tal i com us advertim, es planta ben farcit de saviesa, mestratge i bon rotllo, i una fantàstica, de ben segur, entrada a la tardor. Som-hi, companyes, som-hi, companys!

0: també la tardor, t'agrada el...
1: esperant.
0: Una mica el Halloween, els panellets,
1: home, bueno, clar, els panellets.
0: Fantàstic. Jo no, i tant que sí. Molt bé, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà fa de tècnic. Bon dia. Doncs, Alba, si et sembla, mentre esperem els panellets, que encara queden força dies, doncs el que podem fer és, de moment, punxar la cançó del dia.
1: Doncs sí, avui en Harry Styles ens signarà la cançó del dia. I és que l'artista britànic ja ha fet pública l'ampliació de la seva gira quasi bé mundial i que ha despertat tanta expectació, ja que s'estan venent les entrades ja per juliol de l'any que ve a Madrid, pel seu treball anomenat Together Together. Doncs això, junts, tots plegats, a escoltar Dance No More.
0: I a ballar, vinga.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs això, parlàvem de l'arribada de la tardor, oi? Què millor que escoltar el Daniel Rosas, el nostre meteoròleg, que ens explicarà alguna cosa també del canvi d'estació. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Doncs ja hi estem a la tardor, tot i que, al igual que ahir, continua l'estiu meteorològic amb aquestes temperatures que continuaran per la banda dels 20 graus com a temperatura mínima i els 28-30

graus de temperatura màxima a les hores centrals del dia. De manera general, amb un cel serè, en la presència del sol i amb vents que bufaran de direcció de xaloc, de caràcter feble, però amb alguna ratxa amb més intensitat, al igual que ahir. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: La informació viària quan arribem pràcticament a un quart de nou del matí. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents de dos accidents. Un ha estat a la B10 a la Ronda Litoral, a l'altura de Sant Adrià del Besòs, que en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, el segon accident en aquest cas ha estat al Llobregat, concretament a la A2 a l'altura de Cornellà, que en direcció a Barcelona només deixa un carril de circulació obert provocant fins a 10 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, a la mateixa A2 hem de sumar que a l'altura de Pallejà teníem un vehicle avariat a hores d'ara ubicat al voral que complica encara més la circulació. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions força intenses a la B23 en direcció a Barcelona, des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, però també en sentit nord, en direcció a Girona, amb aquest enllaç cap a la AP7 en direcció a Sant Cugat. Pel que fa a les vies costaneres, retencions a la C32 en sentit nord des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I molta prudència, és clar que sí, Ferran. Molt bon dia, gràcies.
2: Igualment.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Repàs, doncs, els rotatius de paper i també algun d'ells en forma digital. Sigui com sigui, de moment comencem pel periòdico, la portada i els seus titulars. Àngel, el tens tu, ens ho expliques?
3: Doncs sí, avui la fotografia de portada és gairebé tota la portada. Tres quarts de portada veiem a Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, en una entrevista que ha fet el periòdico. Diuen, triplicarem els països en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. La tinença d'armes no pot semblar més barata a Espanya que en altres països d'Europa i, per altra banda, diu, volem la menor afectació possible als pisos que són davant la façana de la glòria de la Sagrada Família. També ens deixen el titular del Tribunal Constitucional que amnistia la malversació i acosta la tornada de Puigdemont. Diu que Junts exigeix al Suprem que s'anticipi i aixequi ja l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. I per acabar, ens parlant de Trump, que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. I és que diu, era el busca raons d'Orient. El Sánchez admet que la CNN haver demanat explicacions al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar.
2: Molt bé, ens anem cap al diari ara, en aquest cas versió digital, Alba.
4: Doncs sí, el titular principal, en gran, el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Diu, la majoria del ple suposa la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o 7 d'octubre a partir dels recursos de Dolors Bassa. Després, com a imatge principal, veiem a Trump assenyalant amb el dit d'una forma amenaçadora a Antonio Gutiérrez, que ahir s'acomiadava de ser el secretari general de la ONU, amb el titular Trump amenaça la ONU amb aniquilar l'Iran. A més, també ens parla que els Estats Units i Dinamarca blindant Groenlàndia. Els Estats Units construïen a l'illa de forma immediata dues bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-la on vulguin.
2: Molt bé, doncs anem cap a La Vanguardia, que precisament es lleva amb l'Assemblea General de les Nacions Unides, on Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar Iran. Ens expliquen que el president dels Estats Units celebra com a una victòria l'acord sobre Groenlàndia i només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants al territori àrtic. Per cert, Guterres, ho dèiem, alerta contra la IA i contra l'agenda bel·licista de les superpotències. També ens expliquen que el Tribunal Constitucional inicia el debat intern per aplicar l'amnistia a l'octubre i Sánchez, que demana Rabat que expliqui que va fallar en el control de la frontera. Alemanya, per cert, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de la Xina. També la fotografia de portada que, com us dèiem, doncs, en Trump i els primers ministres de Dinamarca i Groenlàndia, en Frederiksen i en Frederik Nielsen, en la firma de l'acord. I en aquesta escenografia força espectacular a la qual ens té acostumats, doncs, el president dels Estats Units. També ens expliquen en portada, i ho dèiem abans, la futura escalinata pla per als afectats de la Sagrada Família. I una dada, en quant a xarxes socials, a Espanya és on més s'exposa els menors. Són dades, coses que també comentarem durant la nostra tertúlia amb el Consell de Sàvies i Savis. Sigui com sigui, ens pertoca també els esports. I podem començar pel diari Esport, que precisament la portada el protagonitza algú que normalment no surt en portada, precisament el diari Esport.
3: Correcte, el diari Esport, neva del Mundo Deportivo, és protagonista aquest home. Normalment, quan és protagonista, parla malament, i aquest és el cas. Veiem a Florentino Pérez, com aixecant la mà i saludant, diu, pide la cabeza de Tebas. Florentino arremete contra el presidente de la Liga en otro intento de desviar la atención de los malos resultados deportivos. Tras las acusaciones de manipulación arbitral de Mourinho, el club blanco publicó un duro comunicado contra la Liga. També ets parlant de Frenkie de Jong, que ja està començant a tocar pilota, òbviament no ha anat amb la selecció. També ens parlen del bàsquet, on la Lliga ACB territori hostil per a espanyoles, segons un informe de l'Esport. I per acabar, ens deixen que avui a jugar el Barça contra el París FC a les 9, inicia la defensa del títol en el Johan Cruyff.
2: Molt bé, edició digital de l'Esportiu, Alba.
4: doncs veiem el Barça femení celebrant i indicant que avui a les 9 doncs, juguen contra el París amb el titular d'Steve Sòvia. El Barça inicia contra el París la defensa del títol de la Champions amb l'objectiu inequívoc d'arribar a la setena final seguida per aixecar el cinquè títol. També doncs, ens parlen del Girona. 8 jugadors diferents ja han vist la porteria en 6 jornades. I el bàsquet, l'Espart Girona, vigent campió, i el Cadí es juguen el títol a Reus.
2: Molt bé, fantàstic. I ens queda el Mundo Deportivo.
3: Doncs si veiem el protagonista de la portada, és el jugador del Barça, el fitxat Rodri, diu Escuece. Con crece en el Madrid, el lamento por su fichaje por el Barça a la vista de los problemas del centro del campo merengue. Diu que el MVP del Mundial rechazase a los blancos para crecer en el fútbol culé, crispa aún más el entorno. També et sona la paula del Barça París FC, avui a les 9, diuen rumbo a Varsovia, les blaugranes de nuevo al equipo a batir, inician hoy en casa la defensa del título, i per acabar ens parlant de la selecció com del Madrid, com del CTA, diuen baño de masas en el retorno de los campeones del mundo, també del Real Madrid, on Tebas i el Real Madrid se enzarzan por las críticas del arbitraje, i per acabar, com he dit, el CTA dice que Ken In debió ver la roja en el derbi.
2: Per cert, Àngel, és molt curiós perquè surten unes dades, unes, bueno, uns estudis, jo diria, sí. Matemàtics, eh? I precisos, que fa molta gràcia, ho publica La Vanguardia, perquè diu el Real Madrid és l'equip que corre menys de la Lliga, diu, més queixes que quilòmetres, i veiem els quilòmetres per partits, i sí, el Madrid surt en un llarg llistat, ara no ens aturarem amb això, surt amb menys quilòmetres per partit. Sí. Déu-n'hi-do, és allò que algú deia, si no corres en el futbol no ets ningú.
3: Sí,
2: no?
3: més que de córrer, bueno, alguna frase de Riquelme que era córrer tothom, però córrer cap al lloc precís no ho fa ningú.
2: I de manera correcta.
3: Correcte, no? I això també vaig estar llegint aquests dies, també surten titulars i tot, surten tot això, i un gran periodista, que ara mateix no recordo el nom, deia que el Rafinha acaba de mostrar que per fer bé la pressió no acabes sense marcar gols. Això que veiem molt, que molts jugadors deixen de fer la pressió per guardar-se energia a l'hora d'atacar, Rafinha al contrari, encara fa la pressió i encara tira desmarcades, i en tot i aquest desfons físic encara és el principi de Lliga amb molta diferència.
2: Molt bé, suposo que seria l'Àlex Dalmas, per exemple,
3: suposo,
2: perquè ets jugador del Barça, precisament, de la Masia, precisament, i reconvertit des de fa molt de temps amb un bon periodista sobretot analista de futbol. I ell ho explicava, això que tu dius, no? que al final...
3: Sí, no, això que diuen, la típica dels davanters, no fa falta que defensin, però són els primers que han de defensar.
2: Sí, senyor. Escolta'm una cosa, per cert, una altra curiositat, no és que sigui tampoc estrany, però vaja, que s'ha de remarcar, en Xavi del Barça, sempre serà el Xavi del Barça. En Xavi, en Zidane, el Márquez, Forlán, Vieira, Van Bommel i Gallardo debuten com a seleccionadors. El que havien estat, doncs, verdaders cracs, creuen la línia, ho diuen d'aquesta manera, creuen la línia, es converteixen en entrenadors. Veurem com li anirà, perquè no sempre... això no... De vegades no té relació el ser un bon jugador o exjugador de futbol amb el ser un bon entrenador. Però sí. Vaja, en saben.
3: I a veure com li va Xavi amb la seva primera aventura a les seleccions.
2: Sí, senyor.
3: Que potser té menys feina que estar al Barça. Clar. I menys pressió mediàtica, a veure si està més tranquil.
2: I no treballes tan sovint, que vols
3: clar,
2: que digui.
3: Bueno, la frontera d'idioma, potser.
2: Allò que... Sí. No. Més relaxat segur que estarà.
3: Segur.
2: He vist molta gent que no treballa cada dia, precisament, i veus que no envelleixen tan, sí, tan ràpid.
3: Sí.
2: No sé, deu ser.
3: La patxoca és de tothom.
2: Tot deu ajudar.
3: Sí.
2: Molt bé, nosaltres ens aturarem. Queden 5 minuts per 2/4 amb un 3 i no res. Ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimecres. Fins ara mateix.
4: La República Santboiana. Tornem de seguida.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Habla voz Andrés Tabiel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Salió Linares a Gonzal Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
4: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
5: Ei, viva el rollo!

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: I 33 minuts, ens hi posem amb el nostre consell dels dimecres. Comencem per saludar, evidentment, a Mari Carme Casanova. Molt bon dia.
7: Molt bon dia, companys.
2: Benvinguda a la tardor de la República Santboiana. Bueno, i en general d'arreu. Bueno, d'arreu, del nostre hemisferi, no? Podríem dir-ho d'aquesta manera.
7: Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
2: Molt bé, Nico Cabezas, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Benvingut tu també a aquesta tardor, que jo no sé si té més d'inicis de primavera que no pas de tardor.
8: Sí, sí, sí.
2: No
8: sé,
2: no causa així.
8: Podríem confondre, sí.
2: Eh que sí?
8: Sí, sí.
2: Molt bé, sigui com sigui, temperatures suaus, això ho diuen d'aquesta manera els experts, temperatures suaus, bueno, 19 graus aquí al barri centre. Veurem fins on s'allarga, ja no tècnicament, sinó realment, l'estiu. Perquè encara...
8: Sempre hi ha un... El setembre-octubre, no sé per quina data, crec que és per Sant Miquel, que...
2: Sí, bueno, sí, fa una revifada.
7: També, eh?
2: Fa una revifada, que diuen. Sí. Sé que sí.
8: Sí, sí, hi ha una
2: el petit estiu
8: que...
2: o alguna cosa.
7: L'estiuet de Sant Martí.
2: Sí, l'estiuet de Sant Martí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bé, no sé, al final els meteoròlegs, si expliquen que ha canviat l'estació, és per un tema de purament de física, podríem dir, de naturalesa, i és que el planeta Terra doncs ja està girant i el Sol ja s'està situant més lluny. Home, en principi haurien de sortir els números, però tal i com estan les coses, Nico...
8: Jo diria, però jo crec que aquest temps, a part que m'agrada, i crec que no és el del canvi climàtic, això és habitual... El setembre-octubre nostre.
7: No. Fa més calor, eh, sí, que altres no, anys.
8: Sí,
2: home, això sí, això està clar.
8: Vaja, per mi és algo normal que el setembre o octubre faci aquest temps. Ara que em diu, sí, un parell de graus més o tres, això ja no t'ho sabés.
7: O més, no, perquè al migdia, la nit es descansa molt bé, però el que és el migdia la temperatura puja bastant, eh? O sigui, la diferència entre la matinada i el migdia és bestial.
2: Això està claríssim.
7: Inclús els meteoròlegs no s'atreveixen a fer predicció, perquè és que ni ells, l'altre dia comentava, crec que va ser el Molina, i deia, és que no podem fer una predicció, perquè potser diem, quan van avisar de la tempesta aquella tan grossa que ens van alarmar tots, no ens movíem de casa, i al final va caure la gran tempesta al mar, però ells no ho poden preveure ara. Per què? No ho sé. Home,
8: volem posar portes al cel i potser tampoc li cal, no?
2: Molt bé. Si voleu ens hi posem, repassem el que és l'actualitat, el que està sent, però també el que serà al final, no? I mireu, us dic la veritat, anava a començar per un altre lloc, però jo crec que podem començar per la carpeta nacional, per dir-ho d'alguna manera, perquè en Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. El cap del govern espanyol va assegurar en una entrevista a la CNN que ha demanat explicacions al Marroc per l'assalt a Ceuta. L'executiu, doncs, espera que avui això no es repeteixi. I, per cert, Marroc, eleccions marcades per la desafecció juvenil. Està claríssim que hi ha una desafecció juvenil.
7: És evident.
2: I per cert, que corrien veus, doncs, que hi havia dubtes sobre l'estat de salut del rei del Marroc.
8: Jo sempre l'he sentit, això.
2: Sí, sí. No, bueno, sempre, bueno, tampoc.
8: Sí, jo de fa molts anys que sempre escolto que...
2: Home, primer hi havia el pare d'aquest senyor i després hi havia aquest senyor. Per tant, escolteu-me, Sánchez, que finalment demana a Rabat que expliqui què és el que va fallar en el control de la frontera, i tampoc sabem si hi haurà retorn en aquesta pregunta, en aquesta qüestió, per part del Marroc. La vostra opinió, ja ho sé que se n'està parlant molt, però esclar, és que és portada, i a més és una crisi de migració que nosaltres ho diem, és a nivell mundial, al final afecta Europa, Espanya, evidentment, però Europa sobretot, i en aquest cas, doncs, arreu passen coses.
7: El que va passar va ser una invasió, això és evident, no? El problema és que per avui estava previst una altra, s'estava fent una concentració,
2: sí, per això et dic,
7: ja ho has comentat. El problema d'això és, a part de que Rabat pugui donar explicacions, és el cost que es té a tots els espanyols. Tenim en compte que la boia que han posat ha costat 9 milions d'euros. Uh-huh. Vull dir, això ho té d'assumir a l'estat espanyol? Uh-huh. Penso que aquí tots s'han de posar una mica les piles, eh?
2: Nico.
8: Jo, com que això dels espanyols no va amb mi, pues, no sé, lo de la pregunta que vol fer, jo crec que com a mínim sobte que la fa una mica tard, no? Si ha passat un mes i fer la pregunta avui perquè contestin el que vulguin ells i el que ja tothom s'imagina que contestaran, que no treurà de dubtes, i sí, sembla ser que avui ja començaven a parlar de que hi havia moviment cap a una nova edició, no? Bueno, que hi havia gent que s'estava movent cap a la frontera, no?
2: Jo us deia fa un moment, bueno, que ja ho sabeu, que el Marroc celebra unes eleccions, podríem dir, molt i molt assenyalades, marcades, digueu-li com vulgueu, per la desafecció juvenil, sobretot. Les urnes, doncs, arriben en plena crisi de deute, això ja ho sabem, i entre demandes de millores socials. A banda, la baixa participació es dona per descomptada en uns comicis que, bueno, doncs, que haurien de servir per definir el nou govern. I jo us dic això perquè, home, jo crec que sí que es pot relacionar, almenys per reflexionar, que aquesta desafecció juvenil al Marroc no sé si es tradueix, però també es fa valdre, es visualitza amb tot el que va passar una onada de gent molt jove, i jo crec que, a més hem d'afegir aquí, i vulnerable, i enganyada, moltes vegades, amb tot el que va, ha passat a, i està passant a Ceuta, no? Però ho dic perquè en alguns països àrabs hem arribat a veure, i això en alguns llocs és fins i tot agosarat i és ser molt valent, com a mínim una mena de intent de rebel·lió per part de la gent jove, que al final la gent jove, no ens enganyem, és el futur del món, ja no d'una nació, sinó del món, no? Per tant, aquesta desafecció que es tradueix d'aquesta manera i es visualitza d'aquesta manera, jo us pregunto una mica, en el cas del Marroc hi ha altres condicions, hi ha altres circumstàncies, jo no sé si es pot arribar a materialitzar com en d'altres llocs hem vist, altres països de l'Orient, aquesta mena de, com a mínim, insisteixo, com a mínim intent de rebel·lió, de dir, fins aquí hem arribat i ja n'hi ha prou, no?
8: Jo crec que no és tant una rebel·lió política, és una rebel·lió econòmica,
2: social,
8: social, i per tant la gent jove no té res a perdre, vull dir, i els que estan allà encara menys. Uh-huh. I és un estat que el que es dedica i trafica amb això, es dedica a expulsar la gent, i a expulsar la gent del seu país, i expulsar-la, i sobretot la gent jove, que és molt més fàcil, no? I la gent jove, l'eina que té és ignorar-lo i no participar del teatre que tenen muntat, perquè va dir que primer que no era una democràcia tal com la podem entendre aquí a Occident, i que tots els partits que estan allà són d'obediència de la monarquia.
7: Dictadura.
8: I bueno, pues, diguem, és el panorama. O sigui, ningú espera que qui guanyi faci un tom a una situació en un sentit o altre. Vull dir, forma part de l'espectacle que ja tenen perquè el país els hi funcioni, que hi ha tot, bueno, hi ha tot un repartiment del país que ja ho tenen, que està en molt poques mans, com ha sigut sempre, i amb una repressió brutal, i fent les aliances que a nivell geopolític interessen, bueno, amb Israel, amb els Estats Units i com a garants, fins i tot ja comencen a parlar de que la final del Mundial la posaran allà.
2: Jo, perdoneu, però escoltant el Nico, hi ha unes dades, uns indicadors macroeconòmics, jo crec que expliquen molt, no, de tot plegat, i que dibuixen un país, sí, en ple enlairament, perquè el 2025 el PIB va créixer un 4,9%, i per aquest any doncs diu que es preveu una pujada del 4,2. Però, esclar, a les famílies la realitat és una altra, perquè segons una enquesta estatal del mateix Marroc, recent, de fa res, un mes i escaig, ni això, el 78% de la població considera que la seva situació financera s'ha deteriorat, però això ho diuen any rere any. La taxa d'atur va arribar, fixeu-vos, al 13% l'any passat, i es va elevar al 37,2% entre la població entre 15 i 24 anys. Entre 15 i 24 anys, que és aquesta gent jove que molts d'ells intenten creuar la frontera, insisteixo, forçats, enganyats, o digue-li com vulguis, doncs, home, intentant trobar un fil d'esperança per les seves vides, no? I fixeu-vos també una altra dada, el salari mínim se situa en els 320 euros mensuals i la pensió mínima en 100 euros. Us podria donar més dades, però tampoc crec que calgui. Però jo crec que és molt significatiu tot plegat el moment social que dèiem, no? que viu Marroc, insisteixo, marcat per aquest problema, aquesta desafecció juvenil, sobretot.
7: A veure, la desafecció juvenil és normal perquè possiblement no hagi...
2: Sí, segur que passa arreu,
7: Cap partit allà, parlem del Marroc, no? No s'ha presentat cap partit que els cridi l'atenció, perquè no els, tampoc els interessa, tal com deia el Nico. Allà interessa més que se'n vagin... Hi ha una sèrie de persones que els interessa més que se'n vagin cap a Europa, perquè sembla ser que aquí a Europa lliguem els gossos en llonganisses i llavors es deixen enganyar per aquestes... Però si allà hi hagués un partit realment que es digués, que es preocupés una mica més dels joves, tot el... canviaria, com canviaria aquí, no?
8: De tota manera,
2: no sé, alguna cosa
8: tema,
2: sí.
8: El tema econòmic, que ja ho hem, almenys jo ho dic altres vegades aquí, per confondre, que sempre confonem o la, que el creixement econòmic, és, té que veure un, com si fos un vas comunicant amb el benestar de les famílies, això no és així. O sigui, no, que tu t'engreixis no vol dir que tinguis més salut. Pues això és el mateix. Vull dir que ja les dades econòmiques que puguem tenir ara a nivell de país, com passa aquí, aquí també, pregunta al carrer si la gent viu millor ara que fa uns anys, i la gent et dirà que no, i en canvi les dades que tenim aquí no paren de créixer, que el PIB creix. I això, relacionar el PIB amb el benestar econòmic de les famílies, no té partit. I es demostra.
2: Bé, un problema que jo crec que fins i tot filant prim, i no tan prim, el trobaríem a molts altres llocs, i no només en aquest cas a l'Orient Mitjà o l'Orient Lluís, és igual, a altres llocs, del jovent cremats, sobretot per aquest problema de no acabar de veure el futur, no? Passem a una altra cosa, ràpidament, ja canviem de carpeta, perquè ja ho sabeu que ahir es va celebrar l'Assemblea General de les Nacions Unides i en Trump va aprofitar per vantar-se d'afavorir la pau, tot i que va acabar amenaçant d'aniquilar l'Iran. Bé, això tampoc és una sorpresa, ja coneixem el tarannà, no?, i les maneres d'en Trump. I molt ràpidament explicar-vos que el president dels Estats Units, doncs, que va celebrar com una victòria l'acord sobre Groenlàndia, ja ho sabeu que va signar aquest acord doncs de protecció, no?, i de, bueno, de seguretat i etcètera. Només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants al territori àrtic, suposo que aquesta és la clau de tot plegat al final. I en Guterres, que ens explicava l'Alba aquest matí, que ara plega, ja està a les acaballes, doncs, de la seva responsabilitat, oi?, davant de les Nacions Unides, oi? Doncs que això, que acaba alertant com un mes dels que hem estat veient aquests dies, no és el cas d'en Trump, però que alerta que la IA pot arribar a portar problemes i contra l'agenda bel·licista de les superpotències. Aquest seria un resum d'alguns dels punts més significatius d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Què en penseu? No sé si alguna aportació, alguna cosa.
8: Jo destacaria la part aquesta de Groenlàndia, que l'interès ja el sabem i que té aquesta voluntat imperialista d'ocupar-ho tot, però és que darrere hi ha una part que potser crec que no s'està parlant tant, que és la part estratègica de que, bueno, el canvi climàtic o el que sigui està desfent la part de l'Àrtic, i les vies de transport i de... que comuniquen Àsia amb Amèrica per la part del Pol Nord, això és una realitat que hi ha, i la relació que hi ha entre Europa i Canadà, que estan mirant de que Canadà sigui un estat associat a Europa i tenir acords comercials, n'hi ha també de tipus geopolític i econòmic, perquè ara, si això és així, Estats Units té molt poca via per comunicar-se per la part del Pol Nord, no?
2: Sí, clar.
8: I aquesta és l'única via que li queda.
2: Llavors... Home, evidentment, el que passa que jo crec que per una banda, ara a falta d'un mes i mig per les legislatives als Estats Units, aquest home, aquests moviments geopolítics ja li va bé amb el Trump, no? Això a banda, no? Però, clar, jo no sé, però jo penso que hi haurà més bases militars, això forma part d'aquest acord.
8: Ja pràcticament ja ho era,
2: Sí, però ara sí hi haurà més bases.
7: Vol posar com a mínim
2: dues. Sí. Dues i força potents. Però, esclar, fixeu-vos que darrere de tot plegat diu que només Washington i els seus aliats, és a dir, Dinamarca i la mateixa Grenlàndia, podran fer inversions significatives a Grenlàndia. Quan diu aliats també vol dir a qui autoritzi el mateix Trump. Clar, tot això al final ens surt guanyant a Estats Units perquè són els que podran fer inversions, però que no ens enganyem, al final Dinamarca i la mateixa illa de Grenlàndia, això com a mínim els permet de rebaixar les amenaces d'annexió a les quals estaven sotmesos, i també de dir, bé, aquesta gent tenen recursos, si hem de treure alguna cosa d'aquí, de casa nostra, imagina't, almenys pagaran aquests les despeses. No sé com dir-ho.
7: És comprar la seguretat.
2: Final, clar, sí, però és que això saps què em recorda? I suposo que si ho diem d'aquesta manera ja m'entendreu, aquells barris de Chicago i aquells llocs, no?, on un senyor amb traje es presentava a casa d'algú i li deia, mira, tens molta sort perquè jo a partir d'ara et protegiré. Sí. No? I dius, em protegiràs de què? Doncs de mi mateix, per exemple.
8: Sí, jo
2: crec. Saps què vull dir?
8: Sí, han trobat, jo que sé, com una solució intermitja on l'ocupació no era, diguem, total, i el govern de Dinamarca, pues, diguem que manté, ni que sigui a flote, no?, surant allà la cara. I els altres han fet com una clau de volta a la situació, tenen més benefici, i han donat passos en aquesta ocupació, que pressa no n'hi ha, s'asseguren que és un territori pràcticament d'ells, i simplement, bueno, ja vindrà, ja tocarà, però ara no és el tema que li interessa, perquè ja té la mirada posada en un altre lloc. Però el que sí que garanteixen és la presència en aquesta ruta, que és una ruta fonamental per ells, i per situar-se a prop d'Europa, per reequilibrar.
2: Molt bé. No sé si alguna cosa més, si no ja aniríem tancant
7: campetes. Abans parlaves de l'apatia del jovent al Marroc, a la part de l'Àfrica.
2: Sí, hem començat per aquí.
7: Sí, però sí. Poques vegades es parla del jovent dels Estats Units, perquè no se'n parla gaire de quin concepte té el jovent dels Estats Units envers el seu president. No se n'ha parlat mai, i suposo que allà deu tindre molta força també la joventut.
2: Sí, el que passa, clar, però jo crec, no ho sé, jo crec que Estats Units, que és molt gran i que hi ha forces estats, jo crec que també està tot molt polaritzat, com és la política dels Estats Units, i que trobaries de tot, però jo crec que el problema amb el jovent dels Estats Units és que el percentatge més alt que trobaries és de gent que no volen saber ja massa de la política, no?
7: O sigui, que també passa democràticament.
2: I t'ho dic perquè el Nico, que té dues filles als Estats Units, jo no sé si et transmeten aquest sentiment, bueno, aquests feedbacks, no ho sé.
8: Elles, per lo que em comenten, i elles estan a la universitat i el pols de lo que hi ha, clar, hem de diferenciar la gent que està diferenciant el sentit que l'opinió aquesta,
2: clar,
8: ve, tenen la informació de lo que veuen en,
2: clar,
8: la
2: no és el mateix ser nord-americà que, clar, ciutadà dels Estats Units, és diferent.
8: I per exemple, que hi ha molta gent, i molta gent jove, que a lo millor no està estudiant i la seva situació és una altra, però la que ella han viscut, que la gent que està a la universitat vol dir que té com a mínim un accés a uns diners que estaran hipotecats de per vida, perquè
2: sí, el que, ja ho pots dir-ho,
8: allà és demanar un préstec de per vida.
2: És com fer-te una operació del cor.
8: O sigui, això és així, llavors, sí, que són gent que venen de família, no dic benestants, però que es poden hipotecar, per entendre, i elles, per lo que diuen, que el que li sorprèn és la quantitat de gent que accepta algunes universitats que són més de Califòrnia, les més nomenades, que sí que tenen una posició més demòcrata, diguem que la base dels estudiants són conservadors.
2: Són conservadors, sí, no? Sí, però sí, però també... Les,
8: lo que allà li diuen hermandades i tot això, vull dir, al·lucina, sí, al·lucina el que hi ha darrere, tot un moviment...
2: Són quasi conxorxes polítiques,
8: sí,
2: eh?
8: Perquè, i no només això, sinó tot el moviment que hi ha associat al, amb el tema del matrimoni, la sexualitat, les esglésies, o sigui, tot està molt penetrat en aquesta hermandat.
2: Sí, però també és veritat això, no?, que hi ha un gran percentatge de gent, i aquí ja no entro amb quina gent, si són negres, si són xinesos, si són blancs, si, és igual, que tenen aquest ja, deixa'm dir-ho així, passotisme envers la política del seu país...
8: Però
2: desgana, digue-li desgana.
8: La política, no? Participar de la política, per exemple... quan hi ha hagut tota la repressió que hi ha hagut amb els immigrants i això, les filles tenien por d'anar a qualsevol manifestació o volien venir i no venien perquè després, tot i tenir
2: els papers,
8: no sabien si podrien entrar. Vull dir, tot aquesta sensació es té. Però el que em refereixo que la política ja no es traduen no només a el que podríem dir eleccions o el Congrés o el que diu la premsa, sinó com penetra aquesta manera d'entendre el món, com penetra per tot arreu, penetra en l'esport, penetra a nivell religiós, a tots els nivells, i això sí que ho podem veure, es veu...
2: Correcte. Correcte. Per cert, és que m'heu fet pensar també que aquest veto dels mitjans de comunicació en Trump crec que també és un pas valent. S'han de fer valdre perquè els mitjans de comunicació, si una cosa han tingut molt bona als Estats Units, és, no sé què és, la primera o la segona emenda que ja parla de la llibertat de premsa i d'expressió, no? Crec que és la primera o la segona, no ho sé, però... La CNN ha estat potser el més castigat, però també ha estat l'inductor de tot plegat.
7: Home, s'ha creat la seva pròpia televisió, aquest bon senyor.
2: Bueno, sí, això són els streamings de baix cost.
7: A veure, jo per això comentava el tema de la joventut, perquè ells, la joventut és el futur de qualsevol país. Aleshores, si la joventut veu que aquesta persona, que no persona per posar-li algun nom, no?, pues mireu de canviar. I el que deia l'Amadeu, aquest passotisme és... no canviarà mai si continuen així.
8: Però és una manera de veure que tenim potser des d'aquí, perquè jo, si fos jo, diria... No, el tema no es tracta de canviar un per l'altre. Jo no, ni ho crec allà ni ho crec aquí. O sigui, aquí estem esperant, és una visió que tenim de la política, de que esperem que vinguin algun redentor que faci canviar la cosa, i la política del segle XXI o ve de la gent, o ve de la base de la gent, i de noves formes de fer política i noves formes d'associar-se, que no passi pels partits, perquè ja sabem que els partits estan fets per sobreviure a ells i ja està. O sigui, són... I jo crec que el futur passarà, trigarem temps segurament, però per noves formes d'associar-se, de fer comunitat i d'anar resolent els problemes quotidians del dia a dia. Però esperar que vingui algú que canvi si guanyen els demòcrates en les properes, o sigui que hi haurà tota una sèrie de mesures més o menys estètiques, però el fons de la situació a nivell mundial serà el mateix. I ja tenim proves, perquè hi ha hagut presidents demòcrates abans i ja sabem els resultats.
2: Sí, perquè és allò que dèiem, que de vegades els demòcrates han actuat com republicans i a vegades els republicans volen vendre't que són una mica demòcrates. No sé si ens entenem.
8: Bueno, clar, perquè han jugat la carta, que juga l'extrema dreta, a Europa també, clar. Que és la carta antisistema. Sí. S'han apoderat dels termes que abans eren propietat, entre cometes, propietat de l'esquerra, l'esquerra
2: boca. Sí, i tant,
8: el tema de la llibertat, el
2: progressista.
8: O sigui, tots aquests conceptes els han apropiat. La llibertat avui és un patrimoni, la llibertat d'expressió és un patrimoni, se l'ha apropiat la dreta.
2: De moment deixem-ho aquí, no per res, sinó perquè ja toca anar cap als informatius i després continuarem, que tenim coses també molt interessants a explicar. Fins ara mateix.
9: Bon dia, són les 9. A aquesta hora estem pendents de la compareixença que ha de fer d'aquí a uns minuts el president Salvador Illa al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve. I anirem en directe i ho podreu seguir a 3Cat Info abans, però us expliquem també que una persona ha mort i 13 més han quedat ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. Els serveis d'emergència han atès una 70 de persones, principalment per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. I dues persones ferides en un estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i li va deixar 3 ferits lleus. Encara no se'n saben les causes. Els trens de l'R4 no s'aturaran a Fabra i Puig, però sí que funciona la línia 1 del metro. En aquests titulars repassem també la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
10: Continua la cua a la 2 del Papiol a Cornellà per un accident que talla un carril. A més, encara hi ha problemes a la B23 de Molins a Sant Feliu, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Montcada i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
9: Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El Tribunal Constitucional avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà al ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent en unes eleccions on es preveu una abstenció elevada. Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts d'acomiad a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials.
11: Esports. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 davant a París Futbol Club amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són d'opta per al partit: Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. A 9:15, avui a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí La Seu.
9: Primer dia de tardor, marcat per un ambient més propi de l'estiu. Un matí assolellat durant les hores centrals del dia, les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol. Bona mar en general.
12: 3Cat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Diana, que no és la primera vegada que vens, eh?
1: Efectivament.
0: Si no vaig errat, vens de Sant Vicenç.
1: Torrelles de Llobregat.
0: Torrelles. Torrelles, sabia que estaves entre Sant Vicenç, Torrelles, eh que sí? Molt bé, veí, doncs, de la comarca.
2: Veí.
0: I tant. Escolta'm una cosa. Va passar alguna cosa? Jo crec que la millor manera és entrar així, directes, perquè ho entendrem encara millor. Va passar alguna cosa, una trobada en el Parlament? Home, que és prou interessant i prou important perquè ho expliquis aquí a la República Santboiana, en quant tot el que és aquesta lluita, aquest activisme que moltes persones feu en favor d'Ucraïna.
1: Sí, tal com deies, és una notícia molt recent, perquè és del dijous passat, i va ser una compareixença que vam tenir la comunitat ucraïnesa junt amb CESU, la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna, per demanar una sèrie de coses. La comunitat ucraïnesa va fer esment i èmfasi en les coses que necessita moltes persones ucraïneses aquí, que han tingut que venir refugiades, i nosaltres presentàvem una proposta de declaració de suport al comboi, però aquesta proposta de declaració és també recull aspectes que ens havien demanat els sindicats que van estar a Catalunya fa 2 anys, els sindicats ucraïnesos, en refereixo.
0: Sí, i tant.
1: I i és una, diguem, un recull de demandes que fan els sindicats i ONGs, organitzacions humanitàries que estan participant dins d'aquest comboi internacional. I bé, les tractàvem de recollir dins d'aquesta proposta institucional. La primera reunió que vam tenir havia sigut amb el president del Parlament, l'honorable Josep Rull. Ell va ser molt favorable en seguida a fer una reunió amb aquesta comissió, que és la que s'ocupa dels temes. I bé, el que ens va sorprendre, primer, és la unitat que es va mostrar entre la comunitat ucraïnesa i CESU, perquè evidentment també a tots ens interessa tant que es doni suport a les seves demandes com amb les nostres. I jo diria, personalment, vaig trobar fins i tot una mica, em va sorprendre, el consens que hi havia respecte a Ucraïna per part de tots els partits. I quan dic tots, és tots,
0: al fons.
1: Perquè fins i tot Vox, que estava allà, es va queixar de que se'ls hi feia un aïllament parlamentari i tal i qual, però va venir a dir, però nosaltres, si poguéssim, també donaríem suport. Bé, és una anècdota.
0: Sigui com sigui, consens en tot plegat.
1: Exacte, o sigui, jo crec que primer, la sessió estava ple de parlamentaris. Vull dir que a vegades aquestes comissions tenen un per cada partit i diguem com una mica de ritual i que s'ha de complir. No, en aquest cas es notava que Ucraïna importava.
0: Molt bé, quines conclusions trauries en el sentit d'explicar, diguéssim, de què és el que passarà, però de manera efectiva, en quant en aquest cas ens pertoca a Catalunya, no? Que al final Ucraïna està rebent, jo crec que, ajudes d'arreu d'Europa, perquè tot i que tenen els seus problemes, i els tenen, tots sabem per què, per arribar a formar part implícitament d'una comunitat europea tal i com pertocaria, però tenen també això que dèiem, l'ajuda implícita de tota Europa, no? Però quines són les conclusions? Què es farà efectiu de veres?
1: Bé, jo crec que en aquests moments tots hem de tenir present de que aquest serà el 5è any de guerra. És una guerra més llarga des de la Primera Guerra Mundial.

0: a Europa. I a més, bueno, serà, la situació serà terrible, precisament perquè ja Rússia ha anat matxacant totes les infraestructures, però ara estan fent una espècie de missils que encara allarguen més, són més potents, i tot està previst perquè, diguem, acabin de malmetre totes aquestes infraestructures. Per tant, l'ajuda internacional és completament necessària, però aquesta iniciativa és una iniciativa a escala europea. La idea és de que farem tres branques que aniran des dels països nòrdics, des dels països del centre,
1: de l'est, sí,
0: i del sud, que arrencarà a Barcelona, però també anirà la part d'Itàlia, i bé, anirem passant per diverses ciutats on anirem organitzant actes. Per exemple, tenim previst que davant de la seu de l'OIT i de Nacions Unides de Ginebra organitzarem un acte pel qual ja tenim suport del principal sindicat de Suïssa.
1: Doncs ens agrada que expliquis això, perquè i no estic exagerant al fons si dic que això quasi podríem dir que és una exclusiva, no?, que estàs explicant en aquests moments. I a mi m'agradaria que participessin també tant la nostra tertuliana com el nostre tertulià, que prou que coneixen tota la problemàtica. Carme.
2: A veure, l'explicació ha estat correcta i me n'alegro molt que això es avanci, però has comentat que es farien diferents actes, però clar, més que res perquè els nostres oients ho puguin entendre, això voldrà dir que la vostra col·laboració i lògicament la del poble és recaptar, no?, per poder-ho enviar, val. O sigui que no és ni recollida d'aliments ni una manifestació, sinó fer una petita recaptació per poder enviar ajuda cap allà. Ho he entès bé així?
0: Sí, exactament. I tenim una proposta de recollir 100.000 euros per dues qüestions. Aquests 100.000 euros anirien a petar per fer la compra de generadors i estufes, que és la cuina econòmica.
1: I és que ara ve l'hivern.
0: Ara ve l'hivern.
1: Un cop més, i dic un cop més perquè això ja ens ho hem trobat, tu ho has dit molt bé, fa 5 anys, d'això.
0: Sí, sí, temperatures 20 sota zero, són normals. Llavors, els generadors són completament necessaris pel funcionament, no només de les llars, sinó dels hospitals o de les escoles. I aquesta recollida de fons intentem organitzar-la a partir d'actes que fem, i un d'ells, i per això també m'agradaria aprofitar que estic aquí a la República Santboiana, per veure si amb l'Ajuntament d'aquí, que ja ha fet moltes coses també en suport d'Ucraïna, com altres els hi estem plantejant, altres ajuntaments, fessin una proposta de declaració, de moció, de suport, i donguessin peu a que puguem organitzar algun tipus d'acte que serveixi per recollir diners. I aquests diners anirien a parar amb aquest 100.000 euros que pensem recollir.
1: Jo recordo, i ho recordo doncs de manera molt, molt... Què vols que et digui? Em va fer molta il·lusió aquell acte que vàrem fer junt amb vosaltres i amb l'ajuda de l'Ajuntament. Vam portar una pianista excepcional, vam fer un concert, jo crec que ho recordeu els que esteu aquí, un concert impressionant a l'església de Sant Baldiri, amb un piano doncs, que va portar el mateix Ajuntament de Sant Boi i amb el suport de la República Santboiana. Ho dic perquè em va fer molta il·lusió i va ser un acte molt, molt maco, que tothom em va parlar molt bé. I al final jo reconec que, ostres, la pugna que esteu fent és lloable, perquè és molt difícil d'anar fent actes altruistes, però per recollir, doncs, evidentment, recursos, no? I no pareu de fer-ho. Nico, ja sé que una cosa no té res a veure amb l'altra, però, és clar, ara les eleccions aquestes del Putin, on realment quina mena d'eleccions són que no es pot presentar ningú que no sigui el seu partit. Jo suposo que abans que parlàvem d'allò de, del jovent, de la desafecció del jovent, a Rússia ha d'haver-hi desafecció i segurament més d'un deu pensar que el que s'està fent amb Ucraïna és, no només és una injustícia, sinó que no ja està fora de mides, no ho sé.
3: Jo crec que el jovent i molta població que està farta de la situació, jo crec que sí. Jo sí que volia fer una pregunta. Uh-huh. Des de la militància més compromesa amb la causa, no, d'Ucraïna, com interpreteu quan un personatge o una persona com Putin està parlant de que ell té entre ella i ella la pau, no, entre Rússia? Com s'interpreta? Com ho viviu?
0: Bé, quan Putin parla de pau, en realitat el que vol dir és annexió. Uh-huh. I supressió de la nació ucraïnesa, perquè un dels primers aspectes que fa amb els territoris ocupats és precisament prohibir la llengua ucraïnesa, canviar els càrrecs, eliminar els sindicats i fins i tot portar a altres sindicalistes, entre cometes, que substitueixen aquells. És a dir, és una submissió completa. Per ell la pau és això, perquè concep el món rus, que es diu. És a dir, Ucraïna no hauria d'existir, igual que Bielorússia. Però clar, Bielorússia ja té un col·lega que li fa tot el que vol, en canvi, pues, Ucraïna no va voler passar per l'adreçador, i llavors pues, això és el que ell considera que és un atac a Rússia.
2: Una rebel·lió.
1: Però sí. al final algú que ve del comunisme més exagerat, perquè al final en Putin ja havia estat als serveis secrets del Kremlin, que actua més com a l'imperialisme dels sars que no pas una altra cosa, no? Però que al final s'assembla molt al seu homòleg, als Estats Units,
0: sí.
1: Que dius, com pot ser països tan diferents però amb el mateix tall, no? I jo aprofito per preguntar-te el que està fent el Trump, que aquesta ambigüetat de que jo estic amb aquest però acabo acceptant que em pagui la festa de la boda del meu fill a l'altre. Saps què vull dir? Aquesta ambigüetat i això tan estrany, aquest joc d'ous del Trump constant, no? Jo no sé...
3: Jo estic d'acord amb el que deia ell, que la cosa va d'una nació ocupada. Vull dir que la cosa va d'això i la guerra va d'això, de com han ocupat i volen la desaparició d'una cultura, d'una llengua, d'un país, i va d'això, no? I aquí en sabem molt d'això també.
0: Exacte. I sobre això, efectivament...
1: Sí, els feedbacks en direcció als Estats Units, quins feedbacks teniu, vull dir, en general...
0: Bueno, Trump està col·laborant amb Putin des del primer moment. O sigui, l'entrada de Trump en escena quan va guanyar aquestes darreres eleccions, uh-huh. Ja tothom es va posar les mans al cap, perquè sabíem, i es va veure claríssim a Alaska, de que li posaria la catifa vermella, no? Uh-huh. I és el que està fent amb ambigüetats, efectivament. Però estem assistint com una mena de nova repartició del món.
1: Ara, sí senyor.
0: En la qual, bueno, tu em deixes a mi Groenlàndia, Canadà, Canal de Panamà, tot el sud d'Amèrica, i jo et deixo pues, que envaeixis Ucraïna sempre que jo formi part del negoci de terres rares, etc. Uh-huh. I estem en aquesta situació, malauradament.
1: O sigui, ha canviat allò d'Estats Units contra Rússia, potser la Xina sí que és un país que està més que va a la seva, però això va més d'oligarquies, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i del capitalisme més exagerant, tot i que estiguem parlant, encara tinguem malament que Rússia són comunistes.
3: Sí, bé, que pensem, però el que mana no. Pensem en termes de Guerra Freda.
1: Clar.
3: No, en termes de
1: finances.
3: Els bons i els dolents, i això no, sí, sí. No va de... No
1: finances, va, això és guerra de finances, no?, al final, i d'interessos. No ho sé, quines conclusions... Jo t'ho vaig preguntar un dia, i és, segurament és la pregunta més difícil que se li pot fer a algú que està tan a l'aguait de tot això... bueno, a la Whitey, perquè tu has trepitjat el terreny bèl·lic en més d'una ocasió. No sé, la teva visió de futur, què és el que passarà, digue-li a curt termini, deixa'm dir-ho així.
0: Bé,
1: és molt difícil.
0: A curt termini encara no hi ha una perspectiva d'aturar aquesta guerra. Per què? Pues perquè Putin, malgrat que li va molt malament, i cosa que no s'acaba de veure, li va malament en el terreny militar, no avança gens. Crec que la indústria militar d'Ucraïna s'ha posat molt les piles, està molt avançada, fins al punt de que la resta d'Europa i del món li van darrere de totes les innovacions que han tingut que fer, perquè no li ha subministrat les armes que requeria per poder-se defensar, però ells han avançat amb els drons, etc. I diria que fins que no hi hagi un cert avenç de la part d'Ucraïna, Putin no s'avindrà a cap negociació.
2: Però, perdona, aquest cert avenç què representa? Tenir més armament?
0: Aquest cert avenç significa, diguem, cobrir el cel. Evitar que els hi caiguin bombes, míssils, etc. Jo recordo que tenia un programa a Ràdio Sant Vicenç, que es deia La República, i immediatament vaig fer un programa sobre Ucraïna. Va venir un company ucraïnès que vivia a Sant Vicenç de feia anys ja, i deia, bueno, nosaltres el que estem demanant és que ens ajudeu a cobrir el cel, a que no caiguin bombes, a protegir, i això encara no s'ha fet.
1: Tanmateix sí que és veritat que la tecnologia, els drons en aquest cas, han democratitzat. Ja sé que parlant en aquests termes, els que no ens agraden les guerres, que jo crec que és la majoria de gent, no, potser no és massa adequat, però han democratitzat les guerres, no? En el sentit de que són menys despeses i causen molts problemes a l'enemic, digue-li d'aquesta manera, no? I per tant, aquí s'hi ha agafat en Zelensky, fins i tot va fer els seus moviments perquè hi havia militars, doncs, que potser ell ja no hi confiava, i al final és defendre's, no?, del que t'està venint a sobre, no? Suposo que hi ha molta gent que, tot i que pensin sempre en clau de pau, ucraïneses i ucraïnesos, són conscients de que al final han de fer front a aquesta defensa, no?
0: Bé, jo crec que ells ho diuen molt clar, i en concret una organització feminista ucraïnesa diu, si Rússia para els atacs i les bombes, llavors hi ha pau. Si Ucraïna para de defensar-se, llavors serem un país envaït. Llavors, clar, la diferència entre una cosa i una altra és evident. Ucraïna no té més remei que continuar la seva lluita i mirar d'obtenir pues, una pau que sigui el més justa possible, que és el que nosaltres demanem, perquè la pau no és el silenci dels cementiris, no és 40 anys d'ocupació o de dictadura com vam tenir aquí.
3: Com tenim.
0: I per tant, nosaltres que entenem bé aquesta situació, que entenem de que també se'ns va deixar molt aïllats durant els temps de la República, perquè no es va ajudar a la República Espanyola a aturar el feixisme, ara hem d'entendre que si no volem que aquest feixisme avanci a tota Europa, doncs hem d'ajudar Ucraïna. No dic directament perquè Rússia envaeixi, però Putin està sufragant i donant suport a tots els partits feixistes.
1: T'entenem perfectament. ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Al fons, Bec, sí que agrair-te doncs, que hagis estat una estona amb nosaltres i que ens hagis explicat això, que al final és una mena d'exclusiva, d'això sí que podem presumir, una exclusiva a la República, perquè al final doncs, ens has explicat com va anar pel Parlament. Molt agraïts de veres, i ja t'esperem per un altre dia, si tu vols, per també explicar moltes coses.
2: Novetats, més novetats.
1: Més novetats, més novetats. Sí. Mari Carme i Nico, ho hem de deixar-ho també aquí. Agraïts, com sempre, per ajudar-nos a fer dels dimecres un dia una mica més simpaticot. Vull dir, una mica, això sempre ajuda, que expliqueu les coses i ho feu també. A propòsit, fixeu-vos, que estem en moments que, guerres, violències, etc, maneres de pensar, no sé què. Doncs ara resulta que parlarem d'un llibre, que en el seu moment va ser molt important, perquè podríem dir que és un dels llibres de filosofia política més importants que s'han escrit, Leviatán, d'acord? I resulta que tenim aquí a un dels traductors de Leviatán en català, que això no s'havia fet mai fins ara. En parlarem de seguida, perquè serà molt interessant. Gràcies, fins ben aviat.
0: A vosaltres.
2: Adéu-siau.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
3: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
2: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
3: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de la ciència.

0: Dos quarts i tres minuts de 10 del matí. Començarem per aquí. Us explicaré, us recordaré, que el Leviatán és una de les obres cabdals de la filosofia moderna en general i de la filosofia política en particular. També és un d'aquells llibres infinitament més citats que llegits, diuen. Però el Leviatán és un artefacte literari que va més enllà de les idees generals que se suposa que li atribuïm. Un llibre en què les imatges, les metàfores, els recursos que es mobilitzen i el diàleg amb el context històric són indestriables del contingut. Per tot això, disposar per primera vegada d'una edició en català és una fita cultural immensa. És molt important i és per això que per nosaltres, avui, aquesta traducció és ciència. I per fer-ho possible, evidentment, havíem de convidar algú que en sapigués molt. Jo, deixeu-me pensar, crec que d'aquest llibre en sap tant com l'autor que en el seu moment el va escriure. I ric perquè ell riu i es deu pensar que exagero, però no és així. En primer lloc, deixeu-me que us presenti el catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i vicerrector de Política Lingüística, Josep Montserrat Moles. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Un plaer estar aquí.
0: Reies, Josep, perquè diràs, aquest exagera. No exagero perquè al final no ha de ser fàcil, però ara en parlarem. Deixa'm que et presenti una mica, perquè jo crec que és de justícia. Dèiem que ets catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, que a més tens un càrrec, polític, lingüístic, cultural importantíssim en quant a lingüística, que dirigeixes el grup de recerca reconegut SGR Eidos, ho he dit bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més? Platonisme i modernitat. Ets autor de El polític de Plató, La gràcia de la mesura, Estranys, set ciències i Pentatletes, 5 estudis de filosofia política clàssica, a més, Thomas Hobbes, La fundació de l'estat modern, que ara en parlarem perquè, precisament, clar, és l'autor de Leviatán. I moltes més coses. Tu vas fer aquesta traducció juntament amb el professor Roger Castellanos Corbera, i d'alguna manera, jo voldria començar per aquí, si et sembla.
1: Sí, tant.
0: Fixa-t'hi, la primera qüestió, doncs, que et plantejo, Josep, què deu ser més agosarat? Escriure sobre la condició humana sense embuts en el difícil context polític i social del segle XVII a l'Anglaterra que es planteja en aquell llibre, tal i com va fer doncs, amb Hobbes, o traduir de cap a peus i de manera tan precisa el Leviatán en ple segle XXI, on encara tenim forces dubtes sobre la salut literària d'aquest país. I no pretenc, entenem, no pretenc ser punyent, ans al contrari, ho pregunto posant l'accent a l'admiració per a la feina que heu fet. És a dir, per això dic que sé més agosarat, no? I entenc la feina d'un filòsof.
1: Gràcies. Són dues dificultats ben diferents.
0: Clar.
1: Són dificultats ben diferents i es fan difícils de comparar. Per sort, la nostra situació no és tan greu en el context immediat com l'acaba viure Hobbes, però sí que pel que fa al que has comentat sobre la llengua, precisament ahir, a la Setmana del Llibre en Català, hi va haver un acte de l'entrega dels premis de la xarxa Vives a les edicions universitàries. Jo vaig recordar el professor Pere Lluís Font, que tot just l'any passat havia fet la glossa inaugural a la Setmana del Llibre, que era el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I ell parlava d'un dèficit cultural d'aquest país que s'havia de corregir, que ell feia molts anys, va dedicar tota la seva vida a intentar superar-lo i a denunciar aquest dèficit i a corregir-lo, que era precisament el dèficit de traduccions, especialment en l'àmbit de filosofia. Perquè aquí moltes vegades o bé hi havia la dificultat d'accedir a la llengua original d'aquests autors, o bé llegíem els textos en una llengua que no era la nostra.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, això generava una distorsió que calia corregir. Això, totes les dificultats sumades, etc., fa que sigui una empresa difícil poder-ho editar. Per sort, les edicions de la Universitat de Barcelona es que han compromès a una obra d'aquest tipus i d'aquesta dificultat, i ho estan fent molt bé. Però això no és comparable, és una altra dificultat la de Hobbes. A la segona edició del text, que és l'edició llatina,
0: sí,
1: Hobbes ha estat acusat d'heretgia a algunes de les persones acusades pel gran incendi de Londres de dos anys abans que ell publiqués el text fora del país. Van ser justiciades.
0: Directament.
1: I la primera edició de 1651, ell està a l'exili, la publica a Anglaterra, i ell ha de fugir de l'exili per tornar a Anglaterra, perquè estan a punt, sap que el volen assassinar, i després hi haurà tot un joc que hi tornarem, perquè és tota aquesta dificultat enmig d'una guerra civil i moltes altres qüestions que precisament estarà vivint la instauració d'una república, que és el que ell d'alguna manera aquí també retrata.
0: Sí, senyor. Escolta'm, després entrarem en més detalls, si vols, de l'obra, però permetem que faci un salt en direcció a nosaltres, a la gent del segle XXVI, com a lectors i cap a vosaltres, els filòsofs, perquè quines connexions hi ha entre connexions, relacions, similituds, no sé com dir-ho, entre els temps que protagonitzen el llibre i els d'avui en dia. Perquè ja ho diem, no, Josep, allò de que les obres universals no caduquen. Jo crec que sempre són vigents, evidentment entenent cada context de cada moment i cada... Però quines connexions trobaríem?
1: A veure, aquí hi ha... És veritat que hi ha tota una feina que es fa a l'hora de llegir aquests grans textos, que és intentar entrar en diàleg amb uns grans pensaments, amb unes grans aventures del pensament, que són del seu moment, que són de la seva època, que són dels seus espais, però hi ha situacions que la humanitat és comuna. Vull dir, el que hi ha en el fons de l'ésser humà és el mateix. I hi ha tota una sèrie de persones que han aconseguit retratar algun aspecte del més profund d'aquest ésser humà. I Hobbes, aquest llibre, precisament diu això. Diu que el lector el que ha de fer per saber si aquest llibre és cert o no és cert el que ell està explicant, és confrontar-s'ho en la seva pròpia intimitat, no en el personatge que està fent, sinó de dir, a veure, realment per dins, tu quan surts de casa, tanques la casa teva amb clau, la porta, o la deixes oberta?
0: Com actuo, com penso...
1: I aleshores confronta't com realment tu actues amb el que jo t'estic explicant, que és la naturalesa humana.
0: Un exercici també d'autosinceritat, no? De dir, bueno, escolti, què som realment i el per què, no?
1: Exacte, sense sinceritat i sense un discurs franc, no pot haver recerca de la veritat. I això fins i tot en contextos de persecució, en contextos de violència, doncs hi ha persones que, i avui també, en tot el nostre món d'avui, que es juguen la vida, que juguen tot el que tenen per a poder expressar-se i expressar lliurement el que senten, el que veuen i el que creuen.
0: Clar, és que en Hobbes també fa servir mots i conceptes que es repeteixen avui en dia, que estan presents, estan vigents.
1: Sí, ell els utilitza. De fet, és una persona que té molta, molta, molta cura del vocabulari, perquè ell sap que sense aclarir bé els termes i les paraules no es pot arribar a discutir, a dialogar i a pensar correctament. I aleshores és una de les qüestions que és bonica de treballar, perquè... En aquest llibre tenim el privilegi de que el mateix autor l'escriu dues vegades i en dues llengües diferents, que domina perfectament.
0: Sí,
1: i
0: tant.
1: I el fet de poder veure com ell es tradueix, es versiona, es corregeix, s'esmena, gosar dir que s'equivoca és...
0: T'entenc.
1: Una mica massa, però anar veient totes aquestes variacions, que en alguns casos són substantives, doncs això és un privilegi de poder-ho fer i de poder-ho oferir al públic. Perquè l'edició que presentem, que té tota una sèrie de... Creiem que cada qualitats, precisament el que fem és oferir aquest esforç de Hobbes d'una manera que fins ara no s'havia presentat.
0: Però per altra banda, també, si m'ho permets, també hi ha un esforç vostre, perquè precisament et volia preguntar per les dificultats que us heu trobat, ja no tècnicament parlant des del punt de vista lingüístic o des del punt de vista tècnic, que tu ja estàs avesat a escriure i, per tant, ja saps a què vull dir. No, més aviat dels plantejaments, de les reflexions com a filòsof, amb quines pugnes et trobes? Perquè us trobeu, vaja, en el moment de dir, va, que ens hi posem.
1: A veure, hi ha una dificultat que és precisament saber quin tipus de llibre volem fer. Uh-huh. És a dir, de quina manera volem presentar Hobbes. Perquè el que ens trobàvem era que la gran recepció del text és la traducció de la versió anglesa. Avui uh-huh. l'anglès és la llengua de comunicació,
0: correcte,
1: de ciència, de l'imperi, per dir-ho així, o d'un dels imperis del món.
0: D'un dels imperis.
1: Però que pel que fa és el que ens té sotmesos a nosaltres. I, per altra banda... Uh-huh. Ja teníem l'altra versió, que era la versió llatina, que era la llengua de ciència en aquell moment, mm-hmm. en el moment de Hobbes.
0: I que Hobbes dominava perfectament.
1: Sí, ja des, sí. des de la seva formació. I aleshores, ja en algun lloc a França van decidir, per exemple, publicar dues traduccions per separat, com si fossin dos llibres. Mm. Algunes edicions han intentat fer variacions, és a dir, l'anglesa i les variacions principals del llatí. Nosaltres el que hem optat és per fer una edició integrada on el lector pot saber si està en el text anglès, si està en el text llatí uh-huh. o si està en tots dos a la vegada.
0: Val.
1: I això, s'ha hagut de recrear.
0: Escolta'm, estava pensant jo, a mi m'agrada fer aquest tipus de preguntes, vull dir, ja m'aniràs sí. coneixent.
1: I tant.
0: Tu com t'imagines... aquells moments del mateix Thomas Hobbes quan decideix escriure l'obra, no ho sé, tu creus que tindria els seus dubtes, pors, alguna mena de vertigen per les repercussions, també defensant un estat fort i absolutista amb idees que compte, li podien portar també problemes i que de fet li van portar, no? Però
1: sí.
0: Tu com te l'imagines aquell home? Tu com a humà i com a mestre que ets, i com a filòsof, escolta'm, al final com te l'imagines en aquells moments? Amb dubtes o no? O un tipus, doncs, agosarat que diu, escolta, jo tiro pel dret i em quedo igual.
1: No ho sé, això d'imaginar em resulta difícil. No és la meva principal virtut. Però el que sí que sabem, mm-hmm. perquè per sort tenim molta informació, tot i que ens deixa punts mm-hmm. foscos, gràcies a la, a la correspondència que es conserva
0: Val.
1: De Thomas Hobbes amb els interlocutors,
0: important,
1: dels interlocutors entre ells, sabem moltes vegades que ell, sobre la recepció, s'havia fet expectatives més positives de les que va tenir. I que Val. Va anar aprenent al llarg de la vida, d'aquest tipus de coses. De fet, ell publica l'edició en anglès pensant que farà un favor a tothom, i de fet no, hi ha un dels partits... el partit reialista en el que ell estava
0: sí.
1: que el considera un traïdor
0: clar.
1: i en canvi el partit republicà, que és on es publica el text, la primera edició, doncs el consenteix, per dir-ho així.
0: Bueno.
1: Després, quan canvien les tornes, ell torna a estar perseguit uh-huh. i l'edició llatina, ell ja està avisat, al Parlament hi ha un projecte de llei que no anirà endavant perquè el rei, que ja s'ha restaurat el pare, un projecte de llei per prohibir les obres de Hobbes i condemnar-lo Hobbes com a heretge i, per tant, castigar-lo molt durament, uh-huh. fins i tot amb la mort. I aleshores ell decideix publicar a l'estranger. Uh-huh. És a dir, de fet, ell sempre publica fora d'on està. Això vol dir que...
0: També.
1: Buscant no? espais de llibertat.
0: És que em fas pensar que aquell que rep mani, potser vol dir que l'hauríem d'escoltar més sovint i que...
1: Sí.
0: I que trenca les normes sense perjudicis de cap mena.
1: Busquen estratègies de comunicació i amb això es volen també protegir.
0: Escolta'm, Leviatan, a veure, per qui no ho conegui prou, perquè dèiem, és d'aquells llibres més citats que, malauradament, que llegits, però Leviatan, per qui no ho sàpiga o per qui ho hagi oblidat, té quatre parts ben definides. Uh-huh. L'home, la comunitat cristiana i el regne de la foscor. Això jo crec que en una partitura de música dirien va increixendo, allò que diuen va increixendo.
1: El títol de la part final, que és el regne de les tenebres, que és com ho hem
0: sí?
1: dit nosaltres.
0: Sí, sí. El regne de la foscor, de les tenebres,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: al final
1: sí.
0: té molt a veure amb el Leviatan, el monstre de l'Antic Testament, etc.
1: És realment una part preciosa. Potser és la per en Xavier Serra, que ha llegit amb atenció el llibre de València, és la part més ben escrita, potser la més ben escrita, perquè aquí Hobbes fa una crítica de l'Església, de la religió,
0: sí.
1: De la filosofia universitària, que és escolàstica en aquell moment, absolutament una crítica punyent, una crítica àcida, carregada d'humor, també, uh-huh. I allà realment la seva ploma va molt solta.
0: I molt lleugera.
1: Sí, una mica més que a la primera part, que és una part on està fonamentant tota la ciència uh-huh. necessària, el coneixement de l'ésser humà
0: sí.
1: per construir la república, que és la part segona, la construir la república, i la tercera part té el seu interès perquè fa una cosa que per al lector d'avui sobta, que és una lectura crítica del text bíblic.
0: Uh-huh. Però clar, no, clar, clar.
1: S'ha d'explicar en el seu moment. Hi havia tota una tendència a fer descansar el poder en la voluntat de Déu, uh-huh. I això fa aquí, fa relativament poc, coneixíem allò de... Això, de per la gràcia de Déu,
0: sí,
1: per
0: dir-ho sí, així. Sí, sí, aquell títol així honorífica.
1: Exacte. Doncs això estava que estava a les monedes, fins i tot, uh-huh. per aquí mateix. Doncs Hobbes el que fa és senzillament desautoritzar això. El poder és una construcció humana. Uh-huh. I no hi ha res més que humà en el poder polític.
0: Clar.
1: Per tant, aquí no hi teniu cap dret a barrejar Déu o el clar. Que digui la Bíblia. Però, i això és molt dur.
0: Però escolta, darrere d'aquestes expressions hi ha alguna mena de por també cap al mal, cap al Leviatán aquell, sí. cap a l'apocalipsi bíblic?
1: I tant. S'ha de tenir present un joc. El primer joc que fa Hobbes amb aquest text és uh-huh. que ell, torno a dir, la seva llengua de comunicació científica ordinària, quan fa filosofia, sí. quan fa física, quan fa òptica, és el llatí, però aquí fa una operació que és vull publicar un anglès i vull publicar un anglès al servei del poble que tot just ara ha acabat una guerra civil.
0: Va.
1: Han decapitat el rei, han tallat el cap al rei, han instaurat una república i jo vull fer aquest llibre per a pacificar, ajudar a la pacificació d'una gent que ha patit això. I com que aquesta gent parla anglès, jo els parlaré en la llengua que parlen, que és la llengua d'Anglaterra.
0: Uh-huh.
1: I aleshores el que fa és una operació molt curiosa perquè titula aquest llibre, no és un tractat o un sistema no. Sinó que li posa un títol simbòlic. Uh-huh. Leviatán. Leviatán és un monstre bíblic, un monstre que apareix al llibre de Job. És un monstre marí.
0: Marí, a més, sí, sí.
1: I la raó de triar-lo està just uh-huh. a la primera línia del frontispici, que és una imatge preciosa, que nosaltres hem pogut reproduir a la mida uh-huh. gairebé exacta de l'original.
0: Bueno, estem veient aquí...
1: Sí.
0: És fantàstic.
1: I ara intentarem fer alguna cosa amb això.
0: És el que anava a dir-te. Tu volies fer una juguesca.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Perquè aquest monstre, uh-huh. Hobbes tria aquest nom per una frase de la Bíblia que diu no hi ha cap poder a sobre de la Terra que se li pugui comparar. És el poder més gran.
0: Però diu a sobre de la Terra.
1: Per sobre la Terra.
0: Però el monstre és, tu has dit, marí.
1: Sí, però aquí ja l'ha desplaçat.
0: Val.
1: Ha agafat només
0: el
1: nom.
0: Sí, per això et dic.
1: Ha agafat el nom. Ha agafat aquesta frase, que és la el que li interessa és la frase, com que la frase està atribuïda a un monstre, i ell el que vol fer és por, tot es juga amb la por. Hobbes deia que la seva mare havia parit bessons quan el va parir amb ell, el seu germà era la por.
0: Impressionant.
1: Quina manera
0: de pensar,
1: És que se li va avançar el part a la mare perquè tot just allà hi havia una por terrible, perquè arribava allò que li deien l'armada invencible.
0: Sí, bueno, i que després resultar...
1: Tot va acabar com va acabar, però clar, això al final, la mare... saben que ven tot aquella d'allò, li agafa molta por i pareix abans d'hora. I això Hobbes ho recorda quan escriu la seva biografia en vers. Doncs aquest monstre,
0: sí.
1: que és el que ell instaura, ja deixa de tenir aquesta part marina, però això ho fa amb una operació, que no només és el llibre, sinó aquest frontispici, que és el que us proposaré ara de llegir.
0: Va, veure.
1: És el següent.
0: Sí.
1: Quines característiques té en general aquest monstre?
0: Estic prenent el llibre que em passa doncs el Josep. A veure, és un gràfic brutal d'aquests tan xulos i tan macos que ja no es veuen. I tu em demanes?
1: El següent. El que es veu aquí, a la part de sobre, és això, un individu.
0: Sí.
1: Amb un rostre, amb una corona, amb una espasa, amb un bàcul... que domina la Terra.
0: Sí, la reialesa o, no sé, l'absolutisme, o potser no, o més aviat...
1: Això és la primera impressió que fa.
0: És la primera impressió.
1: Però Hobbes era, i en aquell moment, la ciència que avançava...
0: Sí.
1: A punta era l'òptica.
0: Molt bé.
1: Era l'òptica, amb els microscopis, amb els telescopis...
0: Sí, senyor, perquè arribaven on no arribava l'ull humà.
1: Exacte. I qui fa aquest gravat és el millor gravador d'Europa.
0: Carai.
1: Que es diu Bosse. Ah-ha. I aquest gravat s'ha de mirar com el mirava Hobbes i el miraven els seus lectors.
0: Amb una lupa. Ara el Josep ha portat una lupa i bé, a veure si me n'en surto,
1: I ara es tracta de veure què és realment aquest monstre.
0: Impressionant. El cos del monstre, amb la lupa, miro de no allunyar-me del micròfon.
1: S'ha d'anar trobant.
0: Sí, el cos del monstre, al final està format per figures humanes... Jo crec que sobretot del poble.
1: És el poble.
0: És el poble, perquè veig que barrets, d'estil pagès, jo no entenc massa d'aquesta època, i al final, i tots ells mirant en la mateixa direcció, mirant cap amb ell.
1: És per estar-s'hi estona, perquè si vas desplaçant tu veuràs que no tots, la major part sí que miren en la mateixa direcció.
0: Exacte.
1: Però de tant en tant hi ha algú que està parlant un amb un altre.
0: Sí, és veritat. O miren cap a la dreta, o miren cap a l'esquerra, interactuen.
1: Hi ha gent amb barret, hi ha gent sense barret, hi ha gent amb pèl al cap, gent sense pèl al cap. Això ho he vist avui. El primer calb l'he vist avui.
0: Crec que amb alguna arma.
1: Davant de l'Ajuntament.
0: Amb alguna llança, alguna arma, potser?
1: Porten alguna. Els soldats estan a la part de baix, que això ho veurem després, però va, o un altre dia, perquè avui ja potser s'ha d'acabar el temps.
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha homes i dones.
0: És veritat.
1: Hi ha nens a braços.
0: Sí.
1: I això és del que està fet el poder.
0: Val.
1: El poder és el poder de la gent, que decidirà el que decidirà. Ara, un cop ho decideixi, s'ha de fer cas.
0: Carai.
1: Perquè si no, no anem endavant.
0: Impressionant.
1: I això és la república de la que parla el Leviatán.
0: No m'havia vingut mai cap convidat amb lupa i evidentment, molt ben vist, te la torno. Escolta'm, Aquí el llenguatge dels símbols al final, importantíssim.
1: Molt.
0: També, en aquells temps, agafava també la seva força algunes comunitats, no em vull atrevir a dir que em recordi temes maçònics, però una mica allò de el voler que un grup de gent pertanyin a alguna cosa i se sentin que allò és seu, i que a través d'aquesta, no vull dir maçons ni molt menys, però a través d'aquests grups de pensament, ostres, ens diferenciem de la resta. No sé si m'entens.
1: Sí, una mica. Posaré un exemple de l'època de Hobbes, perquè no és exactament això, però apunta. Hobbes, en aquell moment, en vida de Hobbes, es va fundar la Royal Society.
0: Bé, això ja és un què.
1: Que és precisament un grup de persones que a través de la ciència volen explicar el món i volen dominar aquest món que vindrà al món.
0: Exploradors, a més a més.
1: Exacte, amb tot el que això significa, de cara al colonialisme anglès, l'imperialisme, etc. I el progrés de la ciència, que va tot com molt junt. Hobbes serà exclòs sistemàticament. Jo no diré si amb raó o no, tinc la meva opinió sobre si amb raó o no,
0: segur.
1: Científica.
0: Sí.
1: Però el que diu Hobbes, i aquí és la qüestió que em sembla que apuntaves, aquesta elit que dirigiria o no dirigiria, la frase clau de la construcció d'aquest monstre, perquè aquest és un monstre perquè realment és un monstre. Quan nosaltres construïm política i quan fem política, hem de saber que quan fem política estem creant una cosa que pot fer molt de mal.
0: Clar.
1: Que pot fer molt de bé. I pot fer totes dues coses. I hem de ser conscients d'això. La frase clau en tot el procés, serà el capítol 17, és el següent, és el gest personal, individual, per a crear aquest col·lectiu.
0: Clar.
1: Que diu això, i és molt interessant de fixar-s'hi. És una línia, són tres línies. Autoritzo i cedeixo el dret de governar-me a mi mateix, diu, a aquest home vol dir, és el genèric en aquell moment, o a aquesta assemblea d'homes, i assemblea vol dir tots.
0: Assemblea d'homes.
1: Sí, vol dir tots, amb la condició que tu també cedeixis el teu dret a favor d'ell i autoritzis les accions de la mateixa manera. Diu, i això s'anomena república, en llatí quiuites, i això és la generació del gran Leviatán. Què és important? Que en totes les formulacions de Hobbes...
0: Després acaba parlant del déu mortal
1: i això és un déu mortal. És molt poderós.
0: Clar.
1: Però el que és important aquí és el següent, que en totes les afirmacions de Hobbes sempre és hem de ser el poder a un o a una assemblea. I l'assemblea són tots. És a dir, que hagi de ser un monarca no és una decisió. Això ho hem de decidir nosaltres. Pot ser-ho. Hobbes tenia la seva preferència.
0: Clar.
1: Com a pensador diu, m'és absolutament igual, l'assemblea ha de tenir tot el poder.
0: Clar.
1: Si és l'assemblea, l'ha de tenir tot.
0: Escolta, per anar acabant, perquè malauradament com més interessant és un tema a la ràdio, més ràpid passa el temps. Això la física ho explica, que més ràpid passa. Només se m'ha passat pel cap, només. Jo no sé si trobaries alguna connexió amb una d'aquelles frases que també us agrada també als filòsofs, que diu, si mires massa estona cap a l'abism, al final el mateix abism et xuclarà i se't quedarà mirant, no? No sé si trobaríem alguna connexió aquí amb Nietzsche i potser
1: torno,
0: els pensaments de,
1: torno,
0: del mateix...
1: Torno a l'òptica. L'òptica és una de les claus ocultes d'aquest llibre. Sí. Perquè, per exemple, aquest joc de saber trobar la distància entre mirar o no mirar, Hobbes la fa molt. Per a Hobbes tots els éssers humans són iguals. La base és la igualtat dels éssers humans. Ah. Però hi ha un problema de perspectiva. Les meves necessitats sempre seran, les veuré més grans que les teves. Per què? Perquè les tinc més a prop.
0: Clar.
1: I una cosa que tinc més a prop sempre la veig més gran que
0: Claríssim.
1: Una cosa que la tinc lluny.
0: Claríssim.
1: I és un problema d'òptica.
0: És un problema d'òptica.
1: Que cal corregir, perquè en el fons les necessitats de tota la humanitat, de tots els éssers humans, són les mateixes.
0: Escolta, quin luxe haver-te escoltat. Deixa'm dir-te, i malauradament ja et dic, ho hem de deixar aquí, però ja t'empiparem. No t'ho prenguis com una amenaça, però ja anirem darrere teu més endavant perquè ens expliquis més coses.
1: A veure si em casseu.
0: Segur. Jo crec, home, per poc que sigui, jo crec que no, que ja et deixaràs casar. Però escolta'm una cosa, res, deixa'm dir-te que la vostra feina doncs s'ha traduït en aportar més prestigi i excel·lència a les nostres biblioteques, que feia falta, que al final un país és cultura, és literatura, i un país també és que els nostres catedràtics, els nostres mestres, els nostres lletraferits, escriptors, pensadors, etcètera, ens aportin i ens ajudin doncs, a que això arribi a tothom, perquè és necessari. I aquesta obra ha portat un nou prestigi doncs, a casa nostra. I a més, som el primer mitjà que acull el vostre llibre, crec, més o menys, just abans de la presentació. Digue'm ràpidament, explica'm ràpidament on es presenta Barcelona, com i de quina manera.
1: Setmana del Llibre en Català, que és una festa major de la cultura, al Passeig Lluís Companys, entre Arc de Triomf i la Ciutadella, durant tota aquesta setmana. Divendres, per la tarda, la primera presentació a Barcelona del Leviatán de Hobbes, presentació pública, hem fet actes a la universitat.
0: Sí.
1: Hem presentat a Ciutadella, a Menorca, farem un a Vilafranca, però a Barcelona serà la primera vegada. Esteu tots convidats aquest divendres per la tarda a la Setmana del Llibre en Català.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, Josep Montserrat Moles, catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, per haver-nos explicat aquesta feinada tan bèstia d'haver traduït i de quina manera, amb quina precisió, el Leviatán, que al final, allò que dèiem, les obres universals són sempre vigents. Moltes gràcies, per nosaltres ha estat un luxe i tota, jo diria que tota una masterclass. Moltes gràcies, mestre.
1: A reveure, moltes gràcies.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La recepta de la setmana amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.
2: Catorze minuts passen de les 10 del matí, ens hi posem doncs amb la recepta setmanal. La recepta avui signada pel Pere de Calvitus. Molt bon dia, Pere.
3: Molt bon dia.
2: Què tal estàs?
3: Superbé.
2: Fantàstic. Estrenes la recepta, la primera recepta de la tardor, ho saps, això?
3: Correcte, per això canviem també una mica de...
2: Sí?
3: Sí, sí, ara quan diguin, ostres, sí.
2: No, home, no, tardor, que sí. Sempre és maco d'explicar, què vols que et digui?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, escolteu-me...
3: Sí, tardor, però encara estem en estiu, no?
2: Sí, no, no, això és una altra cosa. Sí, sí, home, en modus estiuenc, una tardor estiuenca, una cosa...
3: Correcte.
2: Una mica estranya. Ja ho sabeu, això és la recepta setmanal, sempre signada pel Pere de Calvitus i l'Anna Bosch, els millors fogons... De, almenys de casa nostra. Sigui com sigui, en quant al Pere, ja ho sabeu, dirigeix a Calvitus, aquest fantàstic restaurant entranyable

0: bell mig de la Rambla Santboiana Rafel Casanova, i que ens va explicant ell, ens va regalant receptes juntament també amb l'Anna, i que avui repeteix. I ens agradaria que ens expliquessis ja d'entrada què ens portes.
1: Mira, avui toca fer una de les receptes que a mi m'agraden i que ja no és molt freqüent trobar-les als restaurants, que és conill amb cargols.
0: Conill amb cargols. Això era un clàssic dels receptaris més nostrats d'aquest país, eh? D'uns temps.
1: Tu l'has provat algun cop?
0: Mira, et seré sincer, el conill no seria precisament el que més m'agrada, ni molt menys els cargols sí. I no sé si aquest plat l'he tingut mai davant. No ho recordo. Per separat, sí. Per separar, sí. Escolta'm, i una pregunta, no sé si podràs contestar-la. Per què? Per què dius que ja no és tan habitual?
1: Bueno, jo crec que hi ha un tema, jo crec que del mateix mercat, no? De no consumir conill, que abans era una de les carns habituals a les cuines.
0: Sí.
1: Ja no es ven. No es ven sovint. La gent ha deixat de consumir. No sé si és perquè hem vist massa dibuixos animats o...
0: No,
1: el tema animalista. No, de veritat. Al final...
0: Ja sé què vols dir.
1: És trobar com algo que t'estan menjant... No,
0: que pues, no trobes un per què. No trobes un per què. Dius, està passant, però no sé el per què.
1: Sí.
0: El tema dels cargols no es troben sempre ni es troben arreu, però, home... sobretot a Ponent, a Lleida i tot això, és un clàssic.
1: Mira, de fet, la recepta l'ha portat avui perquè ahir, que els tenim al menú, va vindre una família, eren quatre persones.
0: Sí.
1: Havien dos nenes, una tindria voltant de 18, l'altra voltant de 12 anys. I clar, jo anava a la taula... i conill en cargols li anava a donar al pare, no?
0: Sí, que és, esclar, tu pensaves, bé, ho ha demanat el pare, doncs molt bé.
1: Pues no, la filla gran havia demanat conill en cargols.
0: Veus?
1: Per què? Perquè són de Lleida i la tradició encara de menjar...
0: Encara perdura, eh?
1: Cargols, pues...
0: Que bé, molt bé. Sí, no, que al final, doncs, escolta'm, el bon gust per la cuina no coneix gèneres, edats, ni ideologies, ni res. Qui té bon gust, té bon gust.
1: Punt. Sí, al final, jo sé que hi ha un tema molt d'intentar cuidar el que menges, tal, però abans s'aprofitava el 99% de les coses, no? Ara, si tu a algú li dius que han menjat carn de cavall, no?
0: Que a vegades dèiem que això no va per persones, potser va per geografies, o no ho sé, però que també va pel coneixement gastronòmic que tingui la gent i pel gust. Escolta, i a mi m'agrada això, a vostè li agrada això altre, no ho sé.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta, explica'ns com anirà això del conill amb cargols.
1: Ja m'he enrotllat massa.
0: Al final...
1: El tema és simplement un tema de costums, que
0: hi ha coses
1: que tornen, hi ha coses que van perdent.
0: La cultura gastronòmica.
1: La globalització fa que moltes coses ens arribin. Pues ara podem cuinar amb curris, amb salses de Mèxic, de Perú, els ajis i tal, però hi han coses que estan arrelades aquí que, clar, si es deixen de consumir, també perden...
0: Totalment. Bueno, escolta'm una cosa, el conill amb cargols, que al final són veïns, els cargols i els conills, perquè normalment, normalment corren pels mateixos terrenys.
1: Sí, correcte. Bueno, un corre més que l'altre, eh?
0: Un corre més que l'altre, sí. Però compte, te'n recordes, no? De la rondalla aquella de...
1: Era
0: una tortuga i una llebre, no? Vull dir, bueno, tu deixa estar els cargols, que seran lents però saben el que es fan. Molt bé, va, explica'ns com anirà això. Molt bé.
1: farem el concepte, no, de fer els cargols i el conill és, farem un, la base de lo que serà el guiso, el sofregit, pues lo típic de posar-li pues ceba, all, porro, pastanaga, tomàquet, vale? Pues això, pues tallarem tot petitó, el primer que farem serà una mica donar-li a l'oli, donar-li una mica de sabor amb una mica d'aigua, després posem la ceba que tregui una mica l'aigua, després posarem la pastanaga, el porro, la ceba, tot allà que faci xup-xup.
0: Sí, però un incís, cassola.
1: Cassola.
0: De fang.
1: De fang.
0: Va. Vinga. No, ho dic perquè saps que... amb aquests detalls ens agrada de, encara que sigui aturar-nos un moment per deixar-ho clar. Cassola de fang.
1: Vinga, després li tirarem el tomàquet, vale?
0: que
1: vagi tot allà agafant molt color i que tingui molta reducció. Després una mica de brandi, una mica de birranci, allà també, vale? que evapori, que se'n vagin els alcohols.
0: Molt bé.
1: Quedi sense alcohol i després quan ja està quasi a punt, el que farem serà ficar-li una mica de farigola.
0: Farigola, vale? Que també és molt de la terra del conill i del cargol.
1: Correcte,
0: la farigola.
1: Correcte, ja passegem per allà els cargols.
0: Sí.
1: I el conill se la menja.
0: No, clar, que al final tot ve lligat.
1: Bueno.
0: Què més?
1: Després, el que faríem amb els cargols, no? Pues primer, com sempre, pues, rentar-los... Si no ens ve de gust o tenim poc temps, doncs ara hi ha puestos que ja els venen cuits i anirien per feina,
0: vale.
1: I fora.
0: Molt bé.
1: Perquè, clar, és laboriós, el tema dels cargols és laboriós, no? Però bueno.
0: De ben segur.
1: Els podem fer de dos maneres. La més ràpida i més senzilla és que no és l'habitual, és fer-la solament amb oli, vale? Que són bullits amb oli. Seria pues, deixar els cargols nets, quan ja estan nets, tirar-los amb oli bullint, vale? bullint directament, vale? Es deixen allà una horeta fent xup-xup.
0: Sí, senyor,
1: vale? I estupendo.
0: Vale.
1: I ja tindríem els cargols fet. I aquests part de cargols aprofitarien per ficar-li dintre de lo que és el sofregit del conill, no?
0: Vale, també.
1: Bueno, pues, ara, quan ja tenim ja fet el sofregit, el que faríem seria deixar el conill allà i jo el taparia, el deixaria una hora i algo fent xup-xup tranquil·lament.
0: Una horeta...
1: A foc molt lent
0: vol dir...
1: Molt lent. Vale, sí.
0: Que al final...
1: Sí. El tapem també, que es quedin allà els aromes, i res. Per acabar, que sempre ens agrada fer la picada, no?
0: La picadeta, molt bé.
1: Pues res, quan ja el tenim, que ja està tot allà, que ha fet xup-xup,
0: sí?
1: La picadeta per sobre, remenem una miqueta, la picadeta... L'hem fet amb una mica d'all, ametlles, avellanes, julivert, i li posem un toc de xocolata, també, per acabar. Vale, una mica endolçar, i li donarem una mica de foscor a aquesta. I un gotet de brou de...
0: Sí, important això, suposo.
1: Sí, seria com per acabar el plat, no?
0: Molt bé, de brou?
1: Sí, brou... L'habitual és fer-lo de...
0: De verdura?
1: No, de carn. De carn.
0: Molt bé. No, ho dic per deixar-ho clar. Molt bé, què més?
1: Però de carn. Deixaríem, doncs, allà, doncs, fas això, el brou, deixes reduir amb la picada i, com sempre, aquests guisos tan impressionants, no? El que hem de fer és deixar-los que allà s'ajuntin tots els... aromes, sabors, deixem reposar.
0: Fantàstic.
1: I queda molt millor. Jo crec que quan l'escalfes o el deixes ja reposar, ja passa una horeta o un parell d'horetes...
0: Allò ha agafat un altre context.
1: Sí.
0: D'aroma, de color, de sabor, de tot.
1: Boníssim.
0: De tot.
1: Boníssim.
0: Molt bé, què més?
1: Pues ara per explicar... pues jo em posaria ja...
0: Sí, tu ja et posaries a fer feina.
1: Estaria ja descorxant l'ampolla de...
0: Molt bé. Una bona vaixella.
1: I tant.
0: Jo crec que plat blanc, en aquest cas, per destacar els sí. colors... els colors de l'horta conillera i cargolera.
1: Sí. Se m'ha oblidat un punt, no?, que...
0: Va.
1: Però és fàcil de... A mi m'agrada un toc picant, no?, que està divertit.
0: Això és una altra història.
1: Vale? Sí. Que, bueno, però això va a gustos de cases, de cuiners, de sabors... A mi m'agrada que tingui una mica de rock and roll.
0: Sí, sobretot.
1: Tu què penses del rock and roll?
0: Sobretot. No, s'està dirigint a l'Alba, que està escoltant atentament, la nostra companya aquí a producció, que s'està formant aquests dies amb nosaltres, ja ho saps. Alba, per cert, ell parlava abans que deia, doncs una persona molt jove em va demanar precisament aquest plat, quan és un plat que potser ja no s'està servint tant, un plat molt tradicional, també de segons quins llocs. Tu què? El conill amb cargols, la provaries?
2: Jo no soc molt fan dels cargols. M'agrada molt la salsa. Sempre que fan a casa, la suc amb el pa. Però els cargols...
0: Sí. Yeah.
1: O sigui, a casa teva sí heu menjat conill amb cargols.
2: Amb conill no. Només cargols.
0: Ella és de sucar amb el pa?
2: Amb el pa jo sucaria.
0: Clar.
1: Sí, no,
0: fixa-t'hi, eh? Però els cargols, la closca, deixa'ls estar una mica, no?
1: I del que jo parlava, de menjar conill, algun cop a casa teva?
2: Sí, algun cop sí, també s'ha fet.
1: Vale. Molt bé. Sí, que encara hi ha alguna tradició de menjar algun cop.
2: Algun cop, no.
1: Vale.
2: Sí, sí.
0: Doncs no, ens agrada el testimoni de l'Alba, perquè, bueno, si tu una mica allò que deies de què està passant, que la gent no menja conill o què? Bueno,
1: d'anar amunt i avall amb les generacions que tenim, no?
0: Sí, totalment. Escolta, saps quina pregunta li fem sempre, la pregunta del milió, Alba?
2: A veure.
0: Quina pregunta creus que li fem?
2: La beguda.
0: Sí, senyora. En què ho regarem, això? En
1: ara,
0: què
1: ara,
0: ho regarem?
1: Ara.
0: Molt bé.
1: Doncs jo m'aniria a algun vi una mica amb cos, no? Estic pensant en una garnatxa ben guapa de...
0: Carai.
1: De la Terra Alta, per exemple.
0: Ja t'entenc, perquè casa molt amb tot plegat. Però tanmateix, deixa-m'ho dir, el cava aquí també faria de les seves.
1: A veure, un bon cava...
0: Un bon cava, sí, un bon cava, és benvingut arreu.
1: Clar,
0: a tot, un bon és igual, cava, pensa molt plat.
1: Un gran reserva, ja parlem de sí. Algo que tingui solera.
0: Sí, senyor. Molt bé.
1: Bé de gust, sempre.
0: Ajuda, no?
1: Sempre ajuda. Que això sigui la festa...
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Pere, moltes gràcies com sempre, crec que la setmana vinent ja vindrà l'Anna.
1: Bueno, no vinc jo, eh? Jo...
0: Ens ho anem combinant, això.
1: Per mi és un plaer sempre ser aquí amb vosaltres.
0: Doncs per nosaltres
1: és un luxe. Explicar les meves historietes i...
0: Que està molt bé que ho facis.
1: I fer-vos companyia cada...
0: Doncs és ben bé així. I pensa que hi ha molta gent que t'escolta les receptes. Jo de vegades m'he trobat a amigues i amics que em diuen, ei, la recepta del Pere l'altre dia la vaig fer o m'ha agradat molt, o fins i tot pregunta, escolta, va dir que... I jo, si me'n recordo, dic, no, has de recuperar-ho i escoltar-ho, però no, va dir que no sé què,
1: sí.
0: O va dir que foc lent, o... Oh, molt bé.
1: Mira, ara que deies sí. Això, vaig ràpid, eh?
0: Sí.
1: M'acabo de trobar amb el comentarista de Zon,
0: sí.
1: El Miguel Ángel Román,
0: sí, que és Samboyà. Corre per aquí, a vegades, sí.
1: I ahir justament parlava amb la meva dona, si hi ha el noi que a vegades veiem, perquè a vegades fa algun partit del Barça i tal.
0: Sí, sí.
1: I dic, no, si aquest noi tal, estava ensenyant, i mira, avui, casualitats de la vida... sé que era Samboyà, però ara ja sé que viu a...
0: Mira, et donaré una pista...
1: Va.
0: Esmorza a prop d'aquí, sovint.
1: Ah, ara.
0: Sí, el bec. Molt bé, molt bé. Escolta, res, que continuem, que acabem. Estem a les beceroles de la temporada.
1: Sí,
0: i tant. Avui ha estat el conill amb cargols i vindran moltes més
1: Vinga,
0: coses.
1: Vinga, doncs ara que vingui fred per fer temporada de bolets.
0: Clar. Eh? No, important això, eh? Ens hi posarem amb els bolets.
1: Home.
0: A veure com anirà la temporada. Ja portarem un dia...
1: A l'Alba li agraden els bolets. bolets?
0: El nostre expert. M'agraden.
1: T'agraden?
2: Els bolets, sí.
1: Vale, va. Doncs farem coses amb bolets.
0: Un dia d'aquests portarem el nostre expert, el Pitu Linares, l'home tocat del bolet, el portarem perquè ens expliqui coses. Coses de...
1: Ah, vale.
0: Ja m'entens? De bolets. Clar que sí, ens agrada molt que cada temporada, bueno, una mica saber com anirà tot plegant, n'hi haurà més, n'hi haurà menys, es podran collir la micologia, però més enllà de tot això, doncs això de caçar bolets, que ens agrada molt als
1: catalans. Caçador de bolets.
0: Sí, senyor. Escolta'm, Pere, això s'ha d'acabar de la manera que tu i jo sabem. A veure si ens acompanya també l'Alba amb el crit de guerra aquell que fem sempre quan acabem la recepta, no? A la de una, a la de dos... Un moment, eh? Aquests cargols, bueno, aquest conill amb cargols, són a la de tres. Rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Pràcticament 2:45 d'11 del matí del rock and roll, del Pere de Calvitus, del Rollings, ens anem a, jo diria que un vell roquer també, el podríem considerar d'aquesta manera. L'Enric Bastardes i les Cròniques Bastardes. Molt bon dia, Enric.
2: Bon dia, Amadeu, i gent que ens escolteu avui dimecres 23 de setembre, que suposo que ja ho has dit, perquè ja fa estona que deus estar parlant aquí a la República Santboiana.
1: Forces vegades.
2: Rigolós, gravat una altra vegada, ja saps com va la cosa.
1: Bé, això va com va.
2: Ja m'agrada entrar en directe, ja, però ja dies que no puc. I llavors ho gravo, però ho gravo just abans d'entrar, gairebé, que us ho complico una mica, però també és veritat que llavors l'actualitat és molt més actual.
1: És així mateix.
2: Perquè si ho gravés ahir o abans d'ahir, llavors podria passar alguna cosa que es quedés fora del radar i llavors la gent se n'adonaria que està gravat això. Que també,
1: la immediatesa, com d'important és.
2: Se n'adona la gent que està gravat, perquè com que t'ho dic que està gravat, la gent s'adona.
1: És que aquí no enganyem a ningú.
2: Però això seria enganyar l'audiència. I això a mi no
1: m'agrada. No.
2: A més, avui hi ha bastant de tema. Uh-huh. Hi haurà alguna trompada, que em sembla que feia dies que no en parlàvem. Que
1: sí que és veritat.
2: Al final de la temporada passada dèiem l'any que ve n'hi haurà o no n'hi haurà de trompades.
1: Home,
2: per
1: doncs,
2: mala sort nostra.
1: Per donar i vendre.
2: Ni segueix havent. Sí, a veure si d'aquí 2 anys, quan toca canvi, allà als Estats Units tornen a demòcrates. Recordeu una mica com funciona als Estats Units, el tema de la política. Sí. Republicans i demòcrates. Els republicans són el que aquí seria l'ala dura del PP i o Vox, i els demòcrates seria l'ala menys dura del PP i l'ala dura del socialisme.
1: Bueno, ja sabeu que combinacions les que vulguis.
2: N'hi ha molt poques. Hi ha dretes i moltes dretes. Bueno,
1: dit això,
2: igual no podria treballar com a analista polític. També us ho dic, és una mica cunyat, però ho reconec. Jo hi ha temes que domino i temes que no domino tant. I sí que és veritat que de vegades em poso en lloc que els castellans diuen un berenjenal, però procuro sempre avisar. Quan és un tema que domino, ho dic, i quan és un tema que no domino, també ho dic.
1: És com tota
2: la
1: vida.
2: Avui amb la política, no sé si ens en recordem de l'any 2000, de l'any 2017, de l'1 d'octubre. Jo suposo que sí. Hi ha, els catalans, hi ha dues coses que recordem molt. El primer de tot és la primera Copa d'Europa del Barça, no era ni Champions, la primera Copa d'Europa del Barça, i l'1 d'octubre del 2017.
1: Sí, senyor.
2: Dos fets importantíssims per la cultura catalana. I si recordeu, es va intentar anar a buscar una independència, que no ens en vam sortir, i que encara hi han coses que no estan arreglades al 100%. Per exemple, que Puigdemont encara és fora.
1: Sí.
2: Perquè com que no se'n parla gaire, igual hi ha gent que es pensa que és a casa seva. No, el Puigdemont encara no pot entrar a Catalunya. I diu que la majoria del TC, del Tribunal Constitucional, no aquell que portava l'helicòpter a la sèrie Magnum als anys 80, Catalunya, que aquesta referència de TV3 només la coneixereu la gent que teniu una certa edat, com tu i com jo. El Magnum, el TC, el Rick, el Higgins, Zeus, Apolo. Això, si heu vist Magnum, us sonarà, si no... És igual, busqueu el ChatGPT, no ho sé. La majoria del TC diu que val a l'amnistia total i acosta el retorn de Puigdemont.
1: Sí.
2: Jo penso que aquestes alçades, que encara no hagi pogut tornar, ja diu molt de la voluntat o manca de voluntat de solucionar el problema que hi ha des de les Espanyes.
1: Ja.
2: No pot ser que no hagin trobat el moment per dir, bueno, aquest senyor, va, que torni aquí. Això per un cantó. Un altre tema polític, bueno, ahir una votació, aquelles coses que passen de vegades al Congrés, que algú s'equivoca de votó, doncs va passar aquí a Catalunya també. Diu que Aliança, l'Aliança Catalana, avala per error que Vox pugui titllar Companys d'assassí. Vox va titllar Companys d'assassí. I la gent hi va votar en contra, dient, escolteu, no podeu dir-li a Companys que era un assassí. Bueno, doncs a part de que Vox deia que sí, hi va haver algú d'Aliança que va dir, jo també penso que sí. Què passa? Que li van fer notar que igual hauria d'haver dit que no. I ara se n'ha retractat. Que després aquí hi ha dues opcions. Una, pensar, hòstia, és veritat, s'ha equivocat. I l'altra és, és mala persona, directament. No sé quina de les dues opcions és pitjor. Perquè clar, si ets mala persona...
1: No sé, no sabria.
2: Vas de cara. És com els de Vox. Ja se sap que votaran que es pugui titllar d'assassí. Però és que si no... Tens una feina al Parlament, que és votar. I votar entre sí i no, eh?
1: Sí,
2: que tampoc et pots equivocar molt.
1: Que dius, exacte,
2: a un supermercat...
1: No ha de ser tan difícil.
2: Lidl, al bon preu. I has d'escollir entre les de net i les de marca blanca. I estàs allà, què faig, de net o marca blanca? Ostres, a casa m'han dit que agafi de net. Bueno, doncs agafes de net. Altra cosa és que tinguessis 25 natilles com hi ha ara, que hi ha les del Danet, les del xocolata del Dubai,
1: correcte,
2: les de xocolata 0%, les de soja,
1: sí, les
2: de
1: lactosa,
2: sense lactosa, extra de lactosa, sense gluten, amb el gluten a part. És més fàcil equivocar-te. Però és que les votacions del Parlament són: estàs a favor o estàs en contra? No hi ha més.
1: Vull dir que no hi ha més. No hi ha més.
2: L'altre directament ja la pots tirar endavant. Bueno, no ho sé, que jo crec que hi havia una mica de mala fe. Llavors, tenint en compte el tema del Trump, dues. Primer de tot, que els Estats Units d'Amèrica construiran dues bases a Groenlàndia arran de l'acord que han aconseguit amb Dinamarca.
1: Sí, senyor.
2: Bueno, de facto, jo penso que al final s'han sortit amb la seva, Trump. I serà un territori d'Estats Units. Construeixen dues bases, les faran més grans, podran aterrar-hi quan vulguin, podran enlairar-se quan vulguin. Només falta que li plantin la barrera la bandera d'Estats Units i, escolta'm, tindran un Puerto Rico, però amb una miqueta més de fresca, eh? És que, de debò. De debò que tenim el que ens mereixem, els europeus.
1: Ai, ai,
2: i l'altra trompada del dia és que recorda que a Donald Trump li han fet una miqueta un luz de gas, li han fet un bullying,
1: sí,
2: un mòbil,
1: sí,
2: l'han marginat,
1: sí.
2: L'han dit que, escolta'm, com que tu no ens vols, nosaltres tampoc et volem. I jo vaig avisar i vaig dir, bueno, això és una rabieta, està molt bé, però en un moment on et pots comunicar per on vulguis, això de posar les portes al campo, que deien abans, de la internet, no és possible. Llavors, què ha fet Donald Trump? A part de que té una xarxa social que es diu Truth Social, que és seva, i pot dir qualsevol bestiesa...
1: Correcte, és així mateix.
2: A part d'això, s'ha construït el Trump TV, un canal de YouTube 24 hores,
1: mare de Déu,
2: on també pot dir totes les bestieses que vulgui.
1: Mare,
2: i no cal que ningú les hi...
1: No hi ha sensació.
2: Les hi gravi, no, perquè se les grava ell mateix.
1: Sí,
2: ha fet una barreja entre un canal de televisió i un reality 24 hores, com les dels Osborns, no sé si te'n recordes, allò de los Osborns, que seguien a tota la seva família, un gran hermano, però de Trump, un big Trump, un great Trump. Bueno, doncs ja tenim un canal a YouTube on podem seguir el dia a dia del senyor Donald Trump. Ens està quedant una secció xula, eh? Avui, Amadeu, encara n'hi ha més.
1: Sí, força interessant, tot plegat.
2: Diu que vol recuperar, i això em sembla bé, els llibres de text i prohibir l'ús de la IA a les escoles fins als 14 anys.
1: Està bé.
2: Em sembla bé. El que m'ha sobtat és un estudi que diu que Salut ha encomanat un estudi on es vol saber quines són les conseqüències de l'ús de les pantalles.
1: Ja.
2: I a mi el que m'ha sorprès són aquestes conseqüències, perquè, clar, l'estudi no hi és, a l'article. Jo aquest estudi...
1: Està per veure.
2: I em diràs, ostres, i per què? Perquè de les conseqüències de l'ús de pantalles hi ha dificultats per parlar. Si les fas servir de massa petit, suposo que interactues poc amb la gent i aprens a parlar tard, malestar, ho entenc també, en general, no? S'ha quedat d'ulls, costa dormir, no sé què, però n'hi ha una que m'ha sobtat, per sobre de totes, càries.
1: Ah.
2: I entenc que deu ser, perquè si estàs molt davant de la pantalla... Com que t'avorreixes, menges xutxes mentre estàs davant. És que si no ho entenc. Què teniu? Mòbils fets de nube i el llepes. Mentre... Com s'ha correlacionat la causa i l'efecte de l'ús de les pantalles i la càries? A mi aquesta és la part de l'estudi que, de debò, si em dones ara aquest paper de 500 pàgines... Me'n vaig a llegir-lo per veure com coi han trobat la causa-efecte de l'ús de pantalles i la càries. I l'últim tema, del Madrid.
1: Sapiguer-ho lligar tot, eh?
2: Madrid, se n'ha parlat llarg i estès.
1: Oi tant.
2: A mi, que el Madrid perdi, jugui malament i plori molt, és una cosa que me pone, que ja m'està bé. Que el Barça estigui a tope i el Madrid no, a mi això, endavant, com si estem tota la temporada així. La cosa és que avui hi ha Champions femenina, juga el Barça, em sembla que juga contra el París.
1: Important, no, això. Important, això.
2: I el Madrid, que al final em vaig perdre els últims minuts, devien acabar 1-1, però avui el Barça ho té difícil. Ho dic perquè la gent diu, vaig a veure el partit perquè els hi fotrem, ja ho veurem. Per què? Perquè al Barça li falta Quica, Nazaret, Vicky, López i Aitana, bon matí. Això què vol dir? Doncs, a efectes de la gent que no seguiu
1: ja
2: el futbol femení, és com si al Barça masculí li faltés aproximadament Pedri, Rodri i Lamine.
1: Per exemple.
2: Ens fotria mal.
1: Sí, senyor.
2: Ens fotria mal.
1: Totalment.
2: Doncs pues jo què sé, vale? Vinga, va! Adéu-diós!
1: Doncs, escolta'm, com sempre, moltes gràcies, Enric Bastardes, una forta abraçada i res, a continuar. Fins aquí les Cròniques Bastardes. I res, pràcticament, sí, 3 quarts d'hora són els que ja passen de les 10, per tant, res, a 15 minuts per arribar a les 10. Com sempre, la tradició de la casa dels dimecres, doncs els contes breus de l'Albert Estengre, i en aquest cas, doncs, un nou lliurament. Escoltem-lo.

0: Pep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
2: Temps era temps. Els sarraïns corrien per Catalunya. Anaven i venien per la seva banda de lo que ara és Catalunya. Temps era temps. Catalunya era cristiana i hi havia una part, la Catalunya Sud, que era sarraïna dels sarraïns. Temps era temps i hi havia fronteres allà on ara tot és Catalunya. Temps era temps en el mig de Catalunya. De lo que ara és Catalunya, hi havia un castell gros, grossíssim, el castell de Cardona. I era gros i grossíssim perquè en allà, a l'altra banda, ja era terra de sarraïns. I des del castell de Cardona vigilaven la frontera. Però en aquell temps la frontera era tranquil·lament vigilada perquè no hi havia guerra amb els sarraïns, ells en aquella banda i els cristians en aquesta altra. El senyor de Cardona, gran, respectat per tothom, tenia una filla molt maca. El senyor de Cardona, de tant en tant, feia festes i també convidava en el senyor del castell de la banda dels sarraïns. Estaven en pau, no tenien problemes, també el convidava. I aquell senyor, el sarraí, era un home jove. I tantes vegades va venir en el castell de Cardona, convidat, que va conèixer, esclar, la filla del senyor de Cardona. Una noia jove, maca, ja us ho he dit. I se'n va enamorar. I ella es va enamorar d'ell. I es varen prometre així, cada vegada que es veien es prometien amor etern. I ella deia, és que el meu pare no sé si voldrà. I vet aquí que expliquen que el sarraí va dir, sí que voldrà, estem en pau, ens estimem. Sí, però vos sou musulmà i jo sóc cristiana. I tant s'estimaven que expliquen que se'n varen anar junts. I el senyor de Cardona això no ho va poder permetre. El senyor de Cardona va fer sortir ple de soldats seus que anessin a buscar a la seva filla. A la seva filla no volia fer-li la guerra en el senyor del castell sarraí, però s'hi va enfadar molt. Va agafar la seva filla, se la van tornar cap al castell i en allà dalt, com que la filla li va dir que estimava molt en el senyor del castell dels sarraïns, aquell senyor de Cardona va fer tancar la seva filla a dalt de tot del castell de Cardona, on hi ha una torre rodona, que ara en diuen la Torre de la Minyona. I la seva filla, aquell senyor li va dir, mira, filla meva, mira, minyona del meu cor, perquè no te'n vagis amb qui no te n'has d'anar. Et quedaràs tancada en aquesta torre. I en allà la van tancar. D'ençà de llavors, aquella és la Torre de la Minyona, de la bona minyona, de la filla del senyor del comte, em sembla que era, d'allà de Cardona. Expliquen que cada dia li portaven menjar i que cada dia ella en menjava i en menjava menys, menys i menys cada dia. De tant en tant se sentia plors i crits d'aquella noia, d'aquella minyona, cap al seu pare. El cridava, li demanava perdó. El seu pare, però, mai hi va anar. S'havia de ser recte, dur. Expliquen que un dia aquell menjar que li van portar es va quedar a la porta. No en va menjar ni gota, ni l'endemà, ni l'altre tampoc. Al cap de ple de dies varen obrir la porta i varen trobar en aquella noia en allà, estirada, morta. Llavors el pare hi va pujar, la va fer enterrar i li va saber greu no deixar que la seva filla s'estimés amb aquell home, que encara que fos sarraí, era un bon home. I així acaba la història trista, la història de la Torre de la Minyona, aquella torre rodona, circular, que hi ha en el castell de Cardona. Si mai hi aneu, després de veure les mines de sal que són allà baix, gireu el cap cap a l'altra banda i veureu aquella torre en el mig d'aquell gran castell imponent. Una torre que recorda aquesta història tan trista.
3: Hi havia una vegada un pare i una mare que varen tenir tres fills. Un de gran, un de mitjà i un altre de més petit.
4: I vet aquí que vivien allà dalt de tot de la muntanya, i allà on te vivien un any no va ploure ni gota, i aquell estiu tot era sec, sec, sec, i no hi havia res que sortís, no, varen passar molta gana, molta, i estaven a punt de morir, i de gana, el poble era lluny, llunyíssim, i allà ningú els hi donava res, perquè alguna vegada el pare ho havia anat a provar. I vet aquí que el pare, desesperat, va dir que se n'havien de sortir, no sabia pas de quina manera, i el fill gran li va dir: pare, pare, mireu, jo me n'aniré a la ciutat a buscar fortuna, però si en el poble no ens donen de res. No, pare, no, aniré més lluny encara, aniré a la ciutat. Oi, fill meu, ja la sabràs veure, tu, la fortuna. Sí, pare, sí. Doncs mira, si te'n vas, té aquests quartos. I li va donar la meitat dels quartos que tenia, i aleshores li va donar també el cavall. I emporta't el cavall, fill meu, emporta't el cavall, que t'anirà bé pel camí. I aquell noi se'n va endur el cavall i aquells quartos, i baixant per la muntanya, quan ja duia un bon tros caminat, vet aquí que va passar pel davant d'una cova, una cova que ell no coneixia, i al davant mateix de la cova, allà, assegut amb una roca, hi havia un fullet ben estrany, un fullet, un vell, amb la barretina blanca, que fumava en pipa. Petitó, petitó, si no hagués estat que el vell li va parlar a ell, el noi no l'hagués pas vist. Noi, on vas? Li va dir el vell. Ai, què hi feu? Qui vos? Qui sou? Jo sóc un fullet, el de la barretina blanca. I on vas tu? Que t'ho he preguntat jo primer. Ah, mireu, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ui, aquell vell de la barretina blanca es va separar la barretina així una mica enrere, es va treure la pipa i se'l va mirar així de fit a fit, en el noi. I vols dir que sabràs trobar la fortuna? Vols dir que la sabràs distingir? Vols dir que saps què és la fortuna, tu, noi? I sí, a la ciutat la trobaré. Ui, no, em sembla que no. Mira, noi, si vols, jo t'ajudaré. De quina manera em podeu ajudar, vos? Mira, saps què? Explica'm un conte. Explica'm un conte que no comenci com tots els contes amb el Bet aquí una vegada i jo t'ajudaré. Un conte voleu ara? Però si això és cosa de canalla, que és que no en saps cap? És cosa de canalla, jo tinc feina, que jo sóc gran. Escolta'm, explica'm-ho i jo t'ajudaré. I el noi va rumiar una mica, no pas gaire, I al capdavall li va dir: mireu, ja en tinc un. Escolteu-me ben bé. Vinga, noi, explica molt bé, pensa que... Sí, escolteu, i acabem aviat. Vet aquí que una vegada li va dir el noi, i aquell vell no se'n va estar, es va alçar, va treure's la barretina, i amb un cop de barretina va matant el noi, i amb un altre cop de barretina va matant aquella bèstia, en el cavall que duia, i noi i cavall, el vell de la barretina blanca, aquell fullet els va agafar i els va llançar al darrere seu cap a aquella cova on ell hi estava al davant. Varen passar uns dies, i allà dalt a la muntanya el pare i la mare estaven molt amoïnats, i el fill mitjava dir: pare, no us amoïnéssiu pas, jo aniré a la ciutat i portaré jo la fortuna, i de passada, si trobo el meu germà, també el portaré cap a casa. Oi, fill meu, no ens deixis, no us amoïneu, pare, té l'altra meitat dels quartos que només ens quedaven, i emporta't l'asa, perquè és molt lluny la ciutat, i aquell noi se'n va endur. I baixant la muntanya va passar pel mateix camí, i va travessar el pont i va arribar allà on hi havia aquella cova on hi havia també el fullet, i el fullet el va avisant aquell noi, perquè si no, esclar, no l'hagués pas vist. Es va treure la pipa, es va gratar el cap, després d'arremangar-se la barretina li va dir: noi, on vas tu? I el noi: coi, qui sou vos? Sóc el vell de la barretina blanca, un fullet, digue'm on vas, que jo t'ho he preguntat primer. Vaig a buscar fortuna a la ciutat, jo la sabràs veure, tu, la fortuna. I tant que sí. El vell se'l va mirar de fit a fit i... Mira, jo t'ajudaré, que t'anirà molt bé. Explica'm un conte. Ui, un conte, però és que jo tinc feina. Explica'm un conte i t'ajudaré, home, val la pena provar-ho. I el noi... Però un conte que no comenci com tots, que sigui ben diferent. I aquest noi: sí, la qüestió és explicar un conte. Mireu, vet aquí que una vegada... Aquest és com tots. El vell de la barretina blanca es va treure la barretina i pim-pam li va donar un parell de ventallots amb aquella barretina. El noi es va morir també l'asa, i el vell asa i noi els va llançar cap al darrere, cap a aquella cova, i en allà s'hi varen quedar, i el vell al damunt d'aquella pedra esperant que vingués el fill petit. El fill petit, després d'uns dies de veure que cap dels dos germans tornava, va dir als seus pares: Papa, mama, jo aniré a buscar la fortuna i si trobo els meus germans també tornaré. No, fill meu, no te'n vagis perquè t'ho faràs igual que els altres dos fills i vet aquí que si te'n vas tu, què farem nosaltres quan siguem vells? No tindrem a ningú que ens cuidi. No us amoïneu, pare, mare, que jo tornaré, no us amoïneu. Ai, fill meu, com que el noi va insistir tant, al capdavall els pares li varen dir que sí, varen cedir. Mira, no tenim cap quarto per donar-te, però emporta't el gos. Que tu ets petit i al damunt del gos també faràs camí. I el noi va pujar al damunt del gos i al damunt del gos, trico-trico, xino-xano, se'n va anar i després de travessar aquell pont va arribar allà on hi havia aquella cova, el vell el va veure, el va avisar. Noiet, on vas? On vas, noiet? I vet aquí que el noiet no es va sorprendre massa de veure un follet i li va dir, ai, mira, ets un vell de la Barretina Blanca, sí. I tu on vas? Oh, jo vaig a la ciutat a buscar fortuna. Ja la sabràs trobar, la fortuna. Vinga, explica'm un conte i jo t'ajudaré amb aquesta fortuna que dius que sabràs trobar. Que no sé pas. Explica'm un conte, però que no sigui com tots, eh? No us amoïnéssiu pas, que jo de contes en sé molt, perquè... Però que no sigui com tots. No, aquest no l'heu sentit mai. Mireu, diuen i expliquen que quan els ocells nedaven i els peixos voleiaven, em va passar una de ben grossa. Aquell vell de la Barretina Blanca es va quedar molt sorprès, gratament sorprès. Aquell vell va fer un bot, es va treure la barretina i no va picar en aquell noi ni en aquell gosset, no, sinó que va llençar la barretina a terra, i quan la barretina va sonar a terra es va sentir un gran brabum. Aquell vell va desaparèixer, paf, es va esfumar entremig d'un núvol i diuen i expliquen que el noi va fer un bot enrere perquè tota aquella muntanya, aquella cova que tenia al darrere el vell, va començar a remoure's, totes aquelles roques van començar-se a remoure com si fos un gran terratrèmol i totes les roques, totes es varen convertir en or de dintre de la cova, de sota d'aquella muntanya en va començar a sortir gent, homes, dones, criatures també i bestioles, tothom fugia, tothom cridava, ui, el vell, que ens ha mort el vell, que no el volem tornar a veure. I d'entre tots aquests també van sortir els dos germans, el gran i el mitjà, d'aquell noi que s'ho mirava tot, i diuen i expliquen que el petit els va cridar i que amb l'ajut d'ells dos, de l'asa i del cavall que també varen sortir de la cova, varen traginar moltes i moltes d'aquelles roques que s'havien convertit en or. I diuen i expliquen que tota aquella fortuna, aquell noi, se la van dur cap a casa seva i que a casa seva, ell, durant tota la seva vida, va anar explicant contes, perquè els contes, deia ell, que havien estat la seva fortuna i la meva també. I si voleu, també ho serà la vostra.
5: Mentidera tu.
6: Mentidera.
7: Sí, què? Que no t'agrada?
8: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
9: Els que expliquem històries...
7: En tenim un.
9: De què?
7: D'aquests cercles.
9: Mentides i més mentides.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
10: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
11: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
12: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
13: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Fins aquí els contes de l'Albert Estengre.
2: I fins aquí també l'edició d'avui de la República Santboiana.
1: Correcte, demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí, després dels informatius. Que vagi molt bé.

0: dubte.
1: Les 11 del matí, sou a 3CAT Info, seguint en directe les compareixences al Parlament sobre els errors dels informes PISA a Catalunya. Qui parla ara és la diputada de la CUP, Pilar Castillejos.
0: I compta també amb una dada que és gairebé idèntica. El 36,5% dels infants es troba en risc de pobresa o exclusió social. Tenim un 36,5% que té reconeguda alguna agència específica i aquesta mateixa quantitat en risc de pobresa exclusiva. No són la mateixa dada, és evident, però expliquen una mateixa transformació, les conseqüències de la desigualtat social que entren cada dia a l'escola. I per tant, aquest coneixement, aquest creixement de les necessitats educatives no es pot afrontar només amb l'esforç del professorat ni amb recursos puntuals, perquè s'ha de poder atendre aquesta complexitat però dins i fora de les aules. Catalunya no és que tingui massa complexitat. El que té és massa alumne sense els suports que necessita. El que falten són professionals, temps i recursos per atendre'ls. I per darrer aclariment sobre aquest tema, l'èxit educatiu, des del nostre punt de vista, és aconseguir bons resultats sense excloure ningú. Demostrar que l'escola pública pot atendre tota la diversitat que hi ha a les aules. I això no ho assolirem reobrint debats pedagògics que la comunitat educativa ja ha fet, sinó desplegant les condicions materials que la inclusió necessita. Més ràtios, més docents, professionals educatius, codocència, equips psicosocials i psicoeducatius estables, temps de coordinació i connexió efectiva amb salut i serveis socials. I també exigeix actuar sobre les causes externes que entren cada dia a l'aula. L'habitatge, la pobresa, la segregació. No es pot exigir una escola que compensi tota sola les desigualtats que les altres polítiques públiques continuen produint. Per tant, l'èxit educatiu no és pujar PISA, és continuar avançant sense deixar-ne ningú enrere. Sobre el debat que vostè proposa, és necessari, està bé, que en parlem de tot, la CUP no neguem que s'ha de fer aquest debat a l'educació, participarem en aquest debat a l'educació, però tenim clar que aquest debat no pot ser una excusa per tornar a tancar en fals el conflicte educatiu que tenim ara mateix obert. El govern ja ho va intentar amb un acord parcial i d'esquenes a la mesa sectorial. I ara ho pot repetir, aquesta mateixa operació, substituint la negociació per un debat institucional. El govern ha de reprendre la negociació amb els sindicats i amb el comitè de vaga. El govern ha d'escoltar les seves propostes, ha d'acordar un calendari concret amb recursos pressupostaris i mesures aplicables avui. Avui, no només compromisos d'aquest any, d'aquí a 10 anys o quan sigui. Vostè ha fet esment de tots els acords assolits, i cert que s'han aconseguit millores, però el rebuig al preacord i la continuïtat de les vagues ens demostra que amb això no n'hi ha prou. No podem vanagloriar-nos del que hem aconseguit, sinó que cal continuar parlant amb els sindicats. El debat pot abordar el futur del sistema, però no pot servir per ajornar les solucions que els centres necessiten ara, perquè no pot haver-hi cap treva real si només pretén aturar la mobilització mentre el govern continua sense negociar amb ells. Vostè ha parlat del 6%. El que li diem és que això ha de deixar de ser una promesa i convertir-se en recursos. Diu que el seu govern són els que més esforç han fet. Han fet més esforç que ningú. Només li recordo que vostès l'únic que han fet és equiparar amb l'augment del pressupost perquè continuem exactament on estàvem, el 4% dedicat a educació. No han fet un esforç extra que no hagin fet els altres, ens movem als mateixos percentatges. El que ha de fer és complir el compromís de finançament que va fixar la llei d'educació des del 2009. Concretar com ho farà, però sobretot a què es destinarà i com prioritzarem la xarxa pública. Abans de tornar a diagnosticar el sistema, el que cal és desplegar-lo en condicions i revertir aquesta manca estructural d'inversions que tenim. Ha esmentat el Consell d'Educació de Catalunya com a instrument per fer aquest debat. És un òrgan consultiu, però un òrgan consultiu que reflecteix el sistema mixt actual i participa en la patronal de la privada concertada, PIMEC, Foment del Treball, i per nosaltres aquesta composició impedeix presentar-la com una veu específica de l'escola pública. A més, vostè diu que inclouran a tothom. Jo només recordo que l'experiència de les visites de la consellera aquest estiu, que també va dir que parlaria amb tothom, es va limitar sovint a parlar amb comissions de garantia municipal. I això ens mostra el risc de confondre el territori amb l'estructura administrativa. Aquest desplegament al territori ha de comptar amb transparència, amb els actors, amb agendament continguts. El senyor del Pozo pot desenvolupar l'encàrrec rebut, evidentment, i el Consell pot formular les conclusions que consideri. Però aquestes conclusions no poden convertir-se automàticament en un nou consens educatiu, ni de país, ni en el mandat polític que defineixi el futur de la xarxa educativa. Pimec, Foment i els titulars de la privada concertada no poden condicionar el model de l'escola pública. Cal crear un espai específic de participació de la comunitat educativa pública, de la xarxa pública, amb docents, amb personal educatiu, amb alumnat, amb famílies, sindicats, direccions i amb tot el moviment de defensa de l'educació pública. I aquest és l'espai que ha de poder debatre no només com gestionar millor el sistema, sinó també quin model volem, un horitzó d'una única xarxa pública, gratuïta, inclusiva, en català. Hem d'escoltar el Consell d'Educació, evidentment, però ni Pimec, ni Foment, ni la concertada no poden parlar en nom de l'escola pública ni decidir-ne el seu futur. De la mateixa manera que l'agenda tampoc la pot fixar només el govern i l'OCDE per endavant. No acceptarem que el debat es limiti a aquestes prioritats compartides per l'OCDE i el govern i que ja ha anunciat l'OCDE amb el seu informe. Per nosaltres hi ha dos conflictes fonamentals que formen part de la mobilització educativa i que han quedat fora de l'agenda del PSC. D'una banda, l'afebliment de la xarxa pública. Els darrers cursos la pública ha perdut un 22% de l'oferta d'I3 mentre es mantenia la sobreoferta concertada. I el debat, per força, i si no, no servirà, ha d'abordar aquesta planificació, els concerts, la segregació i un horitzó d'una xarxa pública única. I el segon debat, que tampoc no apareix aquí, el català com a llengua vehicular. No es pot parlar de futur de l'educació catalana ignorant el retrocés de la llengua dins dels centres educatius ni les ingerències polítiques i judicials en què els tribunals espanyols l'ataquen. Cal debatre recursos d'acollida, formació, sensibilització lingüística, projectes lingüístics, inspecció, avaluació, també avaluació i garantia efectiva de la immersió i també protecció davant dels atacs espanyolitzadors. El Consell Educatiu pot parlar dels temes que el govern li encarregui, però això no converteix aquella agenda parcial en l'agenda educativa del país. I entenem que també un dels debats que per força s'ha de posar sobre la taula és el model d'escola inclusiva. Però abans de revisar el model, cal garantir-ne les condicions. Reducció de ràtios, més docents personal educatiu, codocència, adaptacions, formació, temps de coordinació... La complexitat és real. I una part important, a més, està relacionada amb la pobresa, la precarietat residencial, la salut mental. Però això no es pot abordar només dins de l'aula i cal també que l'educació pugui parlar i acompanyar-se a l'alumnat dins i fora del centre. Però el...

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 8 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, com és habitual, iniciarem amb l'espai, amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui coneixerem Sílvia Bas Evans. També avui dimecres tindrem una nova sessió amb la psicòloga i directora general de Glifin, la Montserrat García. Amb ella parlarem avui del terme neurodiversitat. I a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres avançarem un acte d'aquest diumenge, 27 de setembre, a 9:45 del matí, quan tindrà lloc a l'estadi d'atletisme Constantí Miranda la novena edició de la cursa caminada solidària Red Race. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres, avui presentant el nou treball discogràfic, desè àlbum d'estudi de la cantant Miley Cyrus. Es diu Bass Persuades i és el successor d'un àlbum del 2025 que es deia Something Beautiful. Doncs som-hi, Let's Get Married, Miley Cyrus. Bé, ara es fa dir Miley, doncs Miley.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: minut i arribem a un quart de 12 del matí. Seguiu a la nostra sintonia, l'emissora municipal de Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera, cada 7 dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten des de l'empresa Sílvia Bas Events. I saludem ja la seva gerent, que és la Sílvia Bas. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Mònica. Molt de gust.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Bargan. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi des de Sant Boi Empresarial. Com sempre, fem aquest recordatori de quina manera, si hi ha alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, algun empresari o més o menys treballadors, algun autònom o alguna persona autònoma sola, que també pot formar part de Sant Boi Empresarial, però com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs som-hi, avui parlarem amb aquesta empresa que està especialitzada en serveis audiovisuals per tota mena d'esdeveniments. Té més de 40 anys d'experiència en aquest sector i a més doncs és 100%

0: 100% sambuiana, i és aquesta empresa que dèiem que es diu Sílvia Bas Events. Abans saludàvem a la Sílvia. Per cert, si mentre escolteu l'entrevista voleu anar tafanejant la seva pàgina web, és silviabasevents.com. Sílvia, 40 anys d'experiència, és una empresa familiar.
1: Sí.
0: Per tant, ens hem de remuntar a el teu pare?
1: Al meu pare. El meu pare va ser el fundador, el Joan Bas. Nosaltres som músics, o sigui, la nostra base va ser una base musical, i treballant amb la música, doncs, d'alguna manera es crea paral·lelament a la nostra feina com a músic, pues, aquesta empresa que dona suport a restaurants, a masies, en aquella època, no? Sí. Sobretot, pues, musicalment, pues, proposant ofertes musicals, no? Després, el meu germà, que també és músic, sí, d'alguna manera també paral·lelament amb el meu pare l'acompanya, i ja, pues, des de ja fa uns anys, pues, passa a les meves mans, però no estic sola, estic amb el Gerard, que és el meu fill, o sigui, és una empresa
0: per
1: totalment...
0: Per tant, continua, la saga continua.
1: La saga familiar continua, sí, amb molt de gust, i a més, amb el Gerard, que és un noi de 23 anys, profundament orgullosa i agraïda, perquè, com comentàvem abans, les empreses donen, des de fa uns anys enrere fins ara, pues, ha canviat molt, i aleshores la seva joventut li dona un punt de vista especial, i que per mi, pues, sempre és agradable, no?
0: Doncs avui, Sílvia Bas Events, tenim a la Sílvia Bas amb nosaltres. El número de telèfon, que el direm també per si alguna persona, sí, que es vol posar en contacte directament, doncs, per aquesta via, és el 667 32 89 38. Dèiem que tot el que té a veure amb el sector audiovisual, però quines són les primeres feines que va fer el teu pare ara fa 40 anys?
1: El meu pare, com jo et deia, ell és músic, i aleshores antigament el que es feia servir era la música en directe. Tu contractaves uns músics per una boda, per un cumpleaños, per una comunió, i et venia, pues, una música en directe. Al llarg dels anys aquesta música en directe es converteix en el DJ, DJ de bodes. Ara és el més usual. La música en directe potser per altres, un concepte aperitiu, per exemple, no? Dins del mateix, sí, esdeveniment, però normalment el que més es contracta amb aquest sector, no? D'aquest tipus d'esdeveniments de festa, normalment és el DJ. També portem la persona que oficia la cerimònia, l'actor que casa els nuvis, que això també està molt, queda molt maco i està molt, com molt de moda. Algú de música en directe, també serveis extras com aquests fuegos fríos, aquestes coses que també s'han posat tan de moda, i, bueno, està màgia i una miqueta d'animació. Seria tot el ventall de productes que podem oferir dintre dels esdeveniments més festius, no? També fem esdeveniments corporatius, que ho estem treballant molt, molt també últimament, i això, pues, ja és una altra història, és una miqueta més lloguer d'equip, sonorització, el tècnic, no? Però tot el que sigui un esdeveniment es pot cobrir de diverses maneres, o bé sonoritzant, il·luminant, o bé, pues, posant-li la nota musical a la festa.
0: I aquesta nota musical, clar, aquesta empresa va néixer amb persones que es dedicaven a la música, clar, amb el teu pare, que era músic, és músic, sí, no? Quins instruments van començar a sonar gràcies a l'empresa vostra?
1: Bueno, nosaltres, jo mateixa, jo soc llicenciada en piano i cant pel Conservatori del Liceu. El meu pare no es va llicenciar, però, bueno, va ser músic tota la seva vida, i et dic, el meu germà també. El Gerard, ell ja va estudiar audiovisuals, no és músic, però ja et dic, bueno, sí que és cert que quan treballes en una empresa de música, pues, jo, aquesta psicologia musical i, bueno, i aquesta formació, òbviament, és el que jo els dic als meus DJs, no? Ja no és el que millor et faci una mescla, no? Sí. A l'hora de fer d'estar amb una sessió de DJ, sinó és el DJ que tingui la pista plena, no? Aquesta psicologia de pista, pues, com a músics, pues, clar, fa molts anys que la tenim, no? I la continuem fent servir.
0: I com ha evolucionat l'empresa en aquests 40 anys? Ja no només musicalment, perquè ens dius, doncs, que ara sobretot són els DJs, sí, no? Els que es contracta, sinó també, doncs, a nivell d'infraestructura, perquè han passat molts anys, són 40.
1: Jo crec que la diferència és que com et dic, neix sent una empresa molt familiar, que gairebé no té treballadors, per dir-ho d'alguna manera, pues treballa el meu pare, el meu germà, inclús jo, que jo porto des de que tenia 6 anys cantant i tocant el piano. Pues ara sí que l'empresa pues evoluciona, pues tenint, pues necessitant gent que treballi per nosaltres, diguéssim que ja som una empresa que requereix, no, de persones que treballen, com sempre dic, amb nosaltres, tant DJs com actors que fan aquestes cerimònies, com tècnics de so, tècnics d'il·luminació i artistes, pues de tot tipus, de música en directe, com aleshores, clar, quan ja tens un grup, no, de persones que treballen amb tu, pues crec que d'alguna manera l'empresa es fa més seriosa. Òbviament necessitem aquestes persones perquè tenim feina, afortunadament, i bueno, pues també el que et comentava, amb les xarxes socials, amb l'internet, has d'estar una miqueta al dia amb tot això, i clar, això també et fa ser una miqueta més professional, no? Abans potser no tenies una pàgina web i treballaves, òbviament, com va treballar el meu pare, doncs ara treballem, afortunadament, igual, perquè també tenim clients de fa molts anys, que això també diu molt, però un s'ha d'anar. També és una de les raons amb les que ens va interessar i vam trobar interessant estar a Sant Boi Empresarial, pues és això, no? Vull dir, evolucionar una miqueta amb el temps, i crec que és la diferència de l'empresa d'abans, pues que era potser algun molt massa familiar, pues ara segueix sent familiar, però amb una infraestructura, doncs, pues més seriosa i més professional.
0: Mm-hmm. Precisament ara anava a fer aquesta pregunta que fem a tots els convidats, sí, i convidades, no? Per què vau creure un dia, uh-huh, vosaltres, va ser molt recent, no?, aquest, sí, mes de juliol, sí, per, sí, què vau creure, sí, interessant, sí, sí, formar part de Sant Boi Empresarial?
1: Havíem sentit parlar i, bueno, pues vaig fer una trucada, vaig parlar amb la Laura, i nosaltres sempre pensem que una empresa del nostre servei, que tal, pot tenir com a client a una empresa o a un particular, perquè tu, si per exemple tens un cumpleaños, pues ens pots contractar, pues, per què no treballar a Sant Boi, no? Nosaltres treballem òbviament on ens truquen, però ja que som una empresa a Sant Boi, pues vam pensar, per què no tenir un públic més santboià, tant com a empresa, tant com l'Ajuntament, o tant com de manera personal. I aleshores, al trobar Sant Boi Empresarial, que a més pues t'apropa a altres empreses de Sant Boi que et poden interessar, pues per contractar-les o per conèixer-les, pues ho vam trobar molt interessant, dintre de lo que nosaltres diem, si som de Sant Boi, pues per què, clar, no treballar a Sant Boi, i qui millor que Sant Boi Empresarial per posar-nos en contacte.
0: Mm-hmm. Que segurament ja havíeu treballat amb alguna de les empreses que està associada,
1: probablement,
0: no?
1: I ho desconeixem, segurament, sí, que sí, i ho desconeixem, perquè sí que és cert que treballem a Sant Boi i tenim clients, no? Però bueno, segurament que sí, segurament que sí.
0: Doncs avui tot el que té a veure amb una celebració, si parlem de so, si parlem de música, si parlem d'audiovisual, avui amb Sílvia Bas Events, està amb nosaltres la seva gerent, que és la Sílvia Bas. Tota la informació del dia a dia de la seva empresa la teniu a silviabasevents.com, i el telèfon és el 667 32 89 38. Laura, com dèiem, aquesta empresa és de les darreres que s'ha associat a Sant Boi Empresarial.
2: Sí, una mica abans del brindis d'estiu va contactar Sílvia amb mi, i bueno, va vindre també al brindis, i gràcies a aquest brindis també, que va veure, doncs, què és el que fem una mica, l'ambient, el teixit empresarial que es reuneix, doncs es va associar a Sant Boi Empresarial.
0: Un brindis d'estiu que potser es podria il·lustrar musicalment, potser podria...
1: En aquell moment era
0: molt
1: pensar,
0: recent. Ho vas pensar?
1: De seguida, clar, jo sempre pensant en la feina, de seguida. L'any que ve veurem, clar que sí, algo farem.
2: És veritat que a vegades dius, ostres, has de buscar una empresa, no? I dius, a veure, on anem, no? I ara que està dins, doncs, està molt bé, perquè s'ha de fer alguna cosa, o si s'ha de... alguna societat que pugui interessar-se en alguna cosa així, doncs també, doncs, és millor fer-ho dins de l'associació.
0: Continuem amb Sant Boi Empresarial, l'agenda que teniu de cara als propers dies. Laura.
2: Doncs des de Sant Boi Empresarial continuem apostant per la formació pràctica dels nostres associats, i per això hem organitzat un nou taller exclusiu per socis que tindrà lloc el pròxim 6 d'octubre a les 10 al Centre Serveis, i el taller porta el títol d'Augmentar la capacitat real sense incrementar l'estructura, i com utilitzar la intel·ligència artificial per ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control. Durant aquesta sessió es treballarà de manera molt pràctica com la intel·ligència artificial podrà ajudar a les petites i mitjanes empreses a millorar la presa de decisions, automatitzant tasques repetitives, optimitzant processos interns, augmentar la productivitat dels equips i dedicar més temps a aquelles activitats que realment aporten valor al teu negoci. Aquesta sessió serà a càrrec de Raúl Regalado, de fundador de Rumbo Resultados, i recordem que és només pels associats i que estan les places pràcticament ja completes, però que si algun associat a últim moment doncs, vol participar, encara queda una o dues llibres, ho poden fer a través del correu info@samboyempresarial.com o ens contesta algun de les... on hem posat molt a les xarxes socials, em contesten i des d'aquí doncs, ja els indiquem com poden fer aquesta inscripció. És, una, és un taller que és molt lleuger, és de començar a les 10 i terminar a les 12, és a dir, que és, no és molt passat, i que des d'aquí animem perquè creiem que és un tema molt interessant, el tema d'intel·ligència artificial, com podem utilitzar-la bé en el nostre negoci, i des d'aquí doncs, animem a qualsevol associat que ens escolti, encara no, no s'hagi apuntat, que ho pugui fer, perquè és això, queden molt poquetes places. Com a segon punt també estem treballant amb la donació. Com ja sabeu, el 2% de les quotes anuals de tots els associats van destinades a una entitat sense ànim de lucre de la nostra localitat. I doncs el període s'ha ampliat fins al 18 d'octubre perquè les entitats i les associacions sense ànim de lucre puguin presentar els seus projectes dins d'aquesta iniciativa solidària que tenim, i doncs des d'aquí animem a totes les associacions que compleixin els requisits que ja ho publiquem i ho hem enviat també, que ho puguin, ens ho puguin enviar, i es valorarà a la pròxima reunió de junta que tinguem doncs, com es pot fer o quin, sobretot quin projecte té més persones als quals pugui beneficiar-se. I doncs, des d'aquí, doncs, amb ganes de començar amb la primera reunió de junta, que la tindrem el pròxim dia 19 d'octubre, i és molt important perquè començarem a definir les idees de treball dels pròxims mesos, entre altres temes com el sopar de Nadal, que ja estem també organitzant on serà i la data, i començarem també a treballar nous projectes i noves iniciatives que doncs, volem impulsar durant el curs que ve.
0: Molt bé. Doncs és l'agenda de Samboy Empresarial de cara als propers dies. Tornem a l'empresa convidada d'avui, que és Sílvia Bas Events. Ara parlàvem de la intel·ligència artificial amb la Laura, d'aquest curs que ofereixen a Societats Associades. Tecnològicament, vosaltres, des de la vostra empresa, també us heu hagut d'anar reinventant, perquè en 40 anys la tecnologia ha canviat moltíssim. No?
1: Clar, per això et deia que abans pues no la feia servir. Vull dir, agafaves un telèfon i aquest era la manera de contactar, però sí, clar, sí, ara has de tenir, sent una empresa, has de tenir una pàgina web, has de tenir unes xarxes socials, i bueno, doncs, a poc a poc ens hem anat posant al dia, no? encara estem treballant amb això, però sí, ens posem al dia perquè les tecnologies, és igual que a l'hora del material, no? Amb el que nosaltres treballem, doncs clar, no es treballava abans amb el material que es treballa ara, no? Afortunadament, la tecnologia amb això doncs, ens ajuda a poder treballar, a fer, donar un millor servei, un servei de molta qualitat, perquè la tecnologia doncs, la tenim, està aquí, i bueno, quan un fa un esdeveniment vol que la música sigui de qualitat, vol que soni bé, i això pues, ho podem, aquest servei el donem.
0: Ens expliques un exemple d'un servei típic, no sé, d'algun per exemple que vau fer recentment, perquè ens sembla la idea, doncs des de que fa la telefonada el client o la clienta, o des de sí. que es posa en contacte el client o clienta amb vosaltres, fins que finalment allò ja té cara i ulls i ja és el dia de l'esdeveniment, què és el que passa?
1: Sí, mira, et poso un exemple sí. d'una boda, perquè ara al setembre és època
0: és de època, moltes, és veritat.
1: És època de boda, sí. En juliol hi ha ja un paro, però setembre i octubre és època de bodes. Bueno, nosaltres tenim dues opcions. Es pot posar en contacte amb nosaltres la persona particular, uns nuvis que es casen, o es posa en contacte amb nosaltres una de les masies, restaurants, hotels que treballen habitualment amb nosaltres, no? Aleshores, hi ha un contacte que són uns nuvis, vale? Aleshores tenim els nuvis i jo els hi faig la trucada. Jo sóc la persona que coordina, els hi faig la trucada, els hi dic, bueno, pues heu contractat el servei, imagina't, de DJ. Aleshores els hi explico en què consisteix aquest servei, no? Jo els hi acompanyo i els hi faig una coordinació, un assessorament, un acompanyament des de, per exemple, m'han contactat al març, pues, i la boda és ara el 26 de setembre. Mm-hmm. Doncs durant aquests mesos, pues, fem un seguiment, els acompanyem, els enviem uns mails i els diem, pues, mira, m'hauràs de demanar aquestes músiques, una música per quan passi el pastís, una música mm-hmm. per fer l'obertura del ball.
0: Ja, tot això s'escull, no?
1: Tot això s'escull. Sí, clar. Avui en dia el que li has de dir al client és que pot personalitzar el seu servei al màxim, perquè és el que vol. I sobretot amb les bodes, que és el que es fa amb molt carinyo, que els novis es casen amb aquesta il·lusió, pues personalitzar. I com es personalitza? Pues sobretot escollint les cançons que ells vulguin. De tot i així hi ha un assessorament, perquè clar, hi ha gent que no s'ha casat mai, hi ha gent que no sap quina potser és la cançó més adient per entrar una entrada.
0: Hi ha gent que s'ha casat moltes vegades i no vol repetir aquella cançó. No, diu, no, aquesta no, que no em va donar sort, no?
1: Aleshores, pues, bueno, pues, clar, amb l'experiència que hi ha, pues, tu els dius, pues, mira, pues, hauries d'escollir aquestes cançons per aquests moments, no? Els hi dones inclús un llistat de cançons perquè hi ha gent que va molt perdut, hi ha gent que ho té molt clar, però hi ha gent que vol aquesta assessoria, que és el que faig jo, aquest acompanyament.
0: És a dir, igual que s'escull el menú d'aquell casament o d'aquell esdeveniment, escull les cançons.
1: Exactament. De fet, escullen inclús massa. Sí, perquè, clar, jo sempre dic que el DJ ha de fer la seva feina, se li ha de donar la llibertat.
0: Una mica de llibertat.
1: I aleshores, això sí que és un mal que estem tenint últimament, que bueno, els nuvis o un altre tipus de client t'escull massa i tota en la música, que està bé perquè és una manera de personalitzar, però ojo, no vol dir que l'èxit de la festa estigui assegurat perquè tu m'estiguis enviant una playlist amb les teves cançons, perquè clar,
0: aquí està... Que potser escollim les cançons que ens agraden, però potser després els nostres convidats no els agrada aquelles cançons que m'escrit.
1: Això és el que jo els hi dic. Heu de pensar que quan feu una playlist, nuvis, si m'escolteu, quan esteu fent una playlist, ha de ser una playlist, molt marxosa, perquè amb 2 hores de ball el que vol la gent és passar-s'ho molt bé
0: i cançons
1: marxoses. O sigui, evitem lentes i evitem cançons rares. 2, ha de ser pels tots els convidats, perquè tu quan fas una boda no només ballaràs tu i ballaran els teus convidats. Aleshores, una mica un variat i música, pues, comercial. La música que a un li agradi, perquè això sí que a un DJ li dona igual. Quan fas aquest tipus d'esdeveniments, dona igual posar una música que l'altra. Vols que la gent ho disfruti i balli, però que aquests llistats, pues, siguin molt moguts, i sempre deixar un marge, com jo dic, a la improvisació i a l'assessorament, no? Que per això, pues, com dic, zapatero a sus zapatos, cadascú treballa i té aquesta experiència, dona saber si un llistat o una cançó pot funcionar o no.
0: I quina és la cançó que més funciona o que més us demanen? No sé, és diferent, no?
1: Sí.
0: La que més us demanen i després la que realment funciona en un event.
1: Jo et diria ara 2 cançons.
0: Vinga.
1: 2 cançons. Mira, una cançó d'entrada com amb un saló o fer una entrada així.
0: Espectacular.
1: Sí. Será perquè ti amo, aquesta versió del DJ, crec que es diu Matrix, ara t'ho dic de memòria. Aquesta versió... O sigui, no hi ha boda que no te la demani. És que és una cançó que realment la poses i et dona trempera i et dona ganes de fer una entrada, val? Aquesta seria una de les cançons més escollides. I una altra que no falla mal, que te la demana totes les bodes...
0: Espera, aquesta és la del moment espectacular, no? Que ja s'han entrat.

0: Ara.
1: És ara aquí, entren. Ara entren.
0: Ara entren, sí.
1: Ara és allò dels tovallons.
0: Encara
1: es fa això,
0: Els tovallons no. Ja ha quedat ja una mica antic. Sí, està antic, Però, bueno, ara, si no hi ha tovallons, s'inventen coses, eh? Sí, s'inventen coses.
1: Bé, aquesta és la del moment d'entrada,
0: aquesta
1: no?
0: Seria una entrada, sí. Aquesta seria una entrada. I després, el Flying Free.
1: Ah,
0: sí, per acabar una festa,
1: Per acabar és l'última cançó aquesta.
0: Sí, no hi ha boda que no te la demani. Sí que és cert que bueno, la cançó té trampera, et pot agradar més o menys, però, clar, quan fas tantes bodes, cada setmana fas bodes, veus que es repeteixen cançons. I el Fly and Free és el comiat ideal, eh? Sí, ho trobo bé, encara que totes les bodes la demanin, a nosaltres ens és igual, nosaltres la posem, eh?
1: Què deies?
0: Que és una cançó que, tot i ser antiga, penses que hi ha com una edat, no? Pues diu, pues, els que tinguin 40-50 me la demanaran, no? Perquè els de 20 també te la demanen.
1: Però tot torna, ara s'apropien de les nostres cançons, aquest jovent.
0: Ara la gent jove t'està demanant... música disco als 80, t'estan demanant aquesta cançó que dius no és de la seva època i te l'estan demanant, així que sí, aquí tens dos cançons.
1: Molt bé, amb aquesta marxem ja, no sé quina hora serà, però amb aquesta és l'última ja.
0: Amb aquesta acomiad, sí.
1: Molt bé, doncs avui que estem parlant de tot el que té a veure amb un esdeveniment que ara ens deies bodes, casaments, però vosaltres oferiu els vostres serveis des de Sílvia Bas Events per tot tipus de cerimònies, d'events, tot tipus d'actes on la música o el sector audiovisual tingui presència, oi?
0: Exactament. Sí que és cert que va per èpoques, ja les bodes i les comunions són una època. Ara, després de l'octubre que acabaríem les bodes, comencem una miqueta amb el tema del Nadal, sopars d'empresa, després fem la gran nit de fi d'any, que aquí treballem tots, i després, tornaríem al març amb les bodes, esdeveniments corporatius, que com et deia abans, estem potenciant molt i estem fent molt.
1: Quan dius corporatius, és amb empreses?
0: Sí, amb empreses. Això, a més, és fantàstic perquè són esdeveniments que es fan als matins, es fan un dia entre setmana. Abans la nostra feina anava molt encara del cap de setmana, i aleshores, així podem repartir una miqueta la nostra agenda i ens podem organitzar d'una manera millor, amb aquest corporatiu entre setmana i durant tot l'any, i després, com et deia, ja despuntejant èpoques de bodes molt fortes, i després sempre fem cumpleanys, fem aniversaris, moltes noces d'or, per exemple, vull dir, tot el que sigui una celebració, allà està Sílvia Bas Events.
1: Clar, perquè pensem en un casament que normalment és un volum de persones important, però també ho feu per petit comitè, aniversari una miqueta amb menys gent.
0: És més, cada cop més ens trobem que a les bodes la gent continua casant-se, però fan bodes de 20, 20, 30 persones, 40... Potser ja no hi ha aquelles bodes tan grans, ja no hi ha els diners...
1: Segur que és això.
0: Però sí, la gent es continua casant, inclús abans gent més gran, no? Abans hi havia com un perfil, no? Una edat. Ara es fa qualsevol tipus de boda, encara que sigui més petita, i com et deia, un aniversari que siguin 10, com si són 50, vull dir, també té cabuda. Clar, la gent té ganes de celebrar i, com et deia, aquí estem nosaltres.
1: Pensem en música, però no ens oblidem de tot el que acompanya la música, jo tinc al cap les llums, per exemple, que són molt importants, o aquells altres accessoris o suplements que creiem que vosaltres potser no oferiu, i sí que oferiu. Quins són aquests extras, que no només és la música o el DJ?
0: Uns clients, no diré uns novis, et poden demanar una, com dir-ho, per exemple, il·luminació extra. Doncs vull il·luminació extra perquè vull una immersió total com si estigués en una discoteca. Aleshores, tu muntes un com dir-ho, no? Un espectacle visual allà amb un tècnic perquè amb aquelles hores de festa tinguin aquesta, aquesta il·luminació espectacular. També hi ha, com et deia abans, el Fuego Frío, que es diu, que és un extra. Hi ha la Niebla, per exemple, no? que es diu, no? I pistoles de confetis, bueno, una miqueta tot això que també, com dic, això és molt de moda, són coses que abans no es feien, però bueno, com que van sorgint, pues nosaltres les anem també incorporant al nostre catàleg per si alguns nuvis o alguns clients volen aquest tipus de servei. També oferim uns mariachis, oferim una màgia, oferim una música en directe, doncs vull una miqueta de jazz per aquest moment que el vull tranquil, o vull un cantant que canti una miqueta de rock, una miqueta... Bueno, doncs tot el que sigui, com deia, música, sonorització i aquests serveis extras, doncs és... són els nostres productes, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar, parlar de preus potser no en podem parlar, perquè vosaltres treballeu molt a mida, no?, de les necessitats que vol aquell client o clienta, no?
0: Sí, clar, també el preu és, com jo sempre dic, és molt relatiu, perquè cada servei, igual que el personalitzem, pues té un gasto, no?, i faríem un pressupost a mida, sempre faríem un pressupost a mida.
1: És a dir, que si alguna persona que us té en ment ara mateix, que està pensant què necessita dels vostres serveis, us ha d'explicar exactament el que vol, i depèn del que vulgui, doncs vosaltres també ajusteu el preu a aquelles necessitats.
0: Clar que sí, aquest tipus d'esdeveniment, pues, això, el client necessita això, pues, se li fa un pressupost, sempre a mida. Sí, sí.
1: I aneu on sigui, és a dir, treballeu molt a Sant Boi, evidentment, però també fora de Sant Boi, i més enllà, no?
0: Clar que sí, sí que és cert que bueno, no sortim de Catalunya, també quan surts de Catalunya, ara aquest estiu vam estar a València, vull dir, vam fer una boda allà, clar, sempre has d'afegir extres de transport, que es fa, vull dir, si ens truquen de València, ens truquen de Madrid, doncs anem i afegim, però bueno, sí que és cert que treballem més per aquí, el que seria la nostra comarca.
1: Molt bé, vés pensant en alguna anècdota.
0: Vinga.
1: Divertida o no divertida, tu mateixa, vale? Ves pensant alguna anècdota avui amb Sílvia Bas Events, la seva gerent, la Sílvia Bas, aquesta empresa familiar que es dedica a aquests serveis audiovisuals per tot tipus d'esdeveniment. Estem parlant, hem parlat de casaments, però que s'ajusten a tot tipus de festa on vulguem això, que el sector audiovisual, que la música principalment o les llums sigui protagonisme. Tornem a Sant Boi Empresarial, repassem l'agenda. Clar, estem començant temporada. Suposo que, Laura, tot això, l'engranatge de Sant Boi Empresarial també s'està posant al dia, no, ara?
2: Exacte, ara ja hem tornat a començar un altre cop, no?, després d'aquestes vacances d'estiu, així que ja comencem a agafar tot el que és l'agenda, agafar tot també el tema del brindis, el sopar de Nadal, que, bueno, ja aviat estem en octubre i hem de
1: que
2: començar...
1: Que passa el temps ràpid, sí.
2: Hem de començar a treballar-lo, i doncs també aquest taller que sembla molt interessant, que des d'aquí anem a qualsevol associat que ens escolti i que encara no s'hagi apuntat a que ho pugui fer, recordar que serà el pròxim dia 6 d'octubre a les 10 al Centre Serveis, i que el taller porta el títol d'augmentar la capacitat real sense incrementar l'estructura, i com utilitzar la intel·ligència artificial per ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control. Creiem que és un taller molt interessant. El tema de intel·ligència artificial, cada vegada que hem parlat amb les empreses, és una cosa que els hi preocupa i que no saben a vegades doncs, com poden utilitzar-la al màxim sense que perjudiqui en els altres processos, no? Llavors, des d'aquí animem a qualsevol associat que pugui participar, i sobretot recordar que queden molt poquetes places i que estem encantats que puguin sumar-se a aquesta iniciativa.
1: Molt bé. Aquest és un dels cursos que encara queda alguna plaça.
2: Sí, poquetes, però bueno, des d'aquí, doncs, si alguna societat volia apuntar, doncs encara podem fer-ho. Després també, com a un altre punt que és molt important també per l'associació, és la donació. El 10% de les quotes anuals de tots els associats van destinada a una entitat sense ànim de lucre d'aquí, de Sant Boi. I, bueno, sempre fa un par d'anys que el que hem fet és obrir aquesta convocatòria perquè totes les associacions doncs, que ho vegin, ens segueixin en redes socials o que els hi pugui arribar, si tenen un projecte interessant i que pugui beneficiar-se la màxima gent possible, doncs que ens ho presenti i la Junta valorarà si es fa, si es pot fer amb més d'un, com l'any passat, que es va fer a Cuidando de Tia i a Tots Som Santmoians. I doncs des d'aquí els animem perquè creiem que és interessant que ells mateixos ens expliquin què és el que volen fer i de, que es pugui valorar i que es pugui fer a tots els que ens ho puguin transmetre. Així que des d'aquí doncs els animem a que aquesta convocatòria s'ha ampliat fins al 18 d'octubre i doncs qualsevol ara mateix que ens escolti entitat sense ànim de lucre de Sant Boi i cregui que té un projecte interessant ens ho pot enviar, que a la reunió de junta que tenim el pròxim 19 d'octubre es valorarà, ja es tancarà aquesta donació, perquè recordem que en el sopar de gala sempre s'entrega i també doncs expliquen una mica en què consisteix, no, aquest projecte, on anirà destinat.
1: Molt bé. Som-hi, aquesta anècdota que dèiem des de Sílvia Basse.
0: Ara m'has fet pensar i sí? Dic, no sé què explicar-li.
1: Recordo... Deuen haver moltes, no?
0: Sí, segur que deuen haver-hi moltes. Recordo potser moltes vergonyes, no? Quan treballes de cara al públic, jo que a més, bueno, pues, soc la gerent de l'empresa, però durant molts anys i encara faig molts serveis, recordo, mira, m'han vingut al cap, era molt joveneta, feien moltes bodes amb, bueno, igual que ara, no? I recordo una boda tenint molta son. Recordo que era un diumenge, que havia tingut una boda el dissabte a la nit, i tenir molta son, estar allà tocant, aleshores tocant en directe la música d'ambient i estar pues, dormint-me. I de sobte, la banqueta on jo estava asseguda, sí, perquè ja estava tocant el piano, doblegar-se i caure'm al terra.
1: És a dir, a sobre de la son vas caure?
0: Sí, o sigui, em vaig despertar de cop. Sí, mira, m'han passat moltes coses, però ara, quan m'has dit això, m'ha vingut al cap això. Aquest dia que tenia tanta son, que la banqueta va dir, ara et despertarem.
1: I et vas despertar, vas bueno, continuar?
0: Vas despertar jo i tota la bona, perquè clar,
1: vas continuar treballant?
0: Amb molta vergonya, sí, però sí, vaig caure, no vaig fer res, però sí, bueno, una de moltes, no? Ja et dic, quan treballes amb el públic, pues sempre hi ha coses gracioses, i no tan gracioses, però sí, sempre passen coses.
1: Una empresa familiar que des de sempre us heu dedicat a la música, perquè sou músics de professió.
0: Sí, sí.
1: A tu encara et dediques a... És sí, a dir, encara fas i concerts?
0: I tant, sí. Paral·lelament a l'empresa, com a cantant, pues sí, tinc el meu espectacle muntat, diguéssim, i sí, com a Sílvia Bas treballo afortunadament molt.
1: Sí? Sí, on treballes? On et podem veure? Si pues algú mira, que ens escolta diu, jo vull escoltar sí, mira, en directe a la
0: mira,
1: Sílvia.
0: Mira, si ens escolta la gent gran de Sant Boi,
1: sí,
0: la gent gran de Sant Boi a mi em coneix, perquè com a cantant jo treballo molt als casals de gent gran, aleshores als casals de gent gran, on va la gent a ballar, pues mira, fan ball els dilluns, els dimarts, els dimecres, tots els dies de la setmana, a un casal diferent la gent gran pot anar a ballar, que ho trobo algo maquíssim, perquè ells que estan jubilats i que tenen encara molta marxa, aleshores ja et dic, com a cantant són un dels meus públics, així que la gent gran de Sant Boi segur que si els hi dius Sílvia Bas m'hauran vist en alguna ocasió.
1: Que ja t'esperen, no?
0: Ja m'esperen, sí, clar, ja
1: m'esperen. A veure quan ve la Sílvia sí, per poder ballar, no?
0: Ja m'esperen, la veritat és que sí.
1: Vol, quin
0: sí,
1: és el teu repertori?
0: Bueno, per aquesta gent, per la gent gran...
1: És un altre...
0: Per la, sí, sí. Per la gent gran, pues, música de ball de saló, està molt de moda el ball en línia, i pues, música, un xa-xa-xa, un bolero, una cúmbia, una bachata, és la música que ballen ells, i ho ballen molt bé. Ho veiem molt bé i ja et dic, una marxa impressionant la gent gran. Bon públic.
1: Bé, doncs avui tot el que té a veure amb aquest sector audiovisual que ens han presentat des de Sílvia Bas Events, deies que ara teniu moltíssima feina, ara és època encara de casaments, al setembre, a l'octubre.
0: Sí. Després al novembre ja pues, com més un peron i aleshores al desembre ja ens endinsem a tot el que és Nadal, festes, sopars d'empresa, serveis extres que puguin sorgir, festa, ja no d'empresa, sinó ara hi ha molts sopars, el sopar del gimnàs, el sopar de Nadal del gimnàs, el sopar de Nadal de les amigues.
1: Qualsevol excusa és bona, no?
0: Exacte, mira, jo sempre dic una cosa, Mònica, si tu fas un sopar o un dinar sense música, és una celebració, però amb música és una festa.
1: Sí.
0: Amb música és una festa, així que... Volem festa.
1: Doncs si voleu festa, ja sabeu, Sílvia Bas Events és una molt bona opció. A més, quilòmetre zero, proximitat, sou 100% santboians i santboianes dels membres d'aquesta empresa, sí. Per tant, qui millor que vosaltres, no?, per alegrar-nos en aquesta festa. SílviaBasEvents.com, allà teniu tota la informació del dia a dia d'aquesta empresa santboiana, i el telèfon és el 667 32 89 38. També podeu assessorar, no?, si hi ha gent una miqueta perduda. Clar. No sé exactament el que vull en aquest tipus de festa. Vosaltres assessoreu, que no tothom ve ensenyat o ensenyat, no tothom
0: ahir,
1: en sabem, no?
0: Ahir em trucava una clienta que em deia que tenia esquizofrènia, sí. i que havia optat per no fer música pel tema de les llums i tal, i em preguntava, què m'aconselles? Vull dir que, sí.
1: Us adapteu a les necessitats de tot tipus de públic,
0: nosaltres,
1: eh?
0: Nosaltres, clar, ens adaptem i oferim els serveis, aleshores el client escull el que més li agrada, però clar que sí. Ens hem trobat amb totes, així que ens adaptem.
1: Molt clar bé. Que sí. Fantàstic. Doncs pràcticament arribem al final. De seguida recordem la manera de poder ser soci o sòcia de Samoa Empresarial. Doncs arribem al final d'aquest espai setmanal amb l'Associació Samboy Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Samboy o quin és el seu funcionament. I avui ens ha visitat Sílvia Bas Events, aquesta empresa samboiana 100%, és una empresa familiar. La seva gerent, la Sílvia Bas, ens ha acompanyat per parlar de tot el que té a veure amb el sector audiovisual quan fem tot tipus d'esdeveniments i de celebracions. Des de Samoa Empresarial, també, com és habitual, amb la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán, recordem de quina manera, si algú ens escolta, vol fer com Sílvia Bas Events, és a dir, formar part, fer-se soci de la vostra entitat.
2: Doncs ho poden fer a través del correu info@samoaempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.samoaempresarial.com.
1: I moltes gràcies també a Sílvia Bas, la gerent de Sílvia Bas Events. No marxis encara, perquè musicalment ara et farem un altre atracament. Una cançó que potser no t'han demanat mai, que no et demanen mai, sí. O que et demanen molt poc, i és una cançó preciosa per qualsevol esdeveniment. Qualsevol, no només un casament, eh? Vinga, quina cançó? La primera que et ve al cap...
0: Ho tinc claríssim, sí? My Way, de Frank Sinatra.
1: Oh, quina meravella! quina meravella!
0: Això és encertar totalment. I... No la solen demanar molt, però jo, per mi és un clàssic, a part que ja crec que ja veus que m'agrada, no? Però...
1: És una meravella.
0: Per qualsevol moment.
1: Sí, sí. Jo vaig celebrar el meu 50 amb aquesta cançó.
0: Bueno, ja m'has matat. Sóc fan teva.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
1: i una meravella, dir-te fins molt aviat amb Frank Sinatra i My Way. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Bon, gràcies. Dia.

0: 3 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i iniciem aquest espai amb la directora general de Glifin, la Montserrat García, que és psicòloga. I amb la Montserrat avui parlarem, mira, ara ho diem, primer et saludem, Montserrat, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Mònica.
0: Ben tornada i ben trobada després d'aquest parèntesi, que sembla que no hi ha hagut un parèntesi, perquè passa la vida tan ràpida,
1: passa
0: no?
1: Passa molt ràpid, però bueno, gràcies i molt contenta de ser aquí altre cop.
0: Igualment. Que bé que avui, quan em proposaves aquest tema, vaig dir, doncs, està molt ben trobat, perquè avui parlarem de la neurodiversitat, perquè darrerament és veritat, darrerament, que escoltem molt a parlar d'aquest terme, aquest i un altre, i després l'explicarem, i potser, sense voler-ho, no ho estem dient bé, no ens estem expressant el 100% bé, no?, quan diem neurodiversitat, oi?
1: Sí, la neurodiversitat, després en parlarem més, però així explicat molt ràpid i molt correctament, és la idea que tots els cervells són diversos.
0: Diferents?
1: Diferents.
0: Jo sempre dic, som iguals, però alhora diferents.
1: Exacte.
0: Entre tothom. I som iguals, clar, però som molt diferents també.
1: Amb el que som iguals és el que tots som diferents.
0: I és veritat o és la sensació que jo tinc que cada vegada escoltem més aquest terme?
1: Sí, és que és bastant nou.
0: És bastant nou. Malgrat això ha sigut tota la vida, no?
1: Exacte.
0: Sí, tota la vida som iguals i diferents.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser ara ho estudiem més, s'ha estudiat més tot això ara o no?
1: Sí, sí. És una paraula que feia falta per trencar una llança a favor de justament aquesta diversitat que no tenim només els humans, sinó que està a la natura, que a vegades ens la carreguem una miqueta i la fem més petita, però al final el món és divers. I ja, també es parla de biodiversitat. No? Que és això, entendre que hi ha moltes formes, maneres de desenvolupar la vida sobre aquest planeta i potser altres, no ho sabem.
0: Altres vides, no?
1: Altres vides, altres planetes. Aquí ja no...
0: Això, aquí no entrarem,
1: Aquí no entrarem.
0: D'acord. Doncs ara de seguida connectem amb 3Cat Info per estar al dia de l'actualitat, de les notícies, que ningú marxi, perquè ara quan tornem al Dies de Ràdio, aquí des de l'emissora municipal de Sant Boi, parlarem d'aquest terme, neurodiversitat, i ho farem amb la psicòloga i directora general de Glifin, que és la Montserrat García. Per tant, no marxis, perquè ara hem deixat aquí la idea, i ara tothom que es quedi amb nosaltres i ara de seguida la desenvolupem. Fins ara.
1: Molt bé.

0: Les 12 del migdia. El president Salvador Illa reconeix des del Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA. Junts demana la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i Esquerra Republicana i el PP denuncien maniobres per tapar el fiasco de les proves. El magistrat conservador del Constitucional, José María Matías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent del recurs de Jordi Turull ja avança que emetrà un vot particular. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici de Roger Espanyol. Des del Departament s'ha recordat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua. La jornada electoral al Marroc, on s'elegeix el nou Parlament, ha arrencat amb normalitat els centres de votació. Les eleccions legislatives estan marcades pel descontentament dels joves amb altes taxes d'atur i es preveu una gran abstenció. Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El SEMAT és una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. I han detingut a Madrid la dona de l'arquitecte Josep Joan Pérez. Els Mossos la investiguen per la mort de la seva parella a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que les pròximes hores la dona, que té 65 anys, declari als jutjats de Viella. Avui arrenquen les festes de la Mercè amb el pregó de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants. Entre altres activitats, la ciutat es convertirà fins diumenge en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 del vespre davant el París Futbol Club al Johan Cruyff amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Tres jugadores són dubte per a partit. Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. El Barça de bàsquet acaba de preparar avui el debut demà a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen al Palau Blaugrana. L'alè pivot Tosan Ebuoman és baixa segura perquè no s'ha recuperat de la lesió a l'espatlla. I aquest vespre, 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
0: Ens espera una tarda de calor d'estiu, una vegada més. Valors entre 28 i 32 graus a gran part del país de màxima. El sol serà present a tot el territori català i si apareix algun núvol serà ben poca cosa.
3: Trescat Info.
0: 12.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Les 12 i 4 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquesta segona hora amb l'espai que fem amb la psicòloga i directora general de Glifin, la Montserrat García, que estàs aquí, Montserrat?
1: Sí, no me n'he anat.
0: I hem dit que avui parlaríem d'aquest terme que es diu neurodiversitat i començàvem aquest espai fa uns minutets dient que cada vegada escoltem més aquest terme i deies tu, és que és un terme nou, segurament s'havia de buscar un terme, no?, per alguna cosa que potser anàvem dient i que no ho dèiem exactament com ho havíem de dir, no?
1: Sí, bueno, mira, els termes normalment reflecteixen un concepte. I el concepte és aquest que dèiem al principi d'entendre que els cervells, no, neuro, ve de neurona, neurones són les cèl·lules que composen el nostre cervell, doncs que els cervells són tots diversos, són tots diferents. I llavors això ens ha d'obrir una finestra a poder acceptar aquestes diferències, això per una banda. Llavors això pots dir, bueno, per què tenim una paraula nova si això ja ho podíem saber de tota la vida? Bueno, primer perquè també fa uns anys hem començat a parlar de neuroplasticitat, clar, de neuroeducació, de neurociència. Per què? Perquè hem posat una mica el cervell al mig de moltes de les coses, no, com a centre, com a nucli de moltes de les coses de les que, en les que treballem. I això ha sigut perquè hem descobert que el cervell és molt més plàstic, no, molt més maleable, que això jo ho explico sempre, no, perquè Glifin va néixer perquè a l'entendre que hi havia aquesta idea, no? Darrere de Glifin hi ha la idea de neuroplasticitat. El cervell és molt plàstic. Val, doncs, el fet de pensar que el cervell té aquesta plasticitat ha fet que moltes de les activitats que fem els humans, importants, com per exemple l'educació, girin al voltant d'aquest cervell. I en el moment en què ens centrem en el cervell, diem, escolta, però no tothom aprèn igual.
0: Clar.
1: Però és que no només no tothom aprèn igual, és que no tothom veu el mateix i no tothom interpreta igual allò que veu i no tothom sent el mateix. Llavors, abans, sempre quan parlàvem de sentir, de veure, pensàvem amb les orelles i amb els ulls. Però moltes vegades la diferència no la crea l'ull o l'orella, que pot veure el mateix, els teus ulls i els meus, i les orelles poden sentir el mateix, les teves i les meves, sinó que en el moment en què aquesta informació entra al nostre cervell, tu i jo ho processem diferent. El nostre cervell treballa diferent. I llavors jo penso blanc i tu penses negre. O jo veig que hi ha una solució i tu hi veus quatre problemes. O tu veus quatre solucions i jo hi veig 33 problemes. O sigui, i resulta que estem davant de la mateixa realitat, no? Això és una manera de parlar d'aquesta neurodiversitat. Els nostres cervells processen les dades de manera diferent, arriben a diferents conclusions i, per tant, actuem a lo millor de maneres diferents.
0: Doncs avui hem plantejat aquest tema per començar fortes, Déu-n'hi-do, com comencem la temporada, parlant de la neurodiversitat. D'on surt, doncs, aquesta paraula?
1: Sí.
0: Ja hem explicat, doncs, la necessitat, no?, de, segurament de posar, doncs, un terme o d'alguna manera explicar tot això que ara hem posat sobre la taula, però d'on?
1: Mira, jo això ho vaig saber fa poc, Jo fa temps que utilitzo la paraula, però la veritat és que no sabia d'on sortia fins que tot això ho estic escrivint en aquest llibre que aviat publicarem, que es diu Berta Bassadari.
0: Sí.
1: I llavors vaig dir, escolta, d'on surt aquest terme? I llavors vaig descobrir que aquest terme no té massa anys, com et deia, que surt dels anys 80-90 i surt dins de la comunitat d'autistes. És a dir, els autistes són persones que normalment, bueno, tenen, es diu espectre perquè això és amplíssim, però una característica bastant comuna és que socialment a vegades tenen més dificultats, no?, per contactar amb les persones. Llavors, aquesta gent vam trobar moltes vegades el seu mitjà de comunicació, el seu mitjà de trobar altres persones com ells, no?, en el món d'internet, en el món de les xarxes. I llavors van ser ells, i en aquest món de les xarxes, que van crear aquest terme, a vegades per definir-se a si mateixos. I per què és molt important aquest terme? Primer, és important que l'hagin creat ells, que no sigui una etiqueta que surt de la medicina o que surt de la psicologia, no. És una etiqueta que surt del carrer i que la crea la pròpia comunitat que necessita aquesta etiqueta. I el que és xulo és que necessiten aquesta etiqueta perquè, per una banda, depèn de l'etiqueta que em posis i de quina manera la facis servir, a mi m'estàs dient que sóc defectuós, que tinc una malaltia, clar, que se m'ha de curar o que se m'ha de descartar. Val? Però a l'altra banda, en els anys 70 va sortir un moviment que es diu d'antipsiquiatria, que mal entès el que va fer és que neguéssim no, aquelles particularitats que poden tenir les persones. Per tant, deien, entre la malaltia i la negació de la diferència, hem de buscar algú on molta gent hi puguem estar dintre. I aquest mot va ser neurodiversitat. No tinc per què negar que potser això m'està ocasionant un problema, però tampoc tinc que dir que jo sóc un ésser defectuós. Però puc estar dintre d'un paraigües que ens engloba a tots i que es diu neurodiversitat.
0: Doncs la neurodiversitat avui és la paraula protagonista d'aquest espai amb la directora general de Glifin. Exactament abans ho dèiem, el que volia dir neurodiversitat. Insistim, què vol dir?
1: Sí, sí, és això tan senzill, no?, d'entendre, acceptar, respectar i actuar sabent que tots els serveis són diferents i que dintre d'aquestes diferències no cal negar que algunes d'aquestes diferències comporten dificultats. No? Per exemple, no dius neurodiver... un nen que tingui una dislèxia, no? Sí. Que li costa aprendre a llegir.

0: No, són sinònimes, són contràries. Què vol dir neurodiversitat i neurodivergència?
1: Sí, neurodivergència sí, seria una miqueta contrària, en el sentit que neurodivergent significa és el contrari que neurotípic. Llavors aquí ja tornem a caure en el parany en què hi ha uns serveis típics.
0: Bé,
1: no?
0: Neurotípic és...
1: la normalitat.
0: Entre cometa, perquè això... perquè
1: està.
0: Normalitat què és, no?
1: Aquí està.
0: Què és normalitat?
1: Aquí està. Sí. Però sí, seria definir uns paràmetres que estan dintre de la normalitat, i llavors neurodivergència seria tot el que s'allunya d'aquesta normalitat. Mm. Val? Per tant... tots estem dintre de la biodiversitat, no? I de la neurodiversitat, però no tots estem a la neurodivergència, perquè sí que és veritat que amb diferents aspectes que podem estar observant o mesurant, doncs hi ha uns comportaments que són neurotípics, que és on està la majoria,
0: sí,
1: val? I uns comportaments que són més neurodivergents, perquè què vol dir? Que hi ha menys gent que funcioni, actuï
0: D'aquesta manera. Posa'ns un exemple, perquè ho acabem d'entendre.
1: Sí, doncs, per exemple, si tu tens, per exemple, autisme, no? I alguns trets d'aquest autisme et pot fer neurodivergent, no? Perquè no funciones com funciona la majoria de la gent.
0: Però no per ser autista ets neurodivergent.
1: No, depèn, potser, del tret que estiguem mirant.
0: Clar.
1: S'entén una mica?
0: Sí. Jo crec que sí. Estem definint el que és neurodiversitat i neurodivergència.
1: Sí. Una mica també la diferència està en que quan jo parlo de neurodiversitat no estic diagnosticant a ningú.
0: Clar.
1: I quan parlo de neurodivergència t'estic dient que tu estàs fora de la mitjana, que tu no pertanys al grup de la normalitat. Llavors són diferents mirades. Llavors, a vegades poden intercanviar-se, però altres vegades no s'han d'intercanviar. Mm. I llavors és molt millor utilitzar el terme neurodiversitat per englobar-nos a tots.
0: Clar, neurodiversitat inclou a tothom.
1: Exacte.
0: I neurodivergència quasi exclou, no?, a persones.
1: Sí, tornes a fer dos grups.
0: Clar, pot excloure persones.
1: Però hi ha vegades que cal, que cal fer els grups per entendre la realitat. No és que no ho haguem de fer, Per això he insistit molt en que no parlem de neurodiversitat per dir no passa res. No. És que jo puc tenir un tret que em pot dificultar la vida, i llavors dintre de la neurodiversitat el que haig de fer és acceptar que tinc aquest tret que em dificulta la vida aquí.
0: Clar, perquè algú ara mateix ens escolta i podria pensar, doncs, pràcticament tothom podem dir que som neurodivergents. És correcte, això?
1: No.
0: Però
1: no,
0: i tu podríem pensar?
1: No, perquè, la majoria... això jo ho dic sempre. Al final, on està la normalitat? Que abans era una pregunta que fèiem, no? Doncs depèn del que miris. I la normalitat l'acaba definint la quantitat. És a dir, allà on estem la majoria, i per exemple, perquè s'entengui molta facilitat, jo faig la comparació amb l'altura i amb l'alçada.
0: Sí.
1: O sigui, si agafem i diem què mesurem les dones nascudes entre el 65 i el 75, què mesurem? No? Doncs llavors ja, la majoria estarem entre, m'ho invento perquè no ho sé, però entre 1,58 i 1,72. I a mida que ens anem apartant d'aquesta franja cap a baix o cap amunt, ens anem sortint de la normalitat. I llavors et trobaràs una persona que està molt lluny de la normalitat perquè no arriba al 1,5 metre, i una altra persona que està molt lluny de la normalitat perquè arriba al 2 metres. Què fa que un sigui típic i l'altre no? El típic és el que està a la franja on estem la majoria.
0: Aquí dins, clar. I el que no, el que se surt, doncs és...
1: Exacte. Llavors, parlant així, doncs sí, clar, hi ha gent que és típica, perquè estem amb aquest... Però, clar, amb diferents trets, tu amb un tret pots estar a la franja típica i amb un altre tret pots estar fora de la franja típica, no? O sigui que sí que tots en un moment donat, depèn del que mirem, podem estar dintre o a fora de la part comuna.
0: Crec que hem de parlar de Robert Chapman, que era un filòsof, un investigador, que... va posar nom a algunes de les coses de les quals ara estem parlant, oi?
1: Sí, ell el que ha fet... Bueno, aquest senyor està viu, és bastant jove, i ell ha agafat el terme de neurodiversitat, no l'ha inventat, sinó que l'ha recollit, i diu, ostres, a mi em va anar molt bé. Ell és, ja ho has dit bé, és filòsof i és investigador, però és un senyor que ve d'una classe social molt baixa, al Regne Unit, d'una família completament desestructurada, un nano que

0: L'adolescència va acabar en el sistema públic d'acollida perquè no tenia una casa en la que pogués viure. I a més, que tenia, formava part d'aquest espectre autista. Mm. És a dir, una persona que ha tingut una vida molt complicada, que se n'han sortit doncs perquè al final el sistema públic d'acollida li va donar una llar, li va trobar una llar. Ell, suposo que és una persona molt intel·ligent, i va acabar anant a la universitat. I llavors ell va descobrir, va veure que s'havia creat aquest terme neurodiversitat, i ell això una mica el va salvar, perquè va dir, ostres, ara tinc un lloc on col·locar-me, no? Que no digui ni que sóc defectuós ni que negui tots els meus problemes. I a partir d'aquest moment, el que ell fa, una cosa molt interessant, i això perquè per desculpabilitzar també, no? Perquè a vegades quan un no se sent que està dintre de la normalitat, pot sentir, jo sóc el raro, és el petitó feo, és la història del petitó feo.
1: Sí.
0: És la història del petitó feo, que el petitó feo durant tot el llibre pateix molt, i pateix molt perquè se sent diferent i perquè se l'exclou per ser diferent. Bueno, doncs aquest home, que era com el petitó feo, troba aquest terme, aquí comença a definir-se, però després se n'adona una altra cosa, i és que nosaltres estem ficats dintre d'una societat. Per tant, en aquesta societat ens diran, primer, què és normal i què no és normal, per tant, la societat decidirà a quina franja estàs tu, i per una altra banda, totes les teves condicions, per exemple, ell diu, jo sóc un home blanc, però sóc un home pobre, d'una família desestructurada, però que estic en un país que m'ha pogut donar una sortida, perquè té un sistema públic d'acollida als infants. O sigui, aquesta mateixa persona, si en lloc de ser blanca és de color, o si en lloc de ser pobra és rica, o en lloc d'estar en un país que té un sistema social d'ajut està en un país on no el té, li canvia totalment la pel·lícula. Probablement doncs, no hagués arribat a la universitat, no estaria escrivint llibres i no seria professor universitari com és ara. Per tant, ell el que diu és no és només la persona, és la societat que et defineix i després et defineix en funció de l'ús que pot fer de tu.
1: Això
0: és una mirada molt...
1: Déu-n'hi-do amb aquesta mirada.
0: Clar, tu per què serveixes a la societat? Què oferiràs tu a la societat? Com et converteixes en un ésser productiu que sigui bo per la societat? O sigui, que ell diu, la definició de normalitat no només no és només teva, sinó que te la posen des de fora i la societat té uns criteris molt d'usos. Tu has de servir per alguna cosa. Tu t'has de guanyar la vida.
1: Doncs aquest senyor és el Robert Chapman, que a més es va definir, no?, com a persona neurodivergent, i suposo que a partir d'aquí també van canviar per la seva vida les coses, no?
0: Sí, ell diu textualment que el salva la vida primer al sistema públic d'acollida, que evidentment va arribar quan ell ja va tocar fons, Ell va haver de marxar de casa seva, tenia una mare depressiva i un pare alcohòlic, va haver de marxar de casa seva, es va dedicar a vendre drogues pel carrer, va viure al carrer. I als 15 anys, però res, molts pocs mesos, ja et dic, és una persona molt intel·ligent, fracàs escolar, perquè el seu autisme no estava ben portat a l'escola. Total, que ell als 15 anys toca fons, diu, jo no sobreviuré visquent al carrer, jo no sóc un venedor de drogues, i se'n va a picar a la porta dels serveis socials. I llavors diu, vaig tenir la sort que em van trobar una família, i diu, i jo per primera vegada, amb 15 anys, per primera vegada vaig veure que la família podia ser un lloc on tu podies trobar-t'hi bé. Arrel d'aquesta acollida, o sigui, llavors el primer canvi és aquest, i el segon canvi és trobar-se amb la paraula, no? Bueno, probablement deu tenir altres canvis el senyor, però per el que ens interessa avui és trobar-se amb aquesta paraula que diu, val, aquí sí que jo m'hi puc posar, aquí dintre sí, per allò que hem dit abans, ni em neguen que jo tinc unes condicions especials, ni em fan sentir malalt per tenir o defectuós per tenir unes condicions especials. Neurodiversitat.
1: Robert Chapman. Déu-n'hi-do, aquest personatge.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: per fer una pel·lícula o un llibre, que no sé si li han fet algun dia, però Déu-n'hi-do,
0: no crec que li hagin fet, però
1: el tindria, el tindria. Jo crec que haurem de fer dues parts d'aquest tema, perquè és un tema doncs, que dona molt. Avui hem posat sobre la taula, estem posant sobre la taula neurodiversitat, però clar, al trobar-nos també amb l'altra paraula, que és neurodivergent, hem volgut fer doncs, aquestes similituds o contrarietats que pot tenir una de l'altra. Ens quedarem en el punt número 5 del que teníem preparat per avui, que és ni vergonya ni negació.
0: Exacte, sí, sí, és això que dèiem. Ni t'has d'avergonyir ni has de fer veure que no. Si tots podem acceptar aquestes diferències, tindrem una societat molt més rica, molt més rica, perquè ja veiem que moltes persones autistes han aportat, per exemple, dic autisme per dir alguna cosa, perquè el Robert Chapman és autista, no? Igual que moltes persones dislèxiques han aportat, o moltes persones TDAH han aportat grans coses. Ara, per aquestes persones el sistema educatiu és un repte.
1: Clar.
0: I per l'escola també és un repte, perquè tota aquesta neurodiversitat complica les coses a les aules, les enriqueix, però les complica si no tenim mitjans. I aquest sí que és un meló.
1: Clar,
0: no, que el tenim a sobre de la taula.
1: I més ara, que el tenim aquí, eh?
0: Exacte,
1: que el tenim aquí.
0: Aquest sí que és un meló que sí que podríem continuar parlant d'aquest tema.
1: Perquè clar, en una classe, jo penso en una classe de 25 alumnes, que a vegades són una mica més, segurament tenim diverses persones amb diferents diagnòstics, amb la neurodiversitat i la neurodivergència també molt present.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí, i a sobre tenim diferents països, diferent entorn cultural, diferents llengües, és a dir, la varietat, que insisteixo que és riquesa,
1: clar,
0: però al principi també pot sobresaturar si no tens els mitjans per donar-li resposta i per donar-li cabuda.
1: Doncs jo crec que ens quedarem en aquest punt, ni vergonya ni negació, i la propera sessió que tinguem crec que és un tema que val la pena doncs, continuar i no fer-lo així ara ràpidament, el que ens queda, que és doncs, temes encara molt interessants quan parlem de neurodiversitat. Et sembla bé, Montserrat?
0: Em sembla perfecte.
1: Doncs ens quedarem aquí. Arribem al final d'aquest espai mensual que fem amb la psicòloga i directora general de Glifin, que és la Montserrat García. Avui hem posat sobre la taula aquest terme, que és la neurodiversitat. El que sí que no t'escaparàs abans de fer una frase resum, que potser no és la que havíem preparat per cloure tot el tema, que això serà doncs, el proper mes, però si alguna reflexió que vols posar sobre la taula. Hem parlat de neurodivergència, però sobretot en el marc d'aquesta paraula més gegant, que és la neurodiversitat. Què t'agradaria dir per resumir?
0: Bueno, doncs mira, simplement diré que aquesta idea de neurodiversitat l'hauríem d'aplicar amb gran, sobretot per la paraula diversitat.
1: Sí.
0: És a dir, no és un tema només de neuro, només de cervell, sinó que tot és de molts colors diferents i que potser en lloc de negar tantes coses que no ens agraden, intentar mirar i entendre tota aquesta diversitat que tenim al nostre voltant per fer una societat on hi capiguem tots el millor possible.
1: Doncs moltes gràcies a la Montserrat García, gràcies. Farem una segona part el proper mes i agafarem doncs, aquest fil que avui ens has deixat sobre la taula.
0: Jo, si em permets, 30 segons, et t'haig de saludar de part de la Natàlia. La Natàlia la vas entrevistar fa un any, ella és autista i treballa a Glifin i a Abecedari.
1: Oh.
0: I avui, quan m'ha dit, vas a la ràdio? Dic, sí.
1: Però a la ràdio, ràdio. Vaig a la ràdio Sant Boi.
0: Vaig a la ràdio Sant Boi. I diu, amb la Santa Creu? I li dic, sí.
1: En sèrio?
0: I diu, saluda-la de part meva. Diu, ella potser no se'n recorda de mi. Diu, em va entrevistar amb l'hospital...
1: Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: Sí,
1: ja sé qui és.
0: Li he dit que
1: ja
0: se'n recordaria.
1: Ja
0: sí, és que li he dit, dic, no, la Mònica se'n recordarà.
1: Sí, sí, me'n recordo.
0: Això no estava preparat,
1: recordo,
0: eh?
1: No.
0: Això no estava preparat.
1: I et diré més, va ser una persona que va tenir diagnòstic molt tard.
0: Sí.
1: Que era molt gran quan va tenir el diagnòstic.
0: Molt bé, Mònica.
1: Me'n recordo perfectament, sé qui és, i va seure allà.
0: Imagina.
1: Recordo on va seure i tot.
0: Doncs la Natàlia treballa amb nosaltres, és una persona estupenda,
1: Sí.
0: però estupenda de veritat.
1: Sí,
0: quan seguim amb aquest tema t'explicaré una anècdota d'ella i em feia molta il·lusió que avui parléssim d'ella.
1: No estava preparat això.
0: No estava preparat.
1: Estic emocionada.
0: Però és que jo sabia que tu te'n recordaries, per això sabia que no calia que ho preparéssim.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt gran, gegant. a la Natàlia, la recordo perfectament i me n'alegro que estigui amb vosaltres, sí. que estigui a casa teva, perquè sí. és una molt bona casa. Gràcies, Montserrat.
0: Gràcies a tu, Mònica.
1: Bon dia.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
3: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà, com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes de setembre. Doncs som-hi. A Estocolm, un 8 de setembre de 1989, va néixer a Tim Berling, més conegut com Avicii. Malauradament va morir un 20 d'abril del 2018, que va ser un DJ, un productor musical amb molt d'èxit. Nosaltres avui, doncs, us diem fins demà amb Wake Me Up.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius migdia. Avui us destaquem les novetats dels cinemes Can Castellet i la cursa Red Race al Carxofa Rock i la resta d'activitats que arriben a Sant Boi aquest cap de setmana. Avui és dimecres 23 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia punt per punt. I és que des de fa uns mesos els cinemes Can Castellet tenen una nova empresa gestora, Cinemes Assigec Sant Boi, una nova societat creada expressament per la gestió. Està formada per Josep Vilella i Albert Vilà, dos professionals que ja coneixen de prop l'equipament i el sector del cinema. La concessió és, inicialment, per un any, confirmant que encara no han començat les conversacions per continuar el projecte. El projecte, justament, preveu ampliar considerablement l'activitat, es passarà de les prop de 1.500 sessions anuals actuals a unes 4.500, amb obertura 6 dies a la setmana. El Josep Vilella explica a Gent de Carrer que s'han hagut de solventar problemes amb la qualitat del so i de la imatge a les 5 sales, renovat també processadors, altaveus, per fer una experiència d'alçada, amb la dificultat afegida de fer-ho en el mes d'agost.
2: De petit, la meva família portava aquests cines. De fet, va haver-hi una temporada durant 4 o 5 mesos, vaig estar programant l'Ateneu familiar, que això molt poca gent ho sap. La societat nostra és Assigec. Assigec vol dir assessorament i gestió de cinemes. Aquesta és la societat que es va crear-se fa 16 anys per programar aquest cine. I quan s'agafa i es diu, ojo, que ara passem a exhibició, ara passem a ser nosaltres els exhibidors. Hem creat aquesta altra societat nova, però creiem que el nom de la societat tenia que portar el nom de Sant Boi.
1: Pel que fa a la cartellera, es mantindrà el cinema comercial i familiar, però reforçaran les pel·lícules en versió original en català i també el cinema independent, europeu i d'autor. I una altra qüestió destacada és que tota la plantilla actual es mantindrà, ja que els treballadors seran subrogats per la nova concessionària. L'empresa desitja que la forta inversió retorni en projectes com Cine Top Senior, amb preus populars per a persones grans.
2: Tu fas pagar el preu d'una entrada perquè la gent tingui una experiència, vale? El cine, heu de pensar, el cine no morirà mai, perquè el cine és l'acte social per excel·lència. L'Albert i jo no ens podem permetre tindre un cine en el qual tu no sentis això. Tu no pots veure l'Odissea amb unes condicions que no són les que pertanyen, perquè llavors estàs llançant a la gent fora del cine, estàs fent que la gent perdi l'interès.
1: I que Massallera acull avui de 10 a 2 i de 5 a 9 una donació de sang i plasma en col·laboració amb el Banc de Sang i l'Ajuntament de Sant Boi i també la Fundació Josep Carreras. Les sales del centre, en la jornada de donació que es va viure ahir, es van omplir de donants, atesos per professionals com la Cristina García, infermera.
3: Bueno, és important donar sang perquè la sang és un producte que es consumeix 1.000 bosses diàries arreu de tota Catalunya i llavors nosaltres tenim la necessitat de cobrir aquesta necessitat de sang arreu dels hospitals públics i privats.
1: Durant els darrers dies a Sant Boi, també en commemoració del Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, s'han programat activitats com una taula rodona amb donants, receptors o representants d'entitats, així com amb l'objectiu de trobar més donants, informar la població i ajudar que més persones puguin trobar un o una donant compatible. I aquest cap de setmana haurem d'estar especialment atents als talls de circulació a la ciutat i serà motiu de diferents activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista Cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera del Fonollar, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams, el tall serà total mentre duri aquesta cursa. A més, entre 8:45 del matí i les 12 del migdia, també hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Race. Els talls afectaran carrers com Riera del Fonollar, Joventut, Aragó, General Prim i Segre, així com, puntualment, la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la Ronda Sant Ramon. I encara una tercera activitat farà variar la circulació, la baixicletada, una passejada comarcal en bicicleta que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 del matí. I a Sant Boi, Ferrocarrils de la Generalitat farà treballs nocturns a l'estació durant aquest mes d'octubre. Les obres serviran per substituir el paviment per a persones invidents del vestíbul. Per no afectar el servei ferroviari, els treballs es faran les nits laborables. Les actuacions amb afectació acústica seran del 4 al 16 d'octubre, tots dos dies inclosos. I l'Assemblea Educativa reactiva i convoca una nova trobada participativa amb els treballadors d'educació de Sant Boi. Consistirà en una assemblea presencial a l'Escola Benviure, dijous 24 de setembre a 6:15. Això s'acusa per l'activació de més protestes generals. El sindicat UXTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Escoltem Esther Minguei, de la xarxa.
4: L'UXTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu

0: educació de Catalunya siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
2: I les últimes dades apunten a una baixada de la criminalitat a Sant Boi. Durant el primer semestre del 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte a l'any passat. La tendència també és a la baixa al conjunt de Catalunya, amb un descens del 7,4%. Els furts, per exemple, han caigut un 14,6%. Cristina Muñoz, regidora de Policia Local, valora aquestes dades.
3: Bueno, és una bona notícia. Jo crec que és una bona notícia que cauen els delictes contra el patrimoni, que són furts, robatoris amb força, etcètera, que són més freqüents, així que normalment es donen més de forma més habitual. Sí que és veritat que no tinc dades concretes fins a la pròxima Junta Local de Seguretat, però considero que són, és una bona notícia. Des de Mossos ens van dient rere junta que a Sant Boi tenim molt bones dades i bueno, que arribarà un moment que potser s'estanquem, però bueno, de moment som la ciutat de la comarca del Baix Llobregat que en principi tenim menys índex de criminalitat.
2: La regidora també diferencia les dades de criminalitat de la sensació d'inseguretat i defensa la necessitat d'analitzar aquesta percepció.
3: Hem de posar-hi dades rigoroses davant d'aquest discursos polítics de la por. El funcionament de la dreta i de l'extrema dreta té diversos modus operandis. Confonen, no sé si voluntàriament o involuntàriament, la sensació de seguretat amb la realitat delictiva, utilitzant, pues, per exemple, casos aïllats de, o vídeos, no?, virals fora de context per crear aquest tipus de sensació o d'alarma social. I d'altra banda, també vinculant la delinqüència amb la emigració, barrejant completament discursos d'odi amb dades falses, tot i que la criminologia i els experts han demostrat que els delictes estan relacionats amb factors socioeconòmics i no pas amb l'origen o nacionalitat de les persones.
2: La prevenció continua sent un dels eixos de treball, especialment davant les estafes i la cibercriminalitat. L'Ajuntament també preveu ampliar la videovigilància amb noves càmeres en els pròxims mesos. I Sant Boi acull aquest dissabte una caldereta benèfica per recaptar fons per la lluita contra l'Alzheimer. L'activitat tindrà lloc a les 2 del migdia als jardins de l'Ateneu Sant Boià i està organitzat per l'AFA Baix, la Fundació Cuidando de Ti i la Unió Extremeña de Sant Boi en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer. La presidenta de la Unió Extremeña, Àngela Carrasco, explica per què participen en aquesta activitat.
4: És malauradament una de les malalties que la tenim molt propera i no n'hi ha tants recursos com necessitaríem per a aquest tipus d'enfermetats. I l'opció del dissabte és per això, per investigar i per recolzar a les persones malaltes d'Alzheimer i els seus cuidadors. I per nosaltres és un plaer participar en tot això i donar un cop de mà amb aquestes entitats que dia a dia estan lluitant per un tema que malauradament ho podem tindre a qualsevol moment al costat.
2: Els tíquets es poden adquirir anticipadament a la seu de la FA Baix, al carrer Directriu 10, a la Fundació Cuidando de Ti, al carrer Jaume I 79 i a la Unió Extremeña, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 161. I aquest dissabte Sant Boi es torna a omplir de rock, festa i activitats familiars amb una nova edició del Festival Carxofa Rock. La jornada començarà a les 11 del matí als Jardins de Can Torrents, amb concerts familiars com el de Punt Grossos, la música d'Un Muted, sessions de DJs Loops i la xaranga de la Colònia Way. També hi haurà una paella popular a les 2 del migdia, amb opció de carn i vegetariana. A partir de les 8 del vespre, la festa es traslladarà al Museu de Sant Boi, on actuaran les Forasterites, la Cambe Band, Fanta i el Persianas i los Influencers Muestos, amb DJ Peco posant música entre els concerts. Totes les activitats són gratuïtes i el festival és organitzat pel col·lectiu Carxofa Rock amb la col·laboració de l'Ajuntament. I aquest diumenge 27 de setembre Sant Boi torna a córrer per la investigació de la síndrome de Rett. L'estadi municipal d'atletisme Constantí Miranda acollirà la 9a edició de la Rett Race, una iniciativa impulsada per una família santboiana per recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia minoritària. La jornada inclourà curses de 5 i 10 quilòmetres i una caminada solidària, i totes les aportacions obtingudes a través de les inscripcions es destinaran íntegrament a projectes de recerca. L'edició d'enguany arriba més després d'una notícia especialment important per a la comunitat Rett. La Comissió Europea ha autoritzat el primer tractament aprovat per aquest síndrome a la Unió Europea.

0: destinat a tractar algun dels seus símptomes neuroconductuals en pacients a partir dels 5 anys. Ens explica com va néixer aquesta cursa la Fali Vázquez, representant de les famílies Red de Sant Boi.
1: Red Race nace de querer hacer algo más, ¿no? Querer que se visibilizara el síndrome de Red y sobre todo apostar por la investigación. Creemos que era la base de todo. La Unión Europea ha autorizado el primer medicamento específico para el síndrome de Red. Esto, sin investigación, no se hubiera conseguido. Por eso estamos en un momento tan bueno, que hay que seguir. Y esto hay que aprovecharlo.
0: Des de l'organització destacant que aquest avenç és fruit d'anys d'investigació i que reforça la importància de continuar destinant recursos a la recerca. La Red Race ha recaptat més de 56.000 euros en les 8 edicions anteriors. La cursa, repetim, que serà aquest diumenge 27 de setembre al Constantí Miranda. Durant tot el matí hi haurà activitats infantils, pintacares, jocs esportius, una masterclass de zumba i actuacions de Tots Som Santboians, a més de servei de bar durant tota la cursa.
2: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, més victòries en la primera jornada de la temporada. Per acabar de repassar el primer cap de setmana esportiu, us expliquem que la tercera catalana, la Penya Màlaga, aconsegueix una gran victòria en el debut de Marcel Pagès a la banqueta i s'imposa 5-2 a la parellada davant del Sant Vicenç dels Horts, sumant els tres primers punts de la temporada. Ens explica com va anar el partit el jugador Joel Lora.
3: La verdad que fue un buen partido. Al principio nos costó, la primera parte fue dura, porque, bueno, como era el primer partido de liga, nosotros veníamos motivados, pero ellos también. La segunda parte sí fuimos superiores. La primera fue más igualada, yo creo, tirando un poco para ellos, nosotros tampoco fuimos muy bien, pero la segunda parte le dimos cuenta y fuimos muy superiores. Creo que nos viene bien esta victoria, con bastantes goles a favor. Sí que es verdad que encajemos dos, pero bueno, primer partido, toca mejorar y a seguir.
0: En el grup 11, el filial del Mariona Poblet va empatar 1 al camp del Sant Vicenç dels Horts. I finalment, en aquesta categoria, també va guanyar el seu debut el Vinyets Molí Vell, que es va imposar 0-2 al camp de l'Atlètic Viladecans. Ens valora la victòria el jugador Leo Siboldi.
4: La verdad que muy contento por los tres puntos que nos trajimos de casa, un partido difícil donde nos tocó realmente trabajar muy duro. Gracias a Dios el primer tiempo pudimos liquidar el partido con 2-0. Sí que en la segunda parte tuvimos también para poder seguir agrandando el marcador, pero bueno, quería felicitar a todos mis compañeros en la parte también técnica que han hecho un buen trabajo. Cada uno que entró dejó la vida y bueno, ahora pensar en lo que viene, es partido a partido y ojalá que, bueno, que este inicio sea también lo mejor hasta el final.
0: I el temps, avui 23 de setembre comença oficialment la tardor, però a Sant Boi ho fa amb un ambient que encara és plenament estiuenc. Ara mateix tenim al voltant dels 29 graus i la temperatura es manté en aquesta xifra durant gran part de la tarda. Al vespre els termòmetres baixen progressivament i acabem el dia al voltant dels 23. A la tarda el mercuri comença a baixar i durant el vespre, com diem, ens situem al voltant dels 23 graus, amb una nit encara força suau. I aquesta calor encara té continuïtat els pròxims dies. Demà dijous la mínima se situa en 19 graus i la màxima arriba als 30, amb alguns núvols alts però sense precipitacions. Divendres es mantenen valors similars amb una màxima també de 30 graus. En definitiva, canviem d'estació el calendari, però no tant el termòmetre. La tardor comença a Sant Boi amb ambient encara molt semblant al de principis d'estiu. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 23 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda de dimecres a tothom.

0: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
1: Hey! Vamos!

0: A la perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Un subterfuge radio. La radio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem de la bretxa salarial, però no ho farem des del sou, sinó des del seu origen. Perquè la desigualtat no apareix del no-res, es construeix al llarg d'una trajectòria vital i molt especialment des de l'educació. Parlarem del paper de la dona en la ciència i en la tecnologia amb una convidada molt especial, la Núria Salan. Amb tot presentat, que comenci el programa.

Les dades són clares. Tot i que les dones representen una part molt important de l'alumnat universitari, la seva presència disminueix dràsticament quan parlem de carreres com enginyeries i tecnologia. A Espanya, només al voltant del 28% de l'alumnat d'enginyeria i arquitectura són dones, una xifra que es manté gairebé igual amb màsters i doctorats. A Catalunya, les dones representen aproximadament un 32% en estudis STEM, però en carreres com informàtica o telecomunicacions, el percentatge pot baixar fins a un 15% o un 16%. I això no és una qüestió de capacitat, és una qüestió de context. Diversos estudis educatius, alguns recollits en algunes universitats com la UOC, assenyalen que els estereotips de gènere ja apareixen a l'educació primària i secundària. Les nenes continuen associant la ciència i la tecnologia amb un espai masculí, mentre que els llibres de text, els referents científics femenins pràcticament no existeixen. Quan no et veus representada, difícilment t'imagines ocupant un espai com aquest. Aquesta manca de dones a l'entrada al sistema té conseqüències clares més endavant. Menys dones en la recerca, menys dones en enginyeria, menys dones als càrrecs de lideratge i, finalment, més bretxa salarial. A Catalunya, només una de cada quatre dones, persones que ocupen posicions altes en l'àmbit científic, i acadèmics són dones. Això no és injust només, sinó que també empobreix el coneixement, la innovació i el progrés. Avui volem parlar de tot això, d'educació, de referents, de sostres invisibles i també d'una realitat que moltes dones viuen, ser vistes primer com a dones i després com a professionals. Per fer-ho, avui ens acompanya una veu experta i imprescindible.

0: Tenim amb nosaltres a la Núria Salán, química metal·lúrgica amb un doctorat en enginyeria metal·lúrgica i també és professora d'enginyeria industrial a la Universitat Politècnica. Ella és una de les veus en la defensa de la igualtat de gènere dins de la ciència i de la tecnologia. La seva trajectòria acadèmica i divulgativa ha estat clau per visibilitzar la manca de dones en enginyeries i les conseqüències que això té a nivell social i educatiu. Núria, moltíssimes gràcies per ser aquí en Femení amb nosaltres avui.
1: Faltaria més a vosaltres per convidar-me.
0: Per començar amb aquesta entrevista, quina és la fotografia actual de les dones dins la ciència i la tecnologia en àmbit econòmic en general?
1: A veure, si contem tot, ciència i tecnologia, et diria que numèricament estarem al meitat i meitat. Per què? Doncs perquè hi ha branques de la ciència que estan hiperfeminitzades, com per les ciències de la salut. I tu vas a una escola d'infermeria i la població serà un 90% o un 80% de noies. Si vas a una facultat de medicina, és molt possible que et tinguis amb un 70-75% dones i tal. Sí que és curiós que en tots dos casos, quan després vas a buscar el mapa de qui governa aquestes facultats, aquí te trobes que la proporció és paritària, no? Vull dir que l'estaf dels centres on s'estudien estudis de salut no reflecteix la relació de les aules, però bueno, això és una altra història. Llavors, aquests àmbits de la ciència, que ho són, tenen major presència femenina que d'altres. També si contem psicologia, fisiologia, fisioteràpia, són àmbits de ciència amb molta població de dones. Però a la que ens anem, a les ciències aplicades, aquí ja entrem en física i entrem en les tecnologies, en els estudis d'enginyeries, sí? De qualsevol tipus, enginyeries, arquitectures. En arquitectura, encara que estem al 40%, física, per exemple, és un àmbit de ciència que està molt poc feminitzat, i a les tecnologies, que és l'àmbit on jo m'he fet forta, estem amb un 30% de dones, amb un 30%. Per això, quan em diuen ciència i tecnologia, home, si ho englobem tot, llavors surt un mapa magnífic que ha publicat algú per ahí, que es veu que estem al 50%, ja, però no fa justícia, perquè no tots els àmbits estan representats en meitat i meitat.
0: I per què creus que continuen sent en aquesta minoria les enginyeries, les tecnologies? Per què creus que
1: doncs,
0: hi passa això?
1: Hi ha diferents arguments per justificar-ho. Justificar-ho és una paraula que no m'agrada perquè no té justificació. No hauríem d'haver arribat aquí, eh? Però, a veure, hem estudiat què ha pogut passar. D'una banda, hi ha que històricament l'enginyeria s'ha considerat com una feina molt prestigiosa. Molt prestigiosa vol dir que un senyor enginyer era un senyor que tenia una presència, una prestància i una qualitat i una responsabilitat. Sempre anava lligat a una condició econòmica potent, important. I aquesta era una quota de poder que no els hi ha agradat molt deixar que ningú els hi prengui, sí? Llavors, llevat de casos molt significatius i puntuals, en els que un pare ha animat la seva filla que continuï la seva tasca, i aquí tindríem les primeres enginyeres d'Espanya, Pilar Careaga, la primera enginyera industrial de l'estat espanyol, que va estudiar a Madrid, però perquè el seu pare la va encoratjar, i diuen que el seu pare va haver de fer una dotació econòmica important perquè deixessin estudiar la filla, però clar, no era una noia del carrer, era una noia d'una família amb uns diners, etc. I la primera enginyera industrial catalana, que va ser Isabel de Portugal Trabal, també el senyor Trabal, un empresari molt reconegut, de molt de prestigi, d'una solvència econòmica important, i que també va voler que la seva filla continués el seu llegat. Llavors, però això no és una situació comuna, no és l'habitual, no? Llavors, aquesta, la reticència que hi havia als homes a deixar entrar les dones era perquè els prenien aquella mena d'estatus, aquella figura, el senyor enginyer. Llavors, d'aquí acaba derivant això no és feina de dones, això no és per tu, no trobaràs un lloc, no t'hi veig, és que jo aquí penso que això és massa per tu. Què vol dir massa per tu? Vull dir, el tema de la dificultat a les dones no ens ha fet por mai. Senyal d'això és que estudiem medicina, que és una carrera difícil, sí?
0: Sí.
1: Estudiem dret, que jo no se m'ha acudit mai mirar-me ni el temari, però se'm passa pel cap que això ha de ser complicadíssim. Vull dir, la por a fer coses no l'hem tinguda mai, ens hem atrevit a fer coses, no? Però que ens diguin no és per tu, ja t'aparta, vol dir no tindràs cap suport. Si tu decideixes fer això que no és per tu, jo ja no et donaré suport. Home, això ja desencoratja molt a una noia, no? I això a mi m'ho havien dit, que l'enginyeria era cosa d'homes. Era, com m'ho van dir? Que l'enginyeria era per homes rics i que jo no era ni una cosa ni l'altra. Que tenien raó, eh? Tenien raó. Llavors, les tecnologies van quedar excloses per aquest tema de prestigi, de diners, tal. En canvi, altres feines que no tenien un prestigi social tan destacat o uns sous tan sucosos com eren les infermeries, aquí les dones de seguida hi van tenir un espai, no? Les infermeries, el magisteri, sí? Aquestes feines, en canvi, el senyor metge, no? Llavors, aquest és un dels motius que, diguem que no vam començar bé. I clar, senta unes bases d'absència de models. Si les dones no s'atreveixen a trencar aquesta llei establerta, no escrita, de que això no és per dones, no hi ha dones. I si no hi ha dones, no hi ha referents. I tu ets de les generacions que vens darrere i dius, ostres, m'està agradant una cosa en la que estic mirant i no hi ha cap dona abans que jo. Això fa molta por. Això, pensar que tu t'hi ficaràs amb un berenjenal en el que estaràs tu sola, i lo de berenjenal, mira, ja m'encaixa, el de la berenjena, ai, és broma, que me'ls estimo molt els meus companys, però que t'estàs ficant en un jardí on estaràs tu sola, això s'ha de ser molt valenta. S'ha de ser molt valenta. O tenir un entorn que t'acompanyi molt. Llavors, en el meu cas, érem dues noies a classe. Érem 15, però érem dues noies, l'altra també de Sant Boi, la Rosa. Però vam tenir un entorn meravellós. Els nostres companys van ser el millor que hem tingut. I si m'estan escoltant, que ja ho saben, que me'ls estimo molt i que els agraeixo sempre que ens hagin tractat com iguals, ni millor ni pitjor, com iguals. Ens hem discutit, ens hem posat d'acord, m'han tret o m'han donat la raó, el que sigui, però com iguals. Llavors, que tinguis un entorn que no faci diferència és magnífic. I a més, et reafirmant, estic on he d'estar, no? Llavors, però l'absència de referents fa que tu hagis de pensar tres vegades. Quan una nena petita diu, vull fer infermeria, ningú de la seva família li preguntarà d'on ho has tret, això. Perquè entenen que és una sortida natural, sí? Si, en canvi, aquesta nena diu, vull ser astronauta, vull ser enginyera lunar, ara la Maria Jesús Puerta, aquesta enginyera de mines de Tarragona Magnífica, que ha fet aquest projecte que ha guanyat a la NASA per treure els residus de la Lluna i que no l'ha pogut cobrar perquè no és americana, però és una noia de debò divertidíssima i encantadora, doncs una nena diu que vol ser enginyera lunar, que vol ser oceanògrafa, que vol ser tal, i algú li preguntarà, d'on ho has tret? Compte, no li està dient que no, li està preguntant d'on ho has tret. Com interpreta això una nena? Una nena ho interpreta com estic dient una cosa que no toca. Sí?
2: Sí.
1: Si el seu germà bessó, que té la mateixa edat i han crescut en el mateix entorn familiar, diu que vol ser enginyer, ningú li preguntarà d'on ho has tret. Però amb ella li preguntaran. I ho fem sense voler, perquè se'ns fa estrany. Sí? Això desencoratja molt. Quan em pregunten què hem de fer per encoratjar les nenes. Tan senzill com no desencoratjar-les. Si algú del vostre entorn, una nena, us diu que vol ser el que sigui, que es vol dedicar a la fusteria, a la soldadura, al que sigui, encoratgeu-la, digueu-li, oh, que bé, que interessant. Encara que no enteneu per què ho ha triat, el meu consell i la meva petició, si us plau, digueu-li que sí, que endavant. Ella serà feliç. Ella aportarà moltíssim a l'entorn, segur. Farà que nens i nenes del seu aprenguin moltíssim. Sobretot, serà feliç i formarà part d'una societat feliç. Sí? I així, mica en mica, doncs, hem anat fabricant aquests referents. Però no ha estat fàcil. Ara ja en tenim. En tenim uns quants. Però estem lluny del 50%, encara en alguns àmbits.
0: I un dels motius principals pel que això passa, jo suposo que també serà per la falta de referents als llibres de text de petites, no?
1: Oh, i tant!
0: Perquè jo crec que encara que s'intenta introduir, a poc, falten moltíssimes referents científiques als llibres de text.
1: Digue'm una inventora.
0: Difícil.
1: Vale, una científica sí, als llibres surt sobretot un. Un nom que surt sempre, la senyora dels dos premis Nobel, Marie Curie. Un exemple magnífic, però com si fos l'únic.
0: Sí.
1: Has vist alguna imatge de Marie Curie somrient?
0: No.
1: No, no la hi ha. No la hi ha. L'única foto que hem pogut veure de Marie Curie amb una mitja somriure, amb un mig somriure, és una que li van fer acabada de casar amb Pierre Curie. A Marie Curie li van, el primer Nobel que ella va guanyar, que va ser ex aequo, compartit amb el seu marit i amb Henri Becquerel, no li volien donar. L'Acadèmia Nobel no comptava amb ella. Li van proposar només el marit. Ah, tu no saps la història? Oi, nena, que te la cuento. Pierre Curie rep una proposta de que volen que sigui ell el guardonat del primer Premi Nobel de Física de la història. Estem a l'edició de 1901. Primers premis Nobel de la història que es donaran. Però Pierre Curie, ell sol, i ell contesta a l'Acadèmia Nobel dient que la seva dona hauria d'estar amb ell perquè ho han fet tot plegats. L'Acadèmia Nobel li respon a Pierre Curie dient que no contemplen donar-li un premi a Marie Curie, que en aquell moment encara no ha defensat la seva tesi doctoral. Però això és irrellevant. El de menys és que sigui una doctora, és que és una dona. Llavors Pierre Curie fa el que ningú esperava que fes un científic, que és rebutjar. El va rebutjar. Van haver de buscar un plan B i aquell primer Premi Nobel de Física de la Història el guanyarà Wilhelm Röntgen, el de ratxos X, que per cert es diuen ratxos X perquè no sabia què dimonis eren. El ratxo Röntgen o ratxos X. I aquest senyor, a més, va pujar a recollir un Premi Nobel en el qual la primera radiografia de la història, que es va fer un 8 de novembre de 1895, és la mà de la seva dona. És una mà amb la que es veu clarament que hi ha una aliança, sí? Però ell no el va esmentar, el nom de la seva dona, que es deia Anna Berta Ludwig. No va ser reconeguda, però és que ni ell, dir gràcies a la meva dona, a la meva col·laboradora, la que va posar la mà quan no sabia si li explotaria la mà, no ho va fer. Bueno, però aquest gest de Pierre Curie de rebutjar un Premi Nobel va generar molt de moviment, perquè sobretot la comunitat científica, que s'estimava molt pel matrimoni Curie, es van rebotar i van dir no proposarem ningú aquests premis si no compteu amb la Marie Curie, i així l'Acadèmia Nobel no li va quedar més remei que 1903 proposar el matrimoni Curie i també Henri Becquerel com a tercer nom. I la distribució econòmica era la meitat dels diners per Henri Becquerel i l'altra meitat pel matrimoni Curie. És una manera de diluir a Marie Curie, però així va ser que ella va ser guardonada amb un primer Premi Nobel de la història. Ella no va anar a recollir-lo perquè Pierre Curie estava molt malalt en aquell moment i ella no el va voler deixar sol. Llavors, la paradoxa és que el primer Premi Nobel que rebria una dona de ciència, una dona en realitat, va ser el primer Nobel que va tenir una dona, després vindria el de la Liskow en poesia, el de literatura, però ella va ser la primera, el va recollir Henri Becquerel en nom dels tres. A poc ella es va quedar vídua. Llavors ella sí, és guardonada amb un Premi Nobel, tothom li fa fotos, entrevistes, el que tu vulguis, però ella és vídua, trista, perquè a més era el seu amic, el seu amor, el seu company, el seu tot. Ell havia perdut moltíssim amb la desaparició de Pierre Curie i per això no tenim ni una imatge d'ella.
0: Somrient. No ho sabia.
1: I ella és una dona que se la veu amb el cabell blanc, sense arracades, vull dir, una imatge de dona que no estava pendent del seu aspecte ni d'esportiva a les fotos. Una nena amb un llibre es troba a Marie Curie, aquella imatge trista d'una senyora vestida de negre, d'una senyora descabellada, en sèrio, no és gens atractiu. No és gens atractiu. S'haurien d'haver trobat una imatge d'una persona normal, amb un somriure, amb una cara normal. Ja no dic guapa o lletja, dic amb aspecte de felicitat, sí? Però ella no el tenia. Marie Curie després va ser guardonada l'any 1911 amb un segon Premi Nobel, en aquesta ocasió de química, i es va convertir en la primera persona en rebre dos premis Nobel. A hores d'ara, 2026, és l'única persona que ha tingut dos premis Nobel en dues disciplines diferents. Sí? Hi ha un vídeo meravellós de quan ella entra a la sala de Suècia, que li donaran aquest segon Premi Nobel al seu primer en solitari, i ella sí que va anar a recollir aquell Premi Nobel l'any 1911, i tothom de la sala es posa dret per aplaudir-la. Tot homes. Un auditori ple d'homes que estan posant-se drets, mostrant el seu respecte i la seva consideració a una de les científiques més brillants que haurem tingut. Però en els nostres llibres queda com que és l'única, perquè no han sortit més noms, i els ha hagut. Creu-me que els ha hagut. I les inventores, les enginyeres, les enginyoses, aquestes ja no surten, perquè el tema d'inventar sembla que sigui com cosa de que els homes solucionen problemes. No, amigues, no, amics, les dones hem estat solucionant problemes des de sempre, des d'antic. Però que no surtin els noms als llibres no vol dir que no hi hem estat. En tinc molts, de noms.
0: Una altra pregunta que et volia fer és que, com bé has dit abans, no? Fa por ficar-se en un lloc on no tens referents, on hi ha poques dones, i no creus que també afecta que una vegada ja estàs dins, se't coneix més perquè ets la dona que ha fet tal o la dona que fa això, en comptes del teu propi nom? O sigui, per exemple, la única dona o de les poques dones que fa aquest treball, en comptes de dir la Núria Salan, no? Ah. Que ha fet això, no. La dona Núria Salan, no. Ara t'ha de recalcar que ets una dona, no? Com si fos una cosa
1: Oi?
0: Especial o... No, o sigui, hauria de tractar-se de la mateixa manera.
1: Totalment.
0: Això afecta també, no? Igual al teu treball o al treball de les persones que es fiquen en aquests berenjanels, com has dit abans.
1: Saps què afecta més? A la visibilitat. Quan tu has fet una cosa i han fet una notícia sobre el que tu has fet, després, temps després, algú va a buscar la hemeroteca i posa el nom d'aquesta persona, no? I no surt. Per què? Perquè el titular era una dona com a primera guanyadora, primera presidenta del que sigui. Si tu l'esmentes com una dona, nom una, primer cognom dona, segon cognom qualquiera. És que ja només sí, faltaria no, això, ja no. Una dona qualsevol, no? Clar, és, això, si només hi hagués una dona al món, doncs no caldria dir el nom perquè tothom sabem de qui parla, no?
0: Exacte.
1: Però que tu surtis com una dona és molt lamentable, i això sí que hem de perseguir molt els mitjans de comunicació, insistint en vull que surti el meu nom al titular. No me'l posis en el segon titular, no me'l posis al peu de figura, o no me'l posis en el,
0: clar,
1: en perquè
0: el,
1: la revés, descripció.
0: Jo no veig un home... No.
1: Exacte.
0: O sigui, això no es veu en
1: la,
0: ningú
1: la notícia, de vegades, quan em diuen que em faran una entrevista i que el titular serà una dona, ha fet no sé què, jo dic no, això, la notícia seria un ornitorrinco ha fet això.
0: Clar.
1: Això seria una notícia curiosa, però que ho hagi fet una dona, no. Que una dona sigui soldadora, forjadora, que una dona tingui una patent, això no és cap notícia. Senzillament, la persona que li vol donar aquest titular, el que mostra és, i amb tot respecte i carinyo dic, poc coneixement de l'àmbit o de la matèria, perquè les dones, torno a dir, portem molts anys fent pràcticament de tot. Jo animo a les persones que ens estiguin escoltant que tinguin responsabilitat dels mitjans de comunicació, que, si us plau, vetllin perquè surtin els noms i cognoms tant d'homes com de dones, perquè és l'única manera que després, quan anirem a aquests cercadors, l'algoritme ens trobarà. Si no, passem a ser invisibles. I justament això és el que em va donar peu a posar nom al meu projecte de vida, que és l'enginy invisible. Tot aquest talent que està invisibilitzat perquè se li ha atribuït el mèrit al company, se li ha atribuït el mèrit al superior, s'ha intentat demostrar que realment no va ser ella, és impossible que fos ella, o si ja no ens ha quedat més remei que demostrar que sí que era ella, posar-la com va ser una dona. No, va ser fulanita de tal. Clar, no m'hi cognom. Companys, segur que vosaltres us posaran nom, Segur. Però, companyes, exigiu que posin el vostre nom, el titular, però el gran, el de lletres grosses. Mira, fa uns anys vaig fer un comentari d'aquest estil en una conferència, i una noia que estava a la sala, l'endemà, m'escriu un correu, i em diu que quan va arribar a casa seva va buscar la notícia en la qual es parlava d'ella que havia guanyat un premi de matemàtiques molt important. I em diu, t'escric després d'haver plorat molt, perquè quan he rescatat la notícia he vist que el meu nom no sortia enlloc. quan el van publicar en el seu moment, com que jo sabia que parlaven de mi, el vaig gaudir tantíssim, perquè mira, m'han fet una entrevista i surto aquí. I tothom del seu entorn sabien que havien entrevistat aquella noia, però ni s'havia adonat de que el seu nom com a tal no sortia enlloc. Llavors el va acabar de llegir, va dir, no pot ser, no pot ser, el va tornar a llegir i diu, he plorat tant. Però clar, ja no té remei, ja no té remei. Llavors aquesta noia se'n va adonar de que havia fet una gran fita i havia passat invisibilitzada, perquè el, qui fos responsable d'aquella notícia no va considerar important que el nom i el cognom sortís recollit. Què et sembla?
0: Molt fort.
1: Molt fort. Molt fort. O si no, les fotos, quan surt les fotos de mandataris, vull dir, fa poc he fet un curs d'una formació per dones càrrecs electes i acabava mostrant exemples d'invisibilitat. El cas d'un noi que havia guanyat un premi de matemàtiques i en totes les entrevistes que li feien sortia nom i cognom. Uh-huh. En totes, eh? I havia agafat... A més, tu poses el seu nom i pam, pam, pam, pam, van sortint totes. En canvi, notícies que jo havia trobat, la primera dona, primera ministra d'Indonèsia, la primera... Una dona governarà no sé què, i no sortia el nom. I havies d'avançar gairebé fins a mig article perquè sortís el nom. Sí? I casos lamentables de les dones en matemàtiques, i que són quatre ponents homes. Bueno, hi ha un titular escandalós que és... per la lactància materna, i són 7 ponents homes. 7. No és allò de... En sèrio. Jo, bueno, no sé, és com si féssim el congrés de pròstata, sí. I estiguéssim, oi, de ponents 4 dones. Jo se'm faria una mica estrany, no vull dir que una dona no pugui ser experta, clar que sí, que la CIA, Verónica Torrano, és una gran investigadora que està fent recerca sobre com trobar maneres de millorar la qualitat de vida de malalts de càncer de pròstata, no? I n'hi haurà, però seria com una mica estrany,
0: sí,
1: que totes les ponents...
0: I que totes siguin dones.
1: Fossin,
0: sí, sí,
1: dones, no? Però això nosaltres ho veiem i ho reclamem, però els homes, pel que sembla, no. Perquè no és sabut de cap cas que un home miri a dreta i a esquerra, vegi que no hi ha cap dona i digui, aquesta taula no està ben configurada. No he conegut casos. No he conegut, eh?
0: Jo també. Compte. Avui hem començat a explorar un tema que, com hem vist, no és només estadístic ni abstracte: la bretxa salarial i la baixa representació de les dones a la ciència i a la tecnologia. Hem parlat de dades reals, de percentatges, de càrrecs, de carreres i de la manca de referents. I hem començat a conèixer l'experiència de la Núria Salán, una veu clau per entendre aquest fenomen. Però aquesta història no s'acaba aquí. Encara queda molt per parlar. Com afecta la passió de demostrar-se constantment, la percepció de que primer ets dona i després ets professional, i quines mesures concretes podem aplicar per revertir aquesta situació. Tot això ho continuarem en el proper programa d'En Femení, on seguirem amb l'entrevista a la Núria i aprofundirem encara més en les seves reflexions i les seves experiències. Mentrestant, podem prendre consciència de la desigualtat a la ciència i la tecnologia no és només una qüestió salarial, és una qüestió de visibilitat, d'oportunitats i de reconeixement. Cada noia que es troba sense referents, cada estudiant que abandona una carrera perquè no se sent identificada, és una oportunitat perduda per la ciència, per la tecnologia i per la societat. El que sí podem fer és visibilitzar, inspirar i actuar. Cada pas compta, cada projecte, cada programa educatiu i cada iniciativa de dones científiques que comparteixen la seva trajectòria contribueix a trencar estereotips i obrir camí per a les generacions futures. I aquest és el missatge que volem deixar-vos avui. La igualtat no és només un objectiu, és una responsabilitat col·lectiva. Gràcies per escoltar En Femení. No us perdeu el proper programa i seguirem parlant amb la Núria Salán i aprofundirem encara més en com podem construir un futur amb més dones a la ciència i a la tecnologia.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida. Cap a la plana de Lleida, aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
8: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
10: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: Els socis de govern han tindllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
12: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
9: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya amb l'objectiu d'enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Bote.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
17: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
18: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
17: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
17: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
19: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un 3:15 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre cons a famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
20: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
21: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de

0: pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
1: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
0: Això sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
2: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
0: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
1: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
1: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
0: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
0: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
0: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14,

0: els anys i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
3: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
2: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
4: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
1: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
4: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
4: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
4: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents, o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
1: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
5: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
1: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. 6 anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bubetoya s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
7: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
8: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
7: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la 4ª jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
9: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
7: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
10: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador haig de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
7: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta, i avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fogasses, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol? Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'incorporaran 1.000 de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Bon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Mar Ratés i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
6: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
25: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
6: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
6: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
6: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
6: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprocim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'expliquen Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
14: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran els protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
6: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
6: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a l'àrea de Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
16: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
15: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
17: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal. La temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món. Hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu. Hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva. Anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens hem de centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
17: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala. I bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
17: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Un i Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espar Girona.
27: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
17: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Habla voz adresta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares a Gonzalo Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
3: ¡Ahora sí!
4: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Rico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
5: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Si el vivari t'ha robat l'ànima i el cor t'ha pres amb unes cookies with chocolate que no valen res...
9: O si la xocolata Dubai et posa més calenta i divina que una octogenària ballant, com una boja, la Santa Espina...
8: És que al teu rebost no hi ha tresors, ni neules, pets de monja o cap hipota? No facis aquesta ganyota, que parlem del carquinyoli, idiota.
9: Digues, et queda encara, en aquesta vida irracional, una mica de dignitat i de consciència nacional...
8: El carquinyoli, finoli... El mal anomenat tros de pa sec amb ametlla i un tall tan delicat com quan et rasures el refilet d'en Angonal amb cura de no tallar-te el cacauet.
9: Tan dur per fora i per dins tan cruixent que el so és el que més mola. És com l'experiència còsmica de trepitjar una panerola brutalment.
8: I amb la proporció justa a dolçor més assenyada, com quan al cunyat li calles la boca d'una punyetera vegada.
9: Trist, dins d'una bossa de plàstic que gens destaca, mirant-te com ho fa el teu gos mentre fas caca.
8: Sucat amb mistela, cafè o romesco és tan collonut que l'haurien de protegir a l'UNESCO.
9: És la sobretaula perfecta, després d'una bona ingesta o en un dinar de festa o... en un esmorzar de forquilla.
8: Els que vas, després de suar amb bici, amb la teva camarilla, el grupet de divorciats amb qui comparteixes més calvície, que no pas intimitats.
9: És l'últim bastió de dignitat, el nostre més gran reclam per combatre tanta bruixeria que ens atiborra de greixant.
8: Un pilar fonamental, un símbol que tot ho sosté. Quan tot se'n va en orris i les coses no et van bé.
9: Va, encetem ja aquest programa i acabem amb aquest drama.
8: I sentenciem si el carquinyoli és de les postres més pures.
9: I jutgem si és veritat que és una de les més nostrades...
8: A estrutura.

0: Dimecres 23 de setembre, passen 3 minuts de les 5 i us donem la benvinguda a Estructures d'Estat, al 84.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: Cada dimecres a aquesta hora a la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalanó i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, entreu a la nostra web estructuresdestat.cat i voteu. També trobareu el link a les nostres xarxes @estructures-cat, Dix o Instagram.
1: Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem mereix o no ser a l'Olimp de les estructures d'estat catalana.
0: Mira, m'avanço, eh? I fetes les presentacions, que comenci el mambo. Avui ens enfrontem a un dels pilars de la nostra gastronomia, el carquinyoli.
1: Exacte, i deixem-ho clar des del principi. El carquinyoli té un problema greu de relacions públiques.
2: Ai, màrqueting zero, Ja hi som, igual que us va passar amb el cava.
1: Home, Genís, ja has tornat a la màquina de vending de la setmana passada? Ens deixes començar amb el tema o...
2: A veure si us n'assabenteu d'una vegada. El problema no el tenen els nostres productes. No. El tenim els catalans, que... tant per a l'altra galta, no sabem vendre res.
1: Mira, no sé si ho hauria de preguntar, però quina és la teva tesi, Genís?
2: Els catalans inventem unes postres i en diem carquinyoli, que sona a pagès emprenyat. Futs aquí, tros de carquinyoli! O pitjor, a peça de motor. Nen, passa'm el trinquet, que el carquinyoli perd oli. Com volem? Com voleu que triomfem a fora amb aquest nom?
1: Val, d'acord, Genís, sí, ja està.
2: I que sapigueu que avui he portat companyia, Com que estic de Milà i tinc temps lliure, l'he dit a la nena i m'ha donat permís.
1: Com que la nena?
2: Sí, la meva neboda, la directora presidenta d'aquesta santa casa, la nena, li he dit que us portaria un pes pesant de la política perquè n'aprengueu una mica, saps? Passa! Us presento el meu amic Jaume Bosch.
3: Sí, de genolls, plebeus. Jaume Bosch, president dels Països Catalans. Encantat.
1: Ostres, un polític als seus peus.
4: Jo ara, a genollar-me, no m'agenollaré.
1: No?
4: Però, bueno, què tal, per cert? Escolta, Genís, cal que vinguis cada setmana i portis els teus amiguets?
3: Saps ja com que amiguets? O sigui, qui és aquest titxa torta?
2: Home, Víctor, tu, això ja ho hauries de saber. Som nosaltres o el programa?
4: Tornant al tema, carquinyoli, val? Tu fas un tomb per qualsevol capital de comarca catalana i a les pastisseries avui dia semblen joieries. O sigui, tot són que sí, New York Rolls, croissants farcits de crema de festuc, colants que ploren xocolata...
1: Sí. Coses brillants, esponjoses que demanen a crits que els facis una foto per Instagram.
4: Exacte, i al mig de tot allò, al fons, no? en un pot de vidre trist, hi ha el carquinyoli.
1: Sí.
4: Que te'l mires de passada, que té l'aspecte d'una pedra tosca d'aquelles de llimar-se les durícies dels peus.
1: Ni això és fotogènic, no. Ni el carquinyoli tampoc. És marró, rugós, de forma... Si fos una peça de roba, seria una armilla de pana.
4: Sí, com l'equivalent gastronòmic a la barretina, no? Rasca, és aspre, pica una mica, però escolta, ens la mengem amb l'orgull dels qui defensen la terra, no?
1: Ningú es compra un carquinyoli un dimarts al matí per esmorzar. Un cafè amb llet, sisplau, i tres carquinyolis.
4: No ha passat mai a la història, això, de la humanitat. Però perquè el carquinyoli té una funció com més social, crec que és molt més específic, crec que és fer fora els convidats de casa.
1: Bueno, vist així...
4: No, tu pensa-hi.
1: Penso.
4: Diumenge, dinar de diumenge.
1: Dinar diumenge.
4: Val? 5 de la tarda. Ja s'han menjat els canelons, el pollastre, les postres. La gent no marxa i s'apalanca al sofà.
1: Clar, ostres. I com els dius que fotin el camp de casa sense ser maleducat? Lluint pijama amb la goma fluixa? Traient la safata de les sobres d'altres dolços amb els nostrats carquinyolis.
4: Exactament.
2: I funciona, eh? Jo els aboco de cop sobre la taula de vidre, fan sorollet com de camió tirant grava, saps? Clac, clac, clac, clac, clac. I les visites comencen a buscar les claus del cotxe. És l'esprai de pebre de la confiteria.
4: Ah, potser, en el teu cas, la gent no fuig pels carquinyolis, Genís,
2: Què vols dir?
4: No res. Bueno, gràcies per l'apunt, de totes maneres. I van acompanyats d'aquella ampolla de moscatell enganxifosa que porta oberta la vitrina des del cap d'any del 99 pensant que s'acabava el món.
1: És un senyal universal. S'han acabat les lloneses de nata. Comença la supervivència. València.
4: I és fascinant, perquè, ostres, el Carquinyoli és l'antítesi del luxe burguès, perquè pensa en la confiteria francesa o vianesa, per exemple, no? Que tot són capes, mantegues, cremes delicades... I nosaltres què fem?
1: Doncs vinga, fotem un sacall i ho venem com a postres de festa grossa.
5: Quina genialitat, hòstia. Agafar restes, fossilitzar-les i cobrar-les a peu de rebosteria fina, hòstia. Aquesta és la visió de negoci que necessiten els països catalans. Apunto. Vendre runa com a carquinyoli ecològic i de proximitat.
1: Perdoni, senyor Bosch, on s'ho apunta, això?
5: Això, a la meva llibreta de fons reservats.
1: I què hi apunta, aquí, aquesta llibreta?
5: Home, és la Bíblia de la bona gestió pública. Home, aquí apunto el que importa. Mira, adjudicacions a dit, registres de comissions, els pins als comptes de Durrans. I mira, veus, just aquí sota, que posa de fer un casino de la Pineda del Cuixal?
1: Quin fitxatge, Genís,
4: Definitivament, no arribem a Nadal, en aquesta casa. No. Bueno, tornant al Carquinyoli, a veure si aquesta ja és la definitiva.
1: Vinga, va,
4: és l'austeritat catalana feta galeta, però no una austeritat de qualsevol, és molt pràctica perquè dura.
1: I tant. Tu compres una bossa de carquinyolis per la Castanyada i encara te'ls pots menjar per Setmana Santa i estan exactament igual.
4: Una meravella.
1: Dus.
4: Una meravella, i tant. Igual de tant, sí, molt dur. Sí. Per cert, sabeu què portava Cristòfor Colom a les bodegues de les caravel·les?
1: No.
5: No hi ha ni idea, m'importa.
4: Vale, gràcies, que col·laboradors més macos. Galetes de doble cocció, galetes marineres, que no en deien, Els italians, com sempre, això sí, es posen les medalles dient que eren cantuccinis.
1: Un moment, si la història ens diu que Colom era català...
4: A veure, tu també vols penjar la medalla, que no sabem si era genovès, portuguès o de l'Empordà, però, bueno, ara que ho dius, bueno, si portava galetes dures, és la prova que ens faltava, potser.
1: Potser sí.
4: Amèrica la va descobrir a base de carquinyolis.
1: I a base d'hòsties, vols dir. En fi, ho veus?
4: Té tot el sentit del món, home, tu... O sigui, tu penses en creuar l'oceà a base de pastissos de balem o panacotes? No es pot. Arribes a les Índies i allò és un puré florit. A més, necessites material d'obra.
1: Així es forja un imperi.
4: Bueno, i no només es descobreixen continents, sinó que fan caure règims. A França, al seu carquinyoli li diuen, crec que és croquant.
1: Croquant.
4: Croquant? Bueno, algú així diran. I els nobles ho feien servir com a insult despectiu cap als pagesos pobres.
1: Mira, Genís, el que deies abans, de l'insult de pagès.
4: Doncs els pagesos es van ofendre tant que al segle XVII van aixecar-se en armes i aquella batalla avui dia es coneix a França com la Revolta dels Crocants.
5: Veus que vagin jugant ja amb la pagesia, sí.
6: Una revolta de mossegana passant a la història amb nom de galetes. Ja. Mira que detesto els francesos, em foten un fàstic, però ja. S'ha de reconèixer que per menysprear les usmes són uns genis. Tu imagina't els antiavalots aquí carregant contra la revolta dels malindros. Hòstia, o l'antifada de l'enciamada. No, espera. O millor encara, la primavera de xux, hòstia. És que els plens tota dignitat de cop.
1: Jaume, una mica de respecte, sisplau. Recordo que aquesta xusma i aquests morts de gana també voten i potser els necessites per ser president.
4: Bueno, barricades a banda, la qüestió és que parlem d'una recepta humil, però que, curiosament, cohesiona el país a base de rivalitats locals.
1: I això ens encanta, els catalans. Si tu vas a l'Espluga de Francolí, a Caldes de Montbuí, Cardedeu o Vic, a cada lloc et diran, mirant-te molt fortament als ulls...
4: Sí, que fan por.
1: Sí, que els seus són els únics, els autèntics i els més ben parits de Catalunya.
4: Bueno, i ens barallarem per saber quin poble té la millor recepta. Com ha de ser, esclar que sí. Encara que tots facin servir exactament els mateixos 4 ingredients, però que juren que el seu forn o la seva aigua té una màgia especial, com Sevilla.
1: Ho veieu, com el problema el tenim nosaltres. Us ho he dit abans, és exactament igual que el cava.
4: Home, Genís, a veure, comparar una picabaralla local amb...
1: Amb les bombolles, que si la deu cava, el corpinat, el clàssic penedès, i amb això acabarem igual. D'aquí a 4 dies, els de Cardedeu crearan els deu clàssics d'Atmeia Torrada, sí, i els de Caldes s'escindiran per muntar la marca... Corpinyoli.
4: Mira, aquesta m'agrada.
1: És bona,
4: aquesta m'agrada.
1: Som incapaços d'anar a l'una ni per fer una trista galeta.
4: Bueno, bé, és ben cert que som un país que li agrada discutir de tot, fins i tot de com de torrada està l'Atmella, sí.
1: Però el secret del Carquinyoli, el que el fa transcendent és el ritual, és el sucar. Sol, sí. A pèl, és un repte. Però si el remugues amb malvasia de sitges, és que es produeix l'alquímia. S'hidrata i es converteix en pura glòria.
4: Totalment. Un producte rústic, dur i esquerp de primeres, però que si el saps tractar i el barreges amb una mica de sobretaula i alcohol, s'estova i t'obre el cel per l'obra.
6: Hòstia, guaita, tu, com l'administració pública. Un interventor municipal sembla rústic, dur, esquerp de primeres, però sento que amb un bon sobre de billets i un viatge a Suïssa, s'estova, t'obre el cel i requalifica el que faci falta.
1: Jaume, fer apologia del suborn a la ràdio pública no crec que sigui massa bona idea, però com a metàfora de país, mira, doncs funciona.
4: Potser sí. De fet, vist el nivell de corrupció d'aquesta taula... Miro qui hi hagi de mirar, eh? Ho anava a declarar al jutjat o anàvem a resar. I com que arreglar aquest país ja no només queda encomanar-nos a la Moreneta, hem triat la segona opció.
1: Per purificar l'ànima, aprofundir en els orígens i esbrinar si el Carquinyoli és una de les grans estructures d'estat del nostre país, parlem amb l'experta carquinyolaire, la Núria Bàgana. Així que, de pet cap al cremallera i cap a Montserrat.
4: Abans, però, mentre agafem la carmallola amb els llibrets freds i el mapa alpina, per si ens perdem, escoltem un anunci que us recomano, no us el perdeu, i escoltem a la Núria Bàgana a la tornada.
7: Es van trobar sota la rotonda de Montblanc. Estava amagat, sota un tapaboques, xop, perdent trossets d'ametlla per culpa de la humitat. S'havia estovat tant per l'abandonament, estava tan ranci, que ja ni tan sols podia fer el seu cruixit d'alerta. Tranquil, petit, no et farem mal. Aguanta, Joan, porta la garrafa de Mistela, ràpid. Connecta-li la via. L'estem perdent. Ha perdut tota la consistència i està entrant en una depressió glucèmica.
8: Cada estiu...

0: El seu cos torna a tenir sentit. Torna a ser un postre de profit.
1: Adopta. Fes-te soci trucant al 900 Ametlla, Ametlla, Sucre. Apadrina ara amb una quota de 2 litres de mistela al mes i dona'ls una segona oportunitat, perquè un postre d'aquí mai es deixa enrere. Fundació SOS Carquinyoli. Ell mai no ho carquinyolaria.
2: Hola, Núria.
3: Hola, què tal?
2: Estem?
3: Molt bé.
4: Hola, Núria.
2: Hola. Núria, 37 pàgines de currículum.
3: Ah.
2: No m'ho havia trobat mai.
3: Sí, aleshores... és que tot és important, llavors sí. Ho apunto tot.
2: 37 pàgines, dic, estàtic, aquesta és la persona experta. Jo he pensat en presentar-te, no sé si ho veuràs bé, com una experta en cultura alimentària i patrimoni gastronòmic.
3: Perfecte.
2: Què et sembla? Et sembla bé?
4: Jo directament com a sàvia contemporània.
3: No, però no, això una sàvia no, falta molt per aprendre.
4: 37 pàgines de currículum jo crec que dona per afirmar-ho, eh?
2: Bé, atenció, atenció, ojo el perfil, perquè jo t'he sentit dir, cada petita, en lloc de demanar joguines, demanar els pastissos.
3: Sí, és veritat.
2: I que si poguessis escollir una olor de perfum, escolliries una olor de croissant.
3: Sí. O sigui, colònia de croissant, allà hi sortia al matí.
2: Deixes la biologia per fer de cuinera, sí? I, a més, dius que mai has tingut restaurant. Com has arribat fins aquí?
3: Però és molt llarg, això, perquè som tota la vida investigant. No, però tota la vida he estudiat. La meva mare estudiava medieval, vestuari i gastronomia, però en la terminologia. O sigui que jo tenia els llibres aquests, el Sensoví, tot això, jo ho tenia i ens ho va regalar. O sigui que aquesta part històrica la meva mare la feia així, però d'una època només. A casa meva estava ple de llibres. O sigui, sempre he llegit molt. Llavors, la cuina m'agrada molt perquè m'agrada molt menjar i des de petita que cuino. No, si cuinaven arròs bullit jo no me'l podia menjar. Jo no he menjat mai un bistec a la
2: platja. Això ho he escoltat. L'arròs bullit és boníssim. Amb una llet...
3: I he de posar una llet i amb un raig d'oli i anar fent.
2: Sí, sí, sí.
3: És molt llarg, és que jo no t'ho puc resumir en 5 minuts.
2: Ha quedat claríssim.
3: Que llegeixin els 35 pàgines.
2: Exacte. 37.
3: 37.
2: 37.
4: Se'n traien pàgines.
3: No, és que tinc el número de l'any passat. Perquè cada any se'n purifiquen.
2: Va, anem al gra i entrem sí. Ja en matèria amb el carquinyoli. Si definim el carquinyoli com una simple galeta dura, a quants forners estem insultant?
3: Totes les galetes són dures, diguéssim.
2: Doncs pues mira, també té raó.
3: En francès tenen la paraula biscuits,
2: sí.
3: Que vol dir doble cuit.
2: Doble cuit, sí.
3: Que és... que el carquinyoli ho és, doble cuit, biscuit, en català també ho era, això també es deia, que és una tècnica que es feia servir pel pa i per treure completament l'humitat, i llavors durava molt i servia per viatjar, perquè pensa que anar d'aquí a París a peu, com feia que Montlluï o la Mau de Vilanova, doncs el pa no el podies portar perquè es feia malbé, o els legionaris romans havien de portar galetes seques, com les quelis, d'ara, o bicoctus en llatí, bicuit.
2: I és una tècnica de conservació.
3: Tornar a coure, però ara bizcocho castellà ve d'això també, de doble cuit.
2: Ah, claro.
3: Sí, i a França mantenen com a gènere. Biscuits són totes les galetes.
2: Val. Per tant, podríem dir que no és art pastisser, sinó és tècnica de conservació.
4: Aguantem-ho el màxim de temps possible.
3: Sí, perquè es conservi, clar, però és que el concepte de necessitat vist d'una persona jove en el 2026 és com una cosa tremenda, diguéssim, la necessitat. I vista a l'època dels legionaris, no és aquesta necessitat.
4: No,
3: diguéssim, jo fabrico pa per poder viatjar en barco, perquè no tinc neveres o no tinc... O sigui, la pregunta aquesta seria com si ara em digués, envaseu el buit per una necessitat.
2: Jo és que no envaso el buit, no tinc màquina d'aquesta.
3: No, però per viatjar o així, saps? Per portar pel Nil fins a...
2: Però sí que és una necessitat.
3: Sí, però... Però jo diria que més que una necessitat és una manera de fer una cosa per poder fer-ne una altra. Perquè una necessitat sembla que estiguis necessitat.
2: Val, sí,
3: ja sé per on va, sí. Són... L'Arnau de Villanova no és necessitat. Ell no té cap necessitat perquè és un home ric. Uh-huh. Però per viatjar ha d'anar en pa sec, en pa bicuit. O sigui que el concepte d'aquest de supervivència, d'aprofitament i de tot això... A mi no m'agrada editar el 2025.
2: Has dit sí. Una cosa de francesos amb el bescuit...
4: D'on ve el nom de carquinyoli?
3: Meu, segons en Joan Coromines ve de croquet, croquinyol. I croquinyol és una pasta francesa perduda ja. Bueno, ara l'estan recuperant de Pitivier, mm-hmm. Al sud, a una hora del sud de París, que és com un macaró, la meitat, com és una pasta rodona, que està feta amb ametlles i farina, i clares muntades a punt de neu,

0: sí que té un punt de flonja, però és cruixent. Això és un carquinyol, però d'aquí el carquinyol hi va molt.
1: No és un invent dels gavatxos, diguem, el carquinyol.
0: No, perquè és del segle XIX. Ho han dit així, però no pot ser per mi. Perquè la paraula aquesta apareix al segle XIX.
1: Sí.
0: És molt recent, això. Hi hauria molta més documentació francesa.
1: I no hi és, però se n'ha apropiat i... Que
0: no, però
1: queda...
0: potser un francès... A veure, els catalans, hi ha quatre catalans cuiners molt famosos que vivien a París. L'Ignasi Domènech, bueno, el del Pràctico, el Ramon Rabassó, el Geli, que han escrit i que han repercutit a l'hostaleria catalana, que van estar a París amb l'Escoffier i amb tots aquests, o aquests van tornar amb noms francesos. Com ara parlem amb una paraula en anglès, no és que vingui del francès.
1: Aleshores, això de que els italians també es fan seus al cantuccini?
0: No, a veure, aquesta pasta és mil·lenària a algun país, per exemple, al Marroc. Nosaltres no ho podem dir perquè no ho tenim documentat a les llistes dels reis medievals, o només que hi hagués la paraula carquinyoli estaríem... Uau! Els cantuccini, es diu un biscotti di Prado, sí, de la Toscana, o cantuccini.
1: Que tenen un segell de...
2: Indicació sí, d'origen protegida.
0: Són del segle XVI, els tenen documentats, els cantuccini, sí. Estan en el segle, les llistes dels reis.
1: Bueno, aquí, de fet...
0: I dels papes hi són, el segle XVI.
1: Alguns diuen, jo crec que una mica flipats, que al segle XIII... Ja es menjaven a Catalunya els carquinyolis?
0: Bueno, això m'agradarà que em digui que el segle XVI és el 1200.
1: És que tu...
0: A quin document està, això?
1: Exacte, tu que llegeixes tants documents...
0: La primera recepta... Dic que no, però si fos veritat ho sabríem, no?
1: Sí.
0: O hauria d'estar en una llista d'un convent o en una...
1: La primera recepta, tu quan l'has trobat?
0: No, els carquinyolis no poden estar en els receptaris casolans perquè no és una recepta casolana. És una recepta de forn o de pastisseria. Els forns i les pastisseries tenen... receptaris de pats professionals. Per exemple, la Sara o el Bassini, que són pastissos que estan a tot arreu i són del segle XIX, no estan en els llibres de cuina, però sí que estan en els llibres de pastisseria.
2: Abans d'això no hi ha res escrit.
0: Però és que, a veure, si tu vols ser carquinyolis en una casa, has de tenir un forn. I les cases no tenien forn. La gent portava a coure el pa. A veure, com havia mal, la gent pastava pa. El muntava i s'anava al forn a coure el seu pa.
1: Aleshores, carquinyoli, tenim l'Espluga de Francolí, Cardedeu, Caldes de Montbui... O sigui, realment... O sigui...
0: Aquests han agafat la fama perquè han fet molta difusió.
1: Però per tant...
0: Passar quin... tot Catalunya, eh?
1: Si no hi ha cap
2: a tot arreu del país, se'n fan?
0: Sí, en mengen i en fan.
2: Sí, menjar-ne sí, però sí. Hi ha poblacions que...
0: Però, o sigui, no és que hauríem de preguntar-ho totes, però...
1: Et diran que sí.
0: Preguntes a tots els catalans, et diran que mengen...
1: Et diran que sí, totes.
0: Clar, hi ha tothom que sí. Aquests són els més famosos. Els d'Espluga tenen denominació d'origen comarcal des del 2003 o algú així.
2: Aviam, si un forner treu l'ametlla i li posa pistatxo, festuc, o l'ametlla és de Califòrnia, no és d'aquí, està cometent un delicte o es pot?
0: A veure, això depèn de la persona que li preguntis. En principi porten ametlles. Però amb festucs al Marroc hi posen festucs, o sigui, jo no li podria dir res.
2: Però si parlem del carquinyoli d'aquí, l'autèntic és de merda, no?
0: Una cosa autèntica o en permanent evolució a la cuina. És que si no, no existiria la cuina. I benvingut el tomàquet, benvingut... Però el que fa que sigui català és una manera de menjar-lo, o que tots els pobles en tinguin, o que la nostra memòria tinguem els carquinyolis com una cosa, sí, carquinyolis, és nostra. Com els cantuccinis pels italians també seria el mateix.
1: Sí, sí, sí.
2: Quins ingredients porta el carquinyoli?
0: Farina, sucre, ous, llimona...
2: Que és la ralladura?
0: La ralladura de llimona, i aquí posen secrets després.
2: Ah, una matafaluga.
0: Sí, però la matafaluga són els borregos, per exemple, tradicionalment.
2: Ah, vale. Els borregos són els de Cardedeu?
0: Sí, però que no porten ametlla.
2: No.
0: Són els carquinyolis dels pobres.
2: Ah.
0: Però aquests estan datats de molt antic. Aquests van fer difusió amb el tren. Perquè a Cardedeu hi anaven a estiuejar molts,
2: clar.
0: I llavors pujaven en el tren a vendre borregos a la gent estiuejant, i se'ls emportaven cap a Barcelona, cap aquí, i diuen, bueno, no sé si és veritat, però que l'Amadeu de Savoia hi va parar i que també va menjar borregos i que li van agradar molt.
1: Bé, a partir d'aquí...
2: Exacte, va veure poc aquest amb l'Amadeu.
1: I tant, i tant.
2: Per tant, farina, sucre, ous,
0: sí.
2: Ralladura de llimona i secretos. Bueno, i l'ametlla.
0: L'ametlla. A Menorca, per exemple, que en diuen carquinyolis, l'ametlla posen farina d'ametlla, també. Barregen la farina blanca amb farina d'ametlla i una part de les ametlles les trituren. està granulosa. Ho barregen tot, llavors ho estiren i fan una planxa d'un centímetre d'alt.
1: Semblant a rosegons.
0: Sí, semblant a rosegons, sí.
1: En rectangulars?
0: A rosegons són els de rectangulars, són els de València.
1: Correcte.
0: Sí, també porten trossos d'ametlla els rosegons. I la deixen reposar, la tapen i la deixen pujar perquè porta bicarbonat o llevat, depèn. Abans hi havia qui posava letines, que ja no sé...
1: Que és l'aigua de letines?
0: L'aigua de letines, que això és una cosa molt antiga. Uns sobres que es posaven amb aigua i llavors apareixia l'aigua amb gas o amb...
1: Posava ja bicarbonat o
0: Cosa bicarbonada, sí. Perquè pugin una mica, es deixen pujar una mica i llavors s'enfornen amb pintats d'oli o d'ou.
1: Pintats d'oli o d'ou.
0: O d'ou, depèn d'aquí. I quan estan cuits, bueno, que això deuen ser 15 o 18 minuts, depèn
1: del forn. A quina temperatura?
0: 180 o així. Llavors es treuen i abans que es refredin, es tallen, els tallem en diagonal perquè són allargats, posen planxa i es tornen a posar al forn.
1: Perquè si es refreden, cagada, no? Per tallar-ho després...
0: No es pot tallar. No es podria... Exacte.
1: Així
0: I així es treu un tant i queda torradet per tots costats.
1: Aquesta doble cocció de la qual parlàvem abans és el que fa que se quedi aixut.
0: Aixut i torrat pels dos costats. I a veure, els carquinyonis a Sant Quintí, a...
1: Sant Quintí de Mediona.
0: A Caldes de
1: Montbui.
0: I a Espluga de Francolí. Que es mengen el dia de Sant Anton del Porquet o de l'Asa o dels...
1: Però el dia que es mateixen, no.
0: Es beneixen.
1: Es beneixen els animals.
0: Perquè és el dia de Sant Antoni, que és el protector dels animals domèstics.
1: 17 de gener, 17?
0: 17 de gener. I es donaven carquinyolis i borregos també. Els animals aquell dia, perquè són beneïts i llavors tots queden protegits. Que en el fons és molt pagar la imatge, o sigui, protegir un carquinyoli i donar-lo a un animal, però bueno, es fa així. Això també és l'evolució de les religions i de les coses.
3: Però a la missa et donen la
1: hòstia consagrada. Hòstia, que ja podríem farcir-la.
2: Que també és una cosa molt escrita, suposo, perquè és seca.
0: Clar.
4: És que...
2: Carquinyoli de supermercat o de fleca, o de forn, de pastisseria?
0: De pastisseria.
2: De pastisseria.
0: Però en els supermercats pot haver-hi carquinyoli de fleca. Si hi ha fleques, les plugues o aquells llocs que estan...
2: Ah, que els hi fan.
0: Que venen en els supermercats. O sigui, podria anar en una gran superfície i hi hagin borregos de Cardedeu.
2: Ve el nom d'un supermercat, que no direm?
3: Bueno, i d'una marca molt en concret que de carquinyolis.
4: I d'una marca molt en concret que de carquinyolis.
1: Clar, li fa que sí, molt bé.
3: Sucar-ho amb ratafia, amb moscatell, amb crema catalana d'aquella, amb crema catalana d'aquella.
1: És un vici sobre taula.
3: Un vici sobre taula. Un vici sobre taula.
0: Per no deixar-nos les dents. Les dents.
1: I l'excusa també, no?
0: Serveixen per rebre. O sigui, si tu anaves de visita, bueno, tu no, la teva àvia o besàvia, anaven a una casa, els hi donaven un got de moscatell, depèn de la zona, de malvasies i de virranci, depèn, però vins dolços o el ranci. Mm-hmm.
2: Quin és el teu al·legat per declarar el carquinyoli Patrimoni Nacional?
0: Ai, no puc fer-ho, això.
2: No ho pots fer. Ja ens has fotut el programa en l'aire.
0: Per què?
2: No, és broma.
0: No, és...
2: Va, diguem-ne patrimoni intocable.
0: És patrimoni tampoc. Perquè està al nostre imaginari i al nostre gust, diguéssim, i està el carquinyoli, perquè s'obliquen i són tradició a molts pobles, es venen molt, o sigui, són molt, i hi ha molta gent que en fa, perquè ho heu dit, aquests pobles, però també hi ha cuiners... que em fan per vendre, per Nadal. Aquí també és molta tradició per Nadal. Això que dèiem, per rebre, i són típics també de les festes de Nadal i així. Però és patrimoni de la Mediterrània, jo diria, també. Perquè si estan a Itàlia, estan aquí, estan al Marroc...
1: Té tota la pinta d'aquest patrimoni.
0: Que és una recepta mil·lenària i que per molts anys ens durin. I moltes més generacions. Aquí en tenim dos i els dos mengem carquinyonis. I la d'abans... també menjava carquinyolis.
1: I ara encara més.
4: Sí, sí, sí.
0: Llavors això és el bonic, no? I després la següent vostra també menjarà carquinyolis. I llavors només per aquest fet ja és patrimoni.
3: Bueno, doncs ara la gran pregunta...
1: Bueno, doncs
3: aleshores...
1: Ara la gran pregunta...
3: Que no ens ho diguis, no ens ho diguis, val?
1: Que no ens ho diguis,
3: no ens ho diguis.
1: Ho deixaràs per escrit.
2: Jo et vaig demanar un sobre que es veiés. Vull dir que més gran no n'hi havia.
3: No, perquè si no hagués sigut més gran...
2: Vull dir, sigui vermell, ja es veia, però que no calia tan gran, perquè de fet el paper... Aleshores... Aquí guardarem el teu veredicte sobre si el carquinyoli és o no una estructura d'estat. Tu escriuràs i fins a final de la temporada això no es descobrirà. I ja està.
0: això? Quin plantejament? I després ho preguntareu de l'escudilla.
1: De tot.
0: Estructura d'estat.
1: Sí, és una estructura d'estat. I poses un Núria o algo que... perquè no es vegi que som uns falsos i... que podríem falsejar. Tanquem el sobre, sort que no l'he de llepar, perquè... no...
3: Vale, ja t'ho vaig buscar també, és que et queixes... Vale, ja t'ho vaig buscar i... també, és que et queixes...
1: Aquí tenim el vot de la Núria. Això és un vot de qualitat, que ho sàpigues. Sí. El públic votarà, però el teu vot podrà decantar cap al sí o cap al no final. Com a experta et donem aquest marge de vot de qualitat.
0: Va, molt bé, gràcies.
1: Gràcies a tu, Núria, per venir, per fer-nos una miqueta de cas.
0: I a més aquí, en aquest lloc tan fantàstic.
1: Sí, amb aquest dia, ostres, fins quin dia.
0: Però això, el mató es menja amb carquinyolis o no?
1: Jo me l'he menjat sempre amb mel.
0: Amb mel, jo també, però acompanya bé amb els carquinyolis. L'acompanya.
1: I si no ens acompanyes i anem a buscar una miqueta de mató?
0: I mengem carquinyolis.
1: Vinga, va.
3: I res llenties amb carquinyolis.
0: No, això ja no.
1: Deixem això aquí.
0: Això ja no.
1: I en ties
0: amb carquinyolis.
3: Bueno, vull dir, bueno, m'acompanyes.
1: De poder es pot.
5: Recollint el que comentava l'estimada Núria de Gena, qui agraïm moltíssim la seva participació al programa, hi ha coses que són maques... per fer que perdurin generació rere generació. És per això que donem la benvinguda al meu amic de Rima Fàcil, Javi Morano, ex-chef del Bulli, de la Jausita, i autor de la guia culinària definitiva, la Jausipèdia. Benvingut a Estructures d'Estat, chef i amic, Javi Morano.
6: Què passa, Rinchi, home, d'un abrazote, pavo, tio, que feia com 2 anys que no te veia.
5: Sí, però això a aquesta gent poc li importa. Vens a proposar-nos diverses versions modernes del carquinyoli, és així, chef Morano?
6: Exactament, perquè a la Jausita Foundation no parem, i com saps, el jovent passa del carquinyoli, sí. Rinchi, ¿sabes? Ho veuen de boomers. Així que per modernitzar, per a les noves generacions i que ho peti al TikTok i les mierdes estas que miren, pues he pensat que, mira, perquè una cosa, quan tu te menges un carquinyoli d'estos, però tu saps realment què ets?
5: Home, sí, jo ja porto unes quantes sobretaules a les esquenes, sí.
6: Pues los chavales, ¿no? Si a un carquinyoli li treu la mella i li hundes el Kiko Barbacoa ese, què passa?
5: No sé.
6: Un atemptat terrorista?
5: Segurament.
6: I si li poso l'ungla del meu cosí, el Kevin, què és? Una innovació crunchy o un delita contra la sanitat
5: també,
6: pública?
5: Sí.
6: Això és el que estem investigant amb el mètode de Hambo.
5: Vete.
6: Que s'ha... Tu has escoltat alguna cosa?
5: He escoltat un sovellet, sí.
6: És la... No, és, no he sigut jo.
5: No.
6: Vale.
5: No.
6: Vale. El mètode de Hambo és... la línia que separa el biscotti de la presó per tornar-lo a posar de moda.
5: La línia és fina, sí. I a quines conclusions heu arribat per atraure els joves? Ens has portat alguna cosa per tastar o només deixar remec, això?
6: Tastar, però a veure, Rinchirulo, tio, però tu penses que al 2026 un brote de 8 anys ten temps de mastegar? Pues no, tio, si que mastegar és de poqueros, tio. Los chavales només pensen en posar-se a tochos al gym. Per això, a la Jausita hem creat el Wakey.
5: El guai quinyoli, I això entra dins del mètode Hambo. Què deies, tu?
6: O sigui, no sóc jo, eh?
5: No.
6: Vale.
5: Mètode Hambo.
6: Madre Dios, en un moment, saps?
5: No, són coses...
6: Que
5: màgia.
6: Quan era jove...
5: Ja, no tan jove. Màgia de ràdio. Digui. Pues, això que deien.
6: Pues hem agafat el carquinyoli, li hem posat a la formigorera del meu col·lega el Fati i li hem fet un preentreno tot guapo. Proteïna de l'àvia, germano.
5: Mare meva, el Departament de Sanitat deu estar flipant amb la pulcritud del mètode. I digue'm, xef, què porta això?
6: Polvaco subatòmic de carquinyoli pur. En creatina i un punxi de marca de la casa d'abella, tio. Res de barajar-lo en gols d'aquells, que nosaltres som sostenibles. Te tires un casito directe al gannate, a palo seco, i te l'empassas en un Monster sabor moscatel que hem creat especialment per fer baixar la farinya.
5: Ui, ja hi som. No ens passem de la ratlla,
6: Ai, que graciós. Bueno, pues mira, t'agafa un tabadillo de umami que fas pre-banca aixecant un Seat León en cada braç. Pum, pum, pum, pum, pum, saps? Es fa una hipertrofia a la mandíbula que te posas todo rocoso y te quedas del chis.
5: Ideal para rebentar-te el cor al gimnàs amb regust de postres a diumenge. Sí, sí. Escolta, ¿tens alguna altra proposta?
6: Buah, aquesta és mastodonte, tio. O sea, tu és que és pa lo flipas, nen. Directa pa los hipoperos y los fricazos en general, també t'ho dic, eh? Tu has vist això del Babel Tea, no?
5: No, el té de tenir què és.
6: És el té de color, o sea, que te... no sé, pot dir merda, de amboletas de esas asquerosas de tapioca d'Alfons.
5: Ah, sí, sí.
6: Pues amb el mètode Hambo... Ah, pues sí que el xiroia, que... li hem donat una volta i hem creat el Babel Quiñoli Intergàstric.
5: Difícil de pronunciar, eh? A més, això d'intragàstric, jo ja estic patint. Vull dir, que, què és això?
6: Pues molt sencer, Rinxi, tu. És, a la base del got li fotem amelles senceres amb la closqueta, eh?
5: Amb la closca.
6: I pilota de farina crua a pressió. I a sobre ho inundem amb ratafies. 0-0, eh? No fomentem el garrafón entre els menors, que som una fundació responsable.
5: Escolta, ametlles amb closca i farina crua. I això com s'ho veu, la xavalada?
6: Oh, t'ho oblidat del pajote del catxarraco aquest, home. Te donem un tub de PVC de Leroy Merlon de 3 centímetres de gruix. Te lo xucles, amor, tu fas buit amb els pulmons, fas... Vale?
5: Ostres.
6: I topa dins.
5: Jo crec que és bastant no apte per asmàtics, això, eh? Però bueno, on està la part gastronòmica aquí?
6: On està la part gastronòmica? Tio, però que sí, mende, pavo, tio. O sigui, no tens visió. Com se te nota que no es cuine, home?
5: No.
6: Aquí ve la màgia, el Satchcrix Grastrix de a 36 graus centígrads sí. Que tens a la panxa, sí. Vale? La guarrada aquesta que si tira se fermenta. Se te cau el carquinyoli a foc lent directament a l'intestí primo.
5: I et fas el carquinyoli doncs, dins del propi cos.
6: Correx, eh? És la cocció de bikes a temperatura de tota la vida, rinxinavo, tio. O sea, tu te lo veus a l'hora del venar i l'endemà, al matí, ja tens el carquinyoli completament dur i a punt per sortir al món. Economia circular, germano, tio. Si això no trenca ja el TikTok este o el Twitchy, jo ja no sé aquest jovent què vol.
5: Mira, jo tampoc, gràcies. Gràcies, xef. Jo crec que aquí hi ha molta parafernàlia moderna, que mira, que ja està bé, eh? Que dels catalans, de les peses en fem pans, però entre poc i massa.
6: Vinga.
5: Fins la propera, xef.
6: Hasta luego.
7: Continuem en directe quan són les 5:37 i com encara ens ha quedat, no ens ha quedat prou clar si el Carquinyoli és o no una estructura d'estat,
5: doncs hem visitat a dues molt bones amigues, a la Maria Nicolau, gran cuinera i millor persona, i a l'Elisenda Pineda, experta en catalanó, per tal que ens diguin la seva. Escolta'm, Maria, Elisenda, és el Carquinyoli cultura catalana?
8: El carquinyoli és cultura catalana, és cultura de no llençar res i és cultura, a més, amb molta enginyeria, perquè ens connecta amb aquesta cultura europea també del biscuit, del cuit dues vegades. El carquinyoli primer es cou al forn, després es talla i després es torna a secar o es torna a coure de vegades. I això fa que es conservi molt de temps i que no pesi.
9: Cultura catalana, Maria, si sí, ja ho has dit tu, que això és mediterrani. Ni el gaire encerrat d'Algeciras a Estambul, no passes de Portbou fins a les cases d'Alcanar. Què dius, Maria? Però què dius?
7: Bueno, i anem al torró. Bé, en aquest cas al bescuit. Creieu que el carquinyoli és una estructura d'estat?
8: El carquinyoli hauria de ser estructura d'estat per la seva robustesa i pot sostenir qualsevol cosa, però sobretot perquè és una de les nostres peculiaritats, una de les nostres formes concretes de manifestar la necessitat, el territori, la cultura i tot allò que sabem fer, la tecnologia a taula, que en el fons és això, la cuina. I la cuina catalana, bueno, estructura d'estat d'aquí fins tota la història de Catalunya que ens queda per endavant.
9: Mireu, el carquinyoli jo crec que no hauria de ser una estructura d'estat, bàsicament perquè és un rebenta dentadures i nosaltres el que volem és que els catalans i les catalanes llueixin amb unes dents fantàstiques. A més, el carquinyoli és com una peça de Lego. L'hauríem de fer servir per acabar de construir la Sagrada Família, per exemple, no? Dic jo. No. Estructura d'estat, res. Abans anem a lo clàssic, al que ens funciona, que és la crema catalana, la crema de Sant Josep. Mua! Això sí que no costa gens i després pots seguir parlant amb unes dents fantàstiques.
5: Doncs gràcies, Maria Nicolau i Elisenda Pineda, per les vostres valuoses aportacions que portarem sempre al cor.
7: Com al cor portarem sempre la millor reportera que ha donat Sant Boi i en aquest país, la Rosa Satoca.
5: Doncs sí, i acompanyada del seu inseparable Salvadoret, un ànec de la Cerdanya a qui va salvar de convertir-se en foie. Ha anat fins a Caldes de Montbui, vila d'aigua termal i carquinyolis. Escoltem-la.
10: Ei, gent màgica, som a la Font del Lleó, de la bonica vila de Caldes de Montbui. Què diu, Salvadoret?
11: Que diu que es vol banyar en aigua calenta.
10: Que no, Salvadoret, avui hem vingut a treballar. Venim a veure el que més trenca, els carquinyolis. No perquè siguin durs, sinó perquè estan bons que t'hi cagues. Endavant la Rosa, endavant la gent.
11: Va, Salvadoret, marca-li a la mama on són els carquinyolis. Salvadorito, Salvadorito.
10: Cap allà, som-hi. Salvadoret, vols dir que és per aquí? Com? Va, home, tira, és que has de ser cap allà. Mira, ja hi som. Espera, t'agafaré a coll, que em tibes molt. Anem cap al forn.
12: Ens trobem avui al forn L'Espigador amb l'Ester Ventura, que són forners de carquinyolis. Hola, Ester, com estàs?
13: Entre d'altres coses, molt bé, estem molt bé.
12: Molt bé, me n'alegro. Aquí en feu molts, de carquinyolis?
13: Molts. Podríem dir que cada dia fem carquinyolis.
12: Veneu molts carquinyolis?
13: Venem molts carquinyolis perquè és el producte estrella del poble, per tant, és una cosa típica de Caldes.
12: Quants anys fa que feu carquinyolis aquí?
13: Més de 50 anys. Fem carquinyolis cada dia.
12: I us ve gent de tot arreu a comprar-ne, de fora inclús?
13: Sí, de tot arreu. Caldes és un poble turístic. Cada vegada més ve gent, molta gent de fora. Els de Caldes també, eh? Perquè molta gent a casa sempre té el carquinyoli perquè quan tenen convidats els agrada treure amb el cafè el carquinyoli.
12: I els carquinyolis què tenen d'especial?
13: Els fem amb molt de carinyo i amb molt d'amor perquè és una cosa que ens representa.
12: Uau! Que cruixents. Són originaris d'aquí?
13: Clar, nosaltres no podem dir que són originaris d'aquí perquè no tenim cap prova científica que ens ho digui, però que fa molt de temps que Caldes és el carquinyoli és un producte típic, sí.
12: Tu diries que sí?
13: Hombre, sí, però clar, però no ho garantitzo.
12: Oita, Salvadoret! Oita, quin carquinyoli!
14: Que bo!
12: Us agraden els carquinyolis?
14: Sí.
15: Sí, moltíssim. Per mi els de Caldes són molt bons. No només de la comarca, sinó de Catalunya.
12: N'heu provat d'algun altre lloc?
16: Ara me'n recordo.
15: N'he provat d'altres llocs, però no hi ha comparació.
16: Que fan els bizcochos?
12: Els d'ara! Sou de remullar-los amb moscatells fins que s'estova o us agrada cruixent?
15: La veritat és que no.
16: A mi de les dues maneres.
15: El que passa és que moscatell també són molt bons, eh?
12: Menjar carquinyolis o les aigües?
15: Les aigües de Caldes. Si pot ser també menjant carquinyolis, millor.
16: Ah, aquí les dues coses, eh?
12: Quan diguis qualsevol dubte, carquinyolis.
16: I a més, per regalar, què porta l'Àngels? Carquinyolis de Caldes.
12: He provat mai de banyar-vos en carquinyolis?
16: Rasquen una mica.
15: No, no, no, no, no, no, no.
16: Mai és tard si la deixes buena, diu.
12: Com li explicaríeu a algú què és un carquinyoli?
15: Un postre típic de Caldes de Montbui.
16: Bueno, com molt especial.
15: Per mi és molt bo i engreixen també una miqueta, jo no tinc aquest problema.
16: En global, boníssim!
12: Us duren gaire o us els mengeu ràpid?
15: Arriben i duren uns dies, poc, poc.
16: Abans d'obrir la bossa, a vegades dius ja m'han obert la bossa.
12: Es diu Salvadoret. Ell diu que són massa cruixents per ell. Com el convenceríeu perquè menges carquinyolis?
15: És que el remulli a moscatell.
16: Oh, jo li posaria allà l'estanc on ja es banya, ell.
15: Amb una miqueta d'alguna cosa líquida que li agradi, el carquinyoli fet petitó, quan estigui tou, com si fossin sopetes, que se'l menja.
16: Aquí una estoneta veuràs que bé que et va.
12: Sí, és molt simpàtic.
11: Et vols banyar, Salvadoret? Ver una banyadeta que ara fa dies que no et dutxes, eh, marrano?
12: Bueno, Salvadoret, doncs ja ho veus, Caldes té el seu què. Aigües termals que cremen, gent rica que fa olor cítric i carquinyolis que són molt bons. Que, bueno, segons on vagis, si no fas olor a llimona, oblida't de tractar-los.
5: Bé, doncs moltes gràcies, Rosa, una abraçada des d'aquí. Escolteu, un anunci amb una factoria meravellosa i en un minut tornem en directe a Estructures d'Estat.
17: Fa 300 anys, al cim del Mont Fuji, un mestre forner va descobrir la tècnica prohibida del doble fornillat. Vols ser un guerrer implacable? Oblida't de la katana. Inscriu-te a l'escola d'arts marcials, l'Ametlla Letal. Aprendràs a canalitzar el teu poder espiritual per partir un carquinyoli de l'espluga directament contra el crani del teu enemic.
18: El seu cap s'ha obert, però l'ametlla segueix intacta. La cera doblega. Però la massa seca és eterna. Ets digna, petita llangosta.
17: Domina el combat a curta distància. Desvia projectils amb la crosta torrada. I només, per als guerrers més avançats, aprendràs a alliberar l'art fos del moscatell.
18: Quan l'enemic esperi un cop sec i demolidor, asfixia'l amb la massa xopa i desondosa.
17: Matricula't ara a l'escola d'arts marcials L'Ametlla Letal i aconsegueix ser el primer dan en traus de paladar i màster en digestions letals. Defensa el teu honor a l'hora del cafè. Places limitades. Escola d'arts marcials, L'Ametlla Letal. Si no trenca l'honor, et trencarà un queixal.
5: 6:45. Continuem Estructures d'Estat. I deixeu-nos que us recomanem que us quedeu fins al final, que tenim una sorpresa, però guapa, guapa, guapa, eh? I ara, per cert, em diuen que tenim una trucada des d'Itàlia.
14: Canarini, macarroni, canto, cimi, carquignoli, i sono Pavarotto, Giancarlo Pavarotto, il tuo cucino di confianza, il presidente onorifici delle indicazioni geografiche protettate di Cattucci. Doncs,
5: gràcies per presentar-se, ja no ho faig jo. I escolta'm, com és que truca?
14: Perché mi fa di cagare di sentirle parlare, hombre. Se truchi per avvertirli che il vero carquignolo, sì, la merdola questa durissima di Baltri, è veramente catalano e italiani. Mi capiscula, sono molto, molto arrabbiato.
5: Sì, no, tampoc, ja li demanaria que no falti el carquignoli. I escolti'm, no estigui tan arrabbiato com la salsa, eh? Compta amb les morenes, que aquesta salsa pica com... Com? Deu picar-li també
14: a mi m'agrada molt la morena, eh?
5: Sí, a mi també. Com deu picar-li a vosaltres, deia, i a vostè també, que inventéssim nosaltres, els catalans, aquesta delícia cruixent. En fi, deixi'm preguntar-me una curiositat, i és que com és que parla català?
14: Perquè mi surti la collonese, troncho di peperoni. Ara parlo in serio, gràcies, no? Sì. Il catalano lo parlo alla perfezione, se noti. Perché sì, sono giubilato e tengo un appartamento in Comarrughi.
5: Sì.
14: È un appartamento in multiproprietà e è il negozio del secolo. Sì. Bueno, no, non me ne può canare una settimana in novembre, però è spettacolare.
5: È spettacolare, sì. Deu ser exactament com compartir pis a l'Eixample. En fi, vostès, com deia, dels carquignolis...
14: Cantuccini... Sì. Sì. O biscotti di Prato, toscani, i me la garri con la mani.
5: Che è un pagliaccio, vostè també, o què?
14: Pagretto, fa benissimo l'umore.
5: Sì, jo ho veig. Dic que el que volia dir-li és que vostès gaudeixen de la indicació geogràfica protegida, mentre que els nostres carquinyolis són considerats només producte de la terra, que al meu entendre, escolti'm, ve a ser el mateix que una patata, això.
14: Questa è una cosa assolutamente cruciale, no? Uh-huh. Sono cose della famiglia, un procedimento burocratico molto stretto. Uh-huh. Bene, poi, il che voi salti è non è corruzione 3%.
5: Ja veig per on va. Ascolti, vostès s'ho atribueixen tot, eh? La pasta se la van portar a la Xina. Tothom sap que l'inventor del cafè és en Juan Valdés i fins i tot la ràdio tampoc la va inventar en Marconi.
14: Calli! Ma parli de la vida!
5: Ah, d'acord, no el farem arrabiare più. Què tenen de diferent els seus cantuccini?
14: El burro.
5: Home, no falti tampoc, eh?
14: No, vostè, sinó la mantegui,
5: A parte,
14: nosaltres lo facciamo en una tecnica molto rivoluzionaria.
5: Ah, sì?
14: All'italiana, veramente.
5: Digui.
14: Lo prendiamo caparevaglio e lo deixiamo che si assequi, eh? E le cibo la tecnica Mussolini.
5: És bona aquesta, eh? Escolti'm, i també hi posen ametlles, suposo.
14: Frutti freschi e frutti secchi, questo non è dei cantuccini del piatto tradizionale, però questo è un altro che le diciamo il cantuccini di Giorgia.
5: E adesso perché?
14: Perché va partito di Belloni!
5: Mare da Dio!
14: Questo è un programma d'umore, no? Umore.
5: Sì, umore. Bueno, ascolti, gràcies per trucar, suposo. I que vagi bé l'autunno. Aquí m'he pensat. Seiem o no al banc dels acusats, el carquinyoli, i jutgem si mereix o no el títol d'estructura d'estat. A la meva esquerra, defensant l'ametlla i el crocant, la Keti Poso. Com estàs, Keti?
19: Hola, guapo! Doncs fresca com una sardina.
20: Gràcies per venir fresca.
19: Gràcies.
5: A la meva dreta, en contra de tot, i per tant, el carquinyoli, no seria menys en Josep Maria Noucentista.
21: En contra no, eh? Que no hi ha per no mossegar-lo.
5: No, escolti, miri, això és un judici, i si li sembla, doncs comenci vostè.
21: Pues mira, si és un judici, és un judici. Rigor és el meu vuitè cognom.
5: Ahà.
21: A mi m'assembla que el carquinyoli és una camama del poder fàl·lix. Masoneria, vaja. O sigui, per finançar la mútua d'aquest país és terrorisme odontològic.
5: Keti? Sí.
19: Cada setmana em pregunto, aquest home d'on l'han tret? Es que es delirante, ¿eh? El carquillo, el carquinyoli, la ala radical del escepticisme gastronómico.
21: No sé ni qué
19: digo. Si Santi Santa María llegués al cap, ay, o el rebuchón, ¿eh? También. Ay, Santi, que et trobem a faltar.
21: La señora la tilita, ¿eh? Desperteu, catalans, ¿eh?
19: Escolti, ¿eh? ¿Qué pasa? Escolti, no se pasi, ¿eh? Un respeta, un respeta.
21: Este tan piconant es que sal per implantar-li un microchip en el govern de tothom, ¿sabes? O sigui, igual que la pandèmia, senyora.
19: Mire, li diré una cosa. El carquinyoli és com vostè, fa patir, però sobretot ens ensenya a patir.
21: Ens ensenya.
19: Sí, mire, mire, un nen de 8 anys, aprèn a mastegar un carquinyoli sense queixar-se. Això és un futur ciutadà preparat per aguantar hores de retard de rodalies sense immutar-se.
5: Bon argument, de fet, li donem la raó, però no ens desviem del debat, si us plau.
21: Bueno, és que, a veure, és que bàsicament és una llesca de pa seca amb ametlla sumesa al procés de deshidratació nuclear que el converteix en un projectil de formigol.
19: Malauradament, miri, malauradament, per mi, dic, estem d'acord.
21: Però és que tinc raó.
19: Bueno,
21: tampoc tant. Senyora.
19: És el totx oficial de la catalanitat. Si omplim la Jonquera amb caixes de carquinyolis caducats, no passa ni Déu. És una autèntica barricada de la rebosteria nostrada. Ni panot ni hòsties. Carquinyolis a cap i vinga, tothom cap a Quinaona.
5: Vale, Keti, centrem-nos en el carquinyoli, sisplau.
19: Ja em centro, ja. Mira, m'he emocionat una mica, eh? Ara...
5: Avui estàs... Tinc
19: una mica...
5: Tubeta, no? No, al revés que el carquinyoli.
19: No, està molt bé. Gràcies, tu, té.
21: Gràcies, Keti, gràcies.
19: Mira, jo te dic una cosa. Jo que he estat cap de joves, al cau de Gisclareny, i ni pa amb sucre ni codony. El carquinyoli és l'única cosa que et manté viu. El Pedraforca, per exemple, si et persegueix una llúdrica.
21: Però com ha de... A veure, senyora, però com ha de defensa? És una cosa que requereix un curset de prevenció de riscos laborals abans de mossegar-lo, per favor, senyora.
19: Mira, doncs, si les toves amb birranci...
21: Però què, les toves?
19: Sí, doncs... Pues, si les toves amb birranci, fas cohesió social i ajudaràs a les cooperatives vinivinivinivinícoles del país.
21: Però què és... La vinivinivinícola, senyora, el birranci, això és una això en realitat és un refrigerant de nau especial per desfer la matèria fosca de l'òrbita titestacional del fals carquinyoli.
19: Aprengui a parlar,
21: senyora.
19: També, senyor.
21: Pues ja són dos.
19: Jo no sé què diu vostè, perquè és que no l'entenc, eh? O si vostè ho sap algun l'enteniment o una ampolla de ratafia sencera.
21: El carquinyoli esfèric no existeix, senyora. És totalment pla, una maqueta a escala real de la Terra plana per entrenar el nostre subconscient. Senyora, per favor,
5: Bueno, escolteu, anem acabant i mireu de sentar-nos una mica, val? Keti, és el seu de retorn, sisplau.
19: Per mi, representa perfectament la nostra identitat. És eixut, costa d'entrar-hi a la primera i requereix una paciència indestructible.
5: Molt bé. Josep Maria, nou sentista, és el seu de retorn, sisplau.
21: Fota't un carquinyoli a la boca i intenta argumentar, va. Què, ho notes? És un objecte, o sigui, no pot ser dur i alhora digerible aquesta cosa. O sigui, és una fal·làcia geomètrica, una il·lusió creada... de la Conselleria d'Agricultura. És el pseudocanvi climàtic de la rebosteria. Jo ho he dit. Ja.
5: Mare meva, interessat debat, suposo. Bueno, no ho sé, eh? Fins aquí el judici. Gràcies, que t'hi poso. Gràcies, Josep Maria, noucentista, per ser nosaltres i fins la setmana vinent o no.

0: Fins aquí el programa d'avui. Tot seguit, la sorpresa que us, hem anunciat, d'acord? Que hi ha una persona molt, però que molt important en aquest país...
1: Però molt, eh?
0: Que us vol dir una crosa. Que us vol dir una crosa, no.
1: Us vol donar una crosa.
0: Exacte, no? Us vol dir una cosa. Abans d'això, però, gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb un autèntic personatge històric d'aquest país. Ermessenda de Carcassona.
0: Mare de Déu, quin programàs. Escolteu, ara, això és cosa vostra i voteu si el Carquinyoli és o no és una estructura d'estat. Entreu a estructuresdestat.cat i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: També hi podeu accedir a través dels nostres comptes d'X o Instagram @estructures_cat i doneu-li el like i també a la bio hi trobareu l'enllaç per votar a la web.
0: Teniu tots els episodis disponibles a la web i app de Ràdio Sant Boi, a radiosantboi.cat, i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
1: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
0: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel. Adéu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catala no caigui en l'ostracisme i visca la terra.
1: Visca Catalunya.
0: I visca el Carquinyoli.
2: Catalans i catalanes, i bojos pel ball, entreu i voteu si el Carquinyoli és o no és una estructura d'estat abans no desaparegui. O què serà el pròxim? Els calçots, el romesco? Entreu i voteu. Visca el Carquinyoli, visca estructures d'estat, visca Lleida i visca Estopanyà.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda, destaquem les cues a l'AP7 de Granollers a la Roca del Vallès en direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert a la mateixa autopista AP7, també aturats a l'altura de l'Ampolla en direcció Barcelona-Tarragona, on retiren la càrrega d'un vehicle. I a Barcelona destaquem la Ronda a Dalt amb cua entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs.
0: El president de l'Iran afirma que no es rendiran davant dels Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. A l'Assemblea de Nacions Unides, Massoud Pezeshkian acusa Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesurar. En el seu torn, el líder argentí Javier Milei qualifica l'ONU d'organització inútil. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cap de la consellera Niubó. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraband i per frau fiscal, que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer el rei saudita l'any 2007, quan era president, i demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Polèmica al Congrés dels Diputats per un esprai de gas pebre que ha ensenyat una diputada del Partit Popular. La presidenta de la cambra l'ha expulsada del ple perquè es considera una arma. Tot i que la diputada ha defensat que el pot estava buit, han hagut de desallotjar diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés l'esprai en un lavabo. En un estudi, la Universitat de Chicago calcula que el Niño podria provocar 451.000 morts per les altes temperatures concentrades sobretot a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista dels països on hi podria haver més defuncions, seguida d'Indonèsia i el Sudan. L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que és l'economia que més creixerà de la zona euro. Segons les últimes previsions, l'OCDE preveu un increment del PIB del 2,6%, 4 dècimes més que el mes de juny. L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès. I l'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva interpretació a Gola. El muntatge, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, destaca per la manera com introdueix el clown en l'àmbit teatral.
2: Esports.
0: Amb Ricard Isidro.
3: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol rebent el París del Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Astan i Alexandri. L'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 2:15 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. L'ale pivote Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
0: I el temps en aquesta primera tarda de tardor amb calor d'estiu, màximes aquesta tarda entre els 28 i els 32 graus, sol arreu del país i com a molt amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun núvol baix a última hora al litoral nord. Els pròxims dies mantindrem l'estabilitat i també l'ambient assolellat i càlid.
2: Trescat Info.

0: Bona tarda, sambollans i sambollanes, des d'ara fins a les 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs bé.
1: Avui connexió als Estats Units, és tot el que diré de moment.
0: Connexió als Estats Units?
1: Sí, i no cobren, eh? És gratis, crec, espero, i confio.
0: Però que marxes tu als Estats Units?
1: Sí, me'n vaig ara. Tinc l'avió.
0: Un vol des de l'aeroport d'aquí de Sant Boi, no?
1: Sí.
0: On seria l'aeroport? Si s'hagués de fer?
1: A l'àtic del Pau Gasol, no sé si hi ha espai suficient.
0: Hi ha helicòpters, segurament, no?
1: Sí,
0: no
1: sé, i arribo als Estats Units.
0: Eloi Collazos, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, jo també marxo, però no tan lluny.
0: Sí, tu marxes més a prop.
2: Més a propet, sí,
0: on et tindrem? On et tindrem avui?
2: A una biblioteca.
0: Una biblioteca.
2: Vull fer spoiler, encara.
0: Tio, estudios tu, no?
2: Sí, m'agrada estudiar.
1: És veritat que ho ha reduït a dos, perquè són els que hi ha a la ciutat. O això
2: tant,
1: o te'n vas.
2: O un lloc o l'altre. No pot haver-hi més. Total.
0: Doncs avui ja veieu que estem una mica dispersos, però avui hem de concentrar-nos perquè sobretot tenim un tema molt important sobre la taula i que ens afecta a tots, és l'habitatge.
3: Avui, la gent de carrer ens preguntaran com pot beneficiar a Sant Boi el nou programa Es Regenera, el Pla de la Generalitat per rehabilitar habitatges degradats i recuperar pisos en desús. Avui, Dia Internacional de la Bisexualitat, parlarem de la situació del col·lectiu, de la visibilitat bisexual i dels reptes que encara hi ha pendents. Ho farem amb l'activista santboià Ivan Herrador. Posarem també la mirada a la situació de l'Orient Mitjà, però ho farem des de Sant Boi per entendre com es viu i s'analitza des de la nostra ciutat. Entrevistarem el periodista Pau Inarejos i descobrirem el nou podcast Som Sonades, i en esports parlarem amb la santboià Diana Sheila Endé, que aquest estiu s'ha proclamat campiona d'Europa sots 18, i repassarem l'actualitat del futbol sala amb Dani Vega, president del club, per saber com afrontar aquesta nova temporada.
0: Tot plegat avui a Gent de Carrer, però abans, les efemèrides, Albert, que expliquem avui.
1: Un 23 de juliol de l'any 63 abans de Crist va néixer a Roma Caio Julio César Augusto, fundador de l'Imperi Romà i primer emperador romà. Va ser l'hereu del militar romà Juli César, que era el seu tietavi, tot i que només s'emportaven 37 anys, coses de l'època. Augusto va crear Tarraco, avui que justament és Santa Tecla, patrona de la ciutat. És casualitat, però jo no m'acabo de creure el tot. I fa 137 anys passa això. Un 23 de setembre de 1889 a Japó es funda l'empresa Nintendo. Òbviament no creava videojocs en aquella època, al segle XIX, perquè inicialment era una fàbrica de cartes i no va ser fins quasi 80 anys després que va començar a vendre la seva primera videoconsola. Saps de quin joc és aquesta música, John?
0: Mario, no?
1: Vale, sí, sí.
0: Fins aquí.
1: Gràcies.
0: Vaig justet, però fins aquí.
1: Finalment fa 49 anys surt aquesta cançó. Un 23 de setembre de 1977, el cantant britànic David Bowie va treure aquesta cançó, Heroes, que posteriorment seria inclòs a l'àlbum que porta el mateix nom. És una de les cançons més reconegudes del cantant de Londres, amb més de 735 milions de reproduccions.
0: I Albert, aquí felicitem avui.

0: Avui has fet 96 anys el cantant i pianista estadounidenc Ray Charles, autor d'aquest hit de Road Jack, junt amb el grup vocal femení The Raelettes. Tot i quedar-se sec de petit, va ser un dels pioners del soul i amb el seu piano va ser considerat el d'avui artista més gran de tots els temps, segons la revista de Rolling Stone. Tu imagines el top 10, no de l'any, no de la dècada, de la història.
1: De sempre.
0: De sempre, és espectacular. Uf. I parlant dels Estats Units. Un 23 de setembre de 1949 va néixer a Nova Jersey el cantant estadounidenc Bruce Springsteen, que avui fa 77 anys. The Boss és l'autor d'aquest Born in the USA i amb més de 60 anys de carrera ha tingut 10 discs número 1, a més de guanyar 20 Grammys, 2 Globus d'Or i fins i tot un premi Oscar per la cançó Streets of Philadelphia de la pel·lícula Philadelphia. No hagués dit mai que una persona com Bruce Springsteen amb aquesta cançó va donar suport a Kamala Harris en lloc de Donald Trump. No és com la típica persona que donaria molt de suport a Donald Trump, doncs
1: no. No, però perquè té un mínim de sentit comú.
0: Sí,
1: mira. Que no, vull dir que és escàs, eh?
0: Sí, però m'ha sorprès igualment.
1: Estats Units és escàs.
0: Sí, al final també fa 45 anys aquesta cantant.

0: 23 de setembre de 1981 va néixer a la ciutat de Bonn la cantant alemana Natalie Horler, vocalista del grup Cascada, autor d'aquest mític Everytime We Touch. De més de 35 versions, m'imagino que
1: dius?
0: És com la cançó preferida dels DJs per fer remix.
1: Ah, perquè... més de 35 versions les que s'han creat després.
0: Sí, sí, sí, és com el Potre Salvaje, però millor.
1: A veure, sí. Això la pilles en bon moment, eh?
0: Això és la versió original, eh? I finalment Déu fa 44 anys aquesta actriu. El 23 de setembre de 1982 va néixer a Barcelona l'actriu i productora catalana Aina Clotet. El que escoltem és el tràiler de Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, on també actua. Va guanyar el Premi Revelació i el Premi a Millor Interpretació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes.
1: Finalment, és brutal, la pel·lícula.
0: L'he de veure, no mentiré, però té bona pinta. Finalment, fa 38 anys el tenista argentí Juan Martí del Potro, 37 el youtuber mexicà Werever Tomorro, el primer en parlar en castellà, l'arribó a 1 milió de subscriptors, o sigui, és un OG de YouTube, 34 el davanter de l'Espanyol Pere Milla i 32 l'exjugador colombià del Barça Jerry Mina. Felicitats a tots.
1: I tant. A les efemèrides locals, avui tenim l'Eloi d'excursió, així que, Albert, et toca assumir el lloc, eh?
0: Fa 20 anys, el 23 de setembre del 2006, Pau Gasol inaugurava a la seva ciutat el complex esportiu que porta el seu nom. Gasol arribava a Sant Boi en un moment espectacular de la seva carrera. Només unes setmanes abans s'havia proclamat campió del món amb la selecció espanyola al Mundial de Japó. Aquell dia va visitar les noves instal·lacions i dues dècades després el complex esportiu Pau Gasol continua sent un dels grans equipaments esportius de Sant Boi. I si no us ho creieu, escolteu el reportatge de l'Eloi d'ahir. I també parlarem amb una jugadora de bàsquet que no és Pau Gasol, però encara. I finalment, en altres efemèrides locals, el 23 de setembre de 1929 es publica una obra amb Sant Boi com a protagonista, Dos dies a Sant Boi, escrita pel periodista i escriptor Domènec de Bellmunt. El llibre era una mena de reportatge periodístic i literari que s'endinsava en el que alhora era conegut com el manicomi de Sant Boi.
1: I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 12 anys va sortir aquesta cançó. El 23 de setembre de 2014, el raper estadounidense Kendrick Lamar va treure aquesta cançó titulada I, de I Love Myself. Va ser el primer avançament del seu tercer àlbum, To Pimp a Butterfly, i va guanyar dos premis Grammy l'any 2015. Escoltem I, de Kendrick Lamar, que avui ha fet 12 anys.

0: Avui Santa Tecla, patrona de Tarragona i patrona de Sitges. M'imagino que així deu sonar a la ciutat perquè estan de festa. I m'imagino que també sonarà així demà la Barcelona. La Barcelona.
1: La Barcelona, eh?
0: Barcelona, que és la festa de la Mercè.
1: Avui que és 23 de setembre del 2026... I avui és un dia en el que s'ha fet efectiu el desnonament de la Mari Carmen, una veïna de 87 anys que porta 70 al mateix pis i que, lluny de ser un cas aïllat, s'ha convertit en un símbol d'una problemàtica que cada dia ofega molts ciutadans i ciutadanes com ella. El sindicat de llogateres ha convocat avui una manifestació urgent a les 7 davant la delegació del govern a Barcelona. En parlarem extensament durant el programa, però abans repassem també altres titulars que ens deixa l'actualitat. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicat al jutge que les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, són un regal del rei de l'Aràbia Saudita que va rebre l'any 2007, quan era president.
0: Zapatero assegura que les va acceptar com una atenció personal i per deferència cap al monarca, i demana que la cort saudita confirmi aquesta versió. Les joies, que inclouen jocs de rubins, margades i safirs, estan sent investigades en una peça separada per determinar-la l'origen. El jutge havia demanat a Zapatero que n'aclarís la procedència. Mentrestant, el PP reclama més explicacions i qüestiona que aquest regal no s'aclarés en aquell moment.
1: I ho explicàvem ahir, el Tribunal Constitucional ha avalat l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació, un pas que obre la porta a l'amnistia dels principals líders del procés. Doncs avui ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio el magistrat José María Macías, que era contrari a aplicar l'amnistia i serà ara l'encarregat de redactar la sentència sobre el recurs de Jordi Turull.
0: Macías ha assegurat que la sentència serà clara i que assumirà el criteri de la majoria del tribunal, tot i que hi presentarà un vot particular en contra. El magistrat també confia en que el Tribunal Suprem aplicarà la decisió del Constitucional amb rapidesa, quan abordi la qüestió, previsiblement el 6 d'octubre. Mentrestant, Jordi Turull considera que l'amnistia hauria de ser efectiva abans de finals d'any, tot i que admet que ara la decisió depèn del Suprem.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès al Parlament que les proves PISA del 2025 van tenir errors greus i ha assenyalat al Consell Superior d'Avaluació per no informar correctament els centres.
0: A Catalunya, un 23,2% dels alumnes van quedar exclosos de les proves, molt per sobre del 5% que recomana l'OCDE. Tot i que el Consell va rebre diversos avisos sobre el problema, l'advertència no va arribar als centres i tampoc als responsables polítics del Departament d'Educació. I ha assegurat que el sistema no va funcionar com hauria d'haver funcionat i ha defensat que s'han obert 3 expedients disciplinaris per determinar responsabilitats. L'oposició, però, reclama responsabilitats polítiques i acusa el govern d'haver ocultat el problema durant mesos.
1: I pel que fa a l'actualitat local, el govern català posarà en marxa el programa Regenera, un pla destinat a rehabilitar habitatges degradats i recuperar pisos que actualment estan en desús, i una de les ciutats beneficiades seria Sant Boi. Eloi Collazos.
2: El programa mobilitzarà 255 milions d'euros cada any durant 3 anys. D'aquesta quantitat, 190 milions sortiran directament del pressupost de la Generalitat i la resta correspondrà a una línia de crèdit de l'Institut Català de Finances. El pla s'ha acordat amb Esquerra Republicana i dona prioritat als barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica. I és que el problema és important. A Catalunya hi ha prop de 4 milions d'habitatges i un 60% es van construir abans de l'any 1980. Segons les dades del programa, unes 560.000 vivendes situades en zones vulnerables tenen problemes de deteriorament que poden afectar-ne l'habitabilitat. El programa tindrà 6 línies d'actuació. Entre d'altres, inclou ajudes per rehabilitar edificis, oficines d'assessorament per a les comunitats de veïns, préstecs públics per finançar les obres i la compra d'habitatges per ampliar el parc públic. També hi haurà mesures específiques per als municipis petits i rurals.
1: I Albert, això serà una realitat des de ja?
0: Sí, el principal repte serà aconseguir que aquests diners es tradueixin realment en obres. Les comunitats de propietaris hauran de superar obstacles econòmics, tècnics i administratius, i la línia de crèdit de l'ICF dependrà també que decideixin assumir aquests préstecs. Per tant, el primer gran examen del programa Regenera arribarà quan es publiquin les convocatòries i es conegui quant dels 255 milions previstos cada any s'han acabat executant.
1: A Sant Boi, la regidora Maria València reconeix que encara és d'hora per valorar el possible impacte d'aquest pla Regenera, però celebra aquesta iniciativa.
3: La rehabilitació és bàsica per fer una política d'habitatge responsable, eficient i que no deixi ningú enrere. És imprescindible construir nou habitatge que sigui assequible, però és també rehabilitar el parc ja existent, que moltes vegades ja està molt envellit en alguns barris i necessita d'actuacions de rehabilitació.
1: El pla el va presentar la consellera Sílvia Paneque amb Esther Capella, portavoz d'Esquerra Republicana al Parlament de la Generalitat. Li hem preguntat a Esquerra Sant Boi què en pensen de la iniciativa. És Jaume Sanz, el seu portaveu.
4: La nostra posició, doncs, va en la línia de donar suport a aquest pla regional.

0: manera. I tot i que la rehabilitació d'habitatges i la construcció d'habitatges no és una competència, no, exclusivament municipal, però el govern disposa d'un pressupost propi, el govern pot fer algunes coses en aquest sentit, com deia, i donar-li prioritat, no? No podem deixar tota la responsabilitat de les convocatòries i aportacions només en altres entitats.
1: En canvi, des de l'Assemblea per l'Habitatge de Sant Boi es veu la mesura amb escepticisme. És Jordi Fuentes, un dels seus portaveus.
2: Des de l'Assemblea per un Habitatge Digne de Sant Boi rebem aquesta notícia amb un cert desinterès, sincerament. Aquest programa Regenera que anunciava Bombo i Platillo la consellera Paneque s'ha d'analitzar en lupa. Ens estan venent 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges com si fos la panacea. I és cert, necessitem rehabilitar el parc d'habitatge envellit que tenim a Catalunya. L'Assemblea no està en contra d'això. L'Assemblea està en contra de que aquesta sigui la mesura estrella del govern.
1: Veurem finalment en què s'acaba concretant tot plegat. Mentrestant, Madrid avui aquest matí sonava així. La Mari Carmen ha estat desnonada, com explicàvem, a Madrid aquest matí, una dona de 87 anys que feia més de 70 que vivia al mateix pis del barri del Retiro. Ha hagut de deixar aquest habitatge després que la propietat li pugés el lloguer de 500 a 1.650 euros. Era el quart intent de desnonament i aquest matí unes 400 persones s'havien concentrat davant del pis per intentar evitar-lo. L'operació ha acabat amb moments de tensió i també empentes entre manifestants i també la policia local. El sindicat de llogateres, en aquest sentit, ha reaccionat perquè s'ha convocat una manifestació urgent avui a les 7 davant de la delegació del govern a Barcelona i també s'han convocat manifestacions a moltes de les grans ciutats d'arreu de Espanya. La convocatòria s'ha unit també l'Assemblea d'Habitatge de Sant Boi. Analitza la situació l'activista i creadora de contingut Maria Serra.
3: Crec que és molt important anar a aquesta manifestació perquè portem una setmana absolutament devastadora i colpejadora en termes d'habitatge. Hem vist el desnonament de la Sílvia aquesta setmana, també hem vist el suïcidi de l'Olga després de ser desnonada fa 5 mesos i avui hem vist el desnonament amb càrregues policials i amb gasos pedra d'una senyora de 87 anys, la Mari Carmen, que feia 70 anys que vivia a casa seva i que ha pagat religiosament el lloguer fins que una empresa privada ha decidit extingir la subrogació de la seva renta antiga. Crec que és molt important que manifestem que l'habitatge és un dret, que no es pot jugar amb la dignitat de les persones i molt menys amb col·lectius vulnerables, com pot ser una senyora de 87 anys amb un 50% de discapacitat reconeguda, i que no permetrem que per especular i per seguir guanyant diners es jugui així amb la dignitat i els drets de les persones.
1: Una Maria Serra que assistirà a aquesta concentració i que a partir de les 7 ens informarà de tot el que passi per gent de carrer. Abans, més notícies. Els treballadors i treballadores de l'educació de Sant Boi reactiven l'Assemblea Municipal del sector.
4: La trobada, que serà presencial, se celebrarà demà 24 de setembre a 5:45 de la tarda a l'Escola Benviure, al carrer de Can Paulet. És Noé Serrano, de l'Assemblea Educativa.
5: Comencem el curs amb aquesta trobada, que tindrà lloc demà a l'Escola Benviure, a 5:45 de la tarda, amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca que vam iniciar el curs anterior. No? Tenim aquesta voluntat de fer xarxa, d'escoltar i treballar conjuntament.
4: L'objectiu és coordinar accions als centres educatius de Sant Boi i posar en comú els acords presos a les assemblees dels diferents centres.
1: I la marca santboiana de calçat esportiu Múnich ha arribat a un acord amb la banca per refinançar més de 18 milions d'euros de deute. La companyia ha tancat gairebé una desena de botigues els últims mesos i preveu arribar a tancar-ne una quinzena.
4: A més, aquest estiu Múnich ha anunciat un ERO que afecta 65 treballadors, un 16% de la plantilla. La firma també preveu que els ingressos baixin aquest any fins als 70 milions d'euros respecte als 80 de l'any passat. L'acord no preveu cap quita, sinó ajornar el retorn dels deutes durant 10 anys. Entre els principals creditors hi ha CaixaBank i Banc Santander.
1: I en informació de servei, Eloi Collazos.
6: Aquest cap de setmana haurem d'estar especialment atents als talls de circulació a la ciutat i serà motiu de diferents activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera del Fonollar, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams el tall serà total mentre duri la cursa. A més, entre 9:15 del matí i les 12 del migdia També hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Race. Els talls afectaran carrers com Riera del Fonollar, Joventut, Aragó, General Primer Segre, així com puntualment la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la rotonda de Sant Ramon. I encara en una tercera activitat farà variar la ciutat, la bicicletada, una passejada comarcal en bicicleta que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 del matí. Per tant, diumenge els desplaçaments per Sant Boi es poden veure condicionats durant bona part del matí i en alguns punts també fins a primera hora de la tarda.
1: I Ferrocarrils de la Generalitat farà treballs nocturns a l'estació de Sant Boi durant el mes d'octubre.
4: Les obres serviran per substituir el paviment per a persones invidents del vestíbul. Per no afectar el servei ferroviari, els treballs es faran les nits laborables. Les actuacions amb afectació acústica seran del 4 al 16 d'octubre, tots dos dies inclosos.
1: I en esports...
7: Team are ready to celebrate. They've done it. Spain have made history. Back-to-back under 18 women's Eurobasket champions.
1: Una santboiana s'ha coronat campiona d'Europa sub-18, Albert, aquest estiu.
4: És Shayla Ende, que va formar part de l'equip que va tornar a guanyar l'or per segona vegada consecutiva. La Shayla, que també és campiona d'Europa sub-20, tot i tenir només 18 anys, juga a bàsquet universitari als Estats Units, a la Universitat de Kansas. Avui coneixerem la seva història per saber com és la seva vida com a jugadora de bàsquet. A més, presentarem la temporada del Club Futbol Sala Sant Boi, que ve de viure un doble ascens i que ha patit diversos canvis al club. Avui ens visita el president Dani Vega per conèixer totes les novetats.
1: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. 3 minuts i seran 6:45. I avui, aquesta tarda, també posem el focus en un dels conflictes que continuen marcant la actualitat internacional, i és que a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer avui acull una taula rodona sobre el desplaçament forçat a Palestina i al Líban, i especialment sobre com la degradació ambiental i l'accés a l'aigua també formen part d'aquesta realitat. Aquesta activitat està organitzada per l'Ajuntament de Sant Boi i també coorganitzada amb la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, el CCAR, dins la programació del Dia Internacional de la Pau. Fins allà s'hi ha desplaçat l'Eloi Collazos. Què tal? Hola, bona tarda.
8: Hola, Joan, què tal? Dona tarda. Doncs sí, som aquí a la biblioteca, on a partir de 2:15, d'aquí 2 minuts, començarà aquesta taula rodona on es vol tractar una mica més enllà de l'actualitat immediata del conflicte i parlar també de les conseqüències que té la població. Avui es posarà el focus especialment en aquest desplaçament forçat de persones de Palestina i el Líban, però també en qüestions com l'accés a l'aigua, la degradació del territori i fins a quin punt aquests factors poden agreujar encara més la situació de les persones. Per parlar-ne, podríem fer-ho amb moltes persones, però ho hem fet amb el David Fèlix, és coorganitzador i tècnic d'incidència de la Comissió Europea Catalana, d'ajuda al refugiat. Què tal, David? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Per començar, per què heu volgut organitzar una xerrada com a cresta i centrar-la en Palestina i el Líban, també?
9: Bueno, primer, aquesta és una de les tres sessions que organitzem en el marc d'un cicle de debats que va sobre conflictes armats i desplaçament ambiental. Llavors ens volem centrar en tres regions diferents que considerem rellevants. Una és la regió d'Orient Mitjà, especialment les crisis humanitàries que s'estan vivint a Palestina i al Líban. La segona volem emmarcar-la en el marc dels conflictes del Sahel, i la tercera volem visibilitzar la conflictivitat que hi ha a Amèrica Llatina més relacionada amb temes d'extractivisme.
8: Per què portar, David, aquesta reflexió fins a Sant Boi, també?
9: Bueno, Sant Boi és un dels municipis amb els que sovint treballem. Tenim programes d'atenció aquí de persones sol·licitants d'asil i persones refugiades, i sempre, bueno, és un municipi en el que ens agrada molt venir a treballar.
8: Trobeu certa activitat, no?, sempre que feu activitats aquí a Sant Boi, doncs.
9: Sí, és correcte. I per això, bueno, des de la casa ja portem bastant de temps organitzant aquest tipus d'actes, i sempre hem vist que la societat civil de Sant Boi sempre respon i mostra interès.
8: Creieu que parlar d'aquests conflictes des de l'àmbit local també pot ser més fàcils i més propers pels ciutadans d'aquí?
9: En quin sentit més fàcil i més proper?
8: Potser d'entendre, de reflexionar, de l'empatia amb aquestes persones.
9: Bueno, al final Palestina, Líban, sobretot Palestina, no? És un conflicte, és una crisi que des del territori català es porta molt de temps treballant, la societat civil n'és molt conscient. L'element diferencial per nosaltres aquí és parlar de com la degradació ambiental i la crisi climàtica, en el cas de Palestina és més els recursos hídrics, com aquests conflictes armats també interactuen amb la degradació ambiental per expulsar les poblacions dels seus territoris, no? I aquí és on des de la casa, des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, volem reivindicar la necessitat i l'urgència en la protecció internacional d'aquestes persones que fugen per aquestes casuístiques, no?
8: M'ha interessat una cosa que has dit abans, i és que has dit que Sant Boi té una tradició en la cooperació i el refugi de persones, no? no? Per què ho penseu des de l'Associació de Refugiats?
9: Bueno, jo porto aquí treballant només des d'aquest any, no? Però és un dels municipis, Sant Boi, Sant Cugat, són un dels municipis on sempre, bueno, hem estat organitzant actes des de fa diversos anys, i com et he comentat abans, sempre hem vist una resposta no només per part de la societat civil, sinó també de les institucions, no? Voluntat d'involucrar-se i de participar en els actes que organitzem.
8: Just ara comença aquesta taula rodona, aquesta presentació, que explicareu també alguns detalls per a aquells que ens estiguin escoltant i també vulguin venir.
9: Bueno, per mi és, animo a tothom que ens estigui escoltant ara a venir, perquè comptarem amb la participació d'una persona experta en relacions internacionals, investigador de la Pompeu Fabra, i també en persones des del Líban i Palestina, que ens explicaran com la realitat d'aquesta ocupació, d'aquestes crisis humanitàries en aquests territoris, estan interactuant amb la degradació ambiental, l'acaparament de recursos, i com això va expulsant a les poblacions dels seus territoris, no? I l'element diferencial per mi és que tenim dues persones molt involucrades des dels seus propis coneixements situats, que enriquiran de ben segur el debat que tindrem.
8: David Fèlix, tècnic d'incidència de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, moltes gràcies.
9: A vosaltres, adeu.
8: Ara, com la connexió moria mitja en flames, aquesta comissió començarà ara en uns minuts.
1: Eloi, gràcies.
8: Gràcies a tu, John.
1: Avui és dimecres, 23 de setembre, i avui és el Dia Internacional de la Bisexualitat, i Sant Boi ho celebrarà aquest cap de setmana. A partir de 11:45 del migdia, del dissabte, les Muses Cultura, el Casal Marianao, serà l'escenari del Be Happy, que és una proposta que combina un cinefòrum bisex amb també la comèdia Visible, protagonitzada per monòlegs de persones migrants, xarregues i bisexuals, així ho diu el cartell. Una jornada per reivindicar la visibilitat, també la diversitat i el respecte, i per compartir experiències a través de la cultura i l'humor. L'entrada tindrà uns preus de 5 euros, amb consumició també inclosa. Ens convida a anar-hi una de les seves organitzadores.
10: Bones, soc la Isa de les Muses, i us volia convidar a l'acte d'aquest dissabte, el Barbut Be Happy, un espai per celebrar la bisexualitat, donar-li veu i fer-la visible. I tot amb molt d'humor, música i un cinefòrum. Va, que més podem demanar, a passar un matí de dissabte i només per 5 euros d'entrada solidària. Us esperem a les Muses.
1: Doncs ja veieu, tots convidats i convidades. Ivan Herrador, bona tarda, com estàs?
11: Molt bona tarda, molt bé. Sempre encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: I benvingut a Gent de Carrer. Saludem també la Dominic Silva. Què tal, bona tarda, com estàs?
12: Hola, bona tarda, molt bé.
1: En aquest cas...
12: Contenta de ser amb vosaltres.
1: Dues de les persones també sense les que no s'entendria el que passarà justament aquest cap de setmana. Ivan Herrador, què tindrem aquest dissabte a Sant Boi?
11: Doncs, com deia la Issa, no? A part de gaudir i celebrar, també commemorem a aquesta família de la visibilitat bisexual, una identitat ben invisible, sobretot en els homes. I llavors és important visibilitzar i naturalitzar la identitat i l'orientació bisexual.
1: Dominic?
13: Sí?
1: Què creus que tindrem aquest cap de setmana?
13: Hombre, mira... és que parlar en castellà perquè em surt millor.
1: Endavant, cap problema amb això.
13: Sí? Pues mira, sobretot tendremos un encuentro donde hablaremos de nuestras experiencias y de, pues esto, de lo que significa ser mujer bisexual con VIH. Luego tendremos risa, tendremos baile, tendremos fiesta y sobre todo pues reivindicaremos que estamos aquí, que se nos vea, ¿no? Hacernos visibles.
1: I van a un dia com avui, el de la visibilitat bisexual, on creus que hauríem de posar la mirada?
11: Uf, quina pregunta, no? Això no sé què ha passat per pensar-ho. Hem de posar la mirada amb l'empatia, no? Que també té que veure amb el company que estan presentant la taula rodona sobre Palestina i tot el que té que veure amb les diferències. En el d'ésser humà, l'empatia és importantíssima, independentment de l'orientació, de la identitat de gènere, etcètera, no?
1: Domino, com diries que hauríem de posar la mirada avui?
13: Pues avui, en les persones que somos bisexuales, LGTBI, que no tengamos tanta discriminación, que somos seres humanos, igual que todo el mundo, y en la no discriminación, sí, en eso.
1: Que realment, vist així, són coses que haurien de ser molt bàsiques, però que hi van, per desgràcia, doncs, sembla que no ho són del tot, per això s'ha de seguir sí, també reivindicant.
11: Parlem d'una forma molt utòpica.
13: No ho sabem.
11: Exacte. Parlem de forma molt, molt utòpica perquè la realitat és ben diferent, no? I realment per això serveix aquest tipus d'esdeveniments, per visibilitzar i naturalitzar, com he dit abans, no? l'orientació bisexual.
13: Y más últimamente, ¿no? Con esto que estamos, parece que estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? Se le está pegando paliza a mujeres trans, a sí, sí. Gente LGTBI. Parecía que eso era de la prehistoria, que ya no era de los tiempos que estamos viviendo.
1: Abans ho estàveu explicant que per alguna raó no està prou visibilitzada aquesta realitat bisexual. Per què creieu que això passa?
11: Doncs perquè sempre s'ha atribuït a que, clar, som bastant binarista, aquesta societat.
1: Doncs sembla que ara no podem escoltar l'Ivan. Dominic, què és el que et sembla tu en aquest sentit? Per què creus que...
11: Ja està.
1: Ara sí que t'escoltem, endavant.
11: Hem mandat una trucada d'un usuari, l'he penjat, ho sento molt, perquè se't truco. Llavors, doncs, el que deia, no? Realment el tema de la visibilitat és importantíssima i jo no em vull centrar molt en les agressions que estan, perquè sempre han estat, el que passa que ara amb les xarxes socials són molt més visibles i no podem anar amb la por, perquè amb la por no s'aconsegueix res, però sí que amb la reivindicació. I llavors, doncs, hem d'anar sense por i ja està.
1: Alguna cosa que vulguis afegir a això, Dominic?
13: Pues sí, sense por, pero sabiendo que está y que está sucediendo. Porque viviendo un momento en nuestro país que parece que, bueno, yo en política no me quiero meter, pero bueno, que parece que la ultraderecha está ahí a saco y detrás de cada persona hay un mundo y hay un ser humano.
1: Tal com està la política, és impossible quasi no entrar en política, diguéssim, no?
11: Perquè tot és polític.
1: Efectivament. Explicàvem aquest dissabte que tindrem també doncs, aquesta celebració, també aquest dia de reflexió al voltant de tot això que estem comentant. Una de les coses també centrals que hi haurà serà aquest curtmetratge. A què ens hi trobarem aquí, Ivan?
11: Doncs hem escollit un curtmetratge molt curt, que realment... representa molt bé la bisexualitat. El que anava a dir abans que entallés el meu usuari era sobre el tema de la societat binària, no? O ets home o dona, o ets gay o lesbiana, i si ets bisexual estàs confós o confosa. Llavors, haurem moltes de gent confosa el dissabte i que vinguin a celebrar i a compartir amb totis, que és molt important.
1: És un curtmetratge el que l'humor té una part important també amb tot?
11: Bueno, l'humor el posarem a la taula rodona, ja després cadascú que s'ho prengui com vulgui, però realment el curtmetratge dona sensacions no gaire positives i em sembla una molt bona eina perquè la gent vegi i senti què és el que sent una persona bisexual en segons quins moments, no?
1: Vosaltres com diríeu que ara deies, no? Perquè la gent pugui veure com se sent algú que viu aquesta realitat. Com diríeu que us sentiu vosaltres en general? Quina és la sensació que és el primer que us ve al cap a l'hora d'explicar-ho?
11: Clar, jo és que jo no valgo, perquè jo estic explico massa. Domi, la Domi sí que ha tingut algú, perquè és molt amiga meva, sí que ha tingut algú, la confundida, va.
13: Cuando has dicho la pregunta, lo primero que me ha venido a la cabeza es que siento que estoy en tierra de nadie, siendo bisexual. Porque es lo primero que me ha venido, ¿eh? Porque tenemos un grupo de supervivencia y si yo he dicho a amigos míos gays que soy bisexual, y amigos gays, ¿eh? Bueno, algunos, pues me ha dicho, tú lo que eres una viciosa porque te gusta todo. Entonces, es como que... Y luego, no sé, es como que me siento en tierra de nadie, porque ni soy hetero, ni soy gay. Es difícil, hasta la misma sociedad te discrimina.
11: Sí.
1: Per tant, Dominique, hi ha discriminació també dins el col·lectiu, en aquest sentit.
13: I tant, molt. Bueno, puede ser, es como que gay y lesbiana está mejor visto y bisexual, no.
1: Però, Ivan, com pot ser això? És a dir, què té el ser bisexual que no ho té ser gay o ser lesbiana per raó per la qual acabes discriminant algú que al final està vivint una realitat que podria ser la teva?
11: Exacte, també hem de pensar, com ha dit la Dominique, no? D'una manera molt més a la seva forma, no? De que està molt ben vist, millor dir ser gay o ser lesbiana. Bueno, jo no entraria tant amb això, però sí que a nivell social ens hem intentat, homes gais i dones lesbianes, com entrar dins de l'heteronormativitat, no? Com per passar una mica més desapercebudes, casant-se, tenint fills, tenint unes relacions ben heteronormatives. Mentre que la persona bisexual, doncs, avui té una parella home, demà té una parella dona, i a la gent li dona el curtcircuit, no? Això va passar a l'Anna Castillo, l'actriu, no? Quan tenia nòvia, molt bé, però quan va tenir nòvio, la gent li deia traïdora des del col·lectiu. I a mi em sembla que això és una feinada perquè hem d'interpel·lar a tothom, independentment si és el col·lectiu LGTBQ+, o si és una persona cis-hetero. Llavors, aquí la feina és molt més àrdua i per això porto aquestes persones que són pura energia i molt de sentiment per realment sensibilitzar les persones que vinguin a l'esdeveniment, no?
1: Clar, en si aquesta... Puedo, sí, si sí, puedo, endavant.
13: Si puedo decir una cosa...
1: Sí, sí.
13: Yo no me siento nada normal ni nada rarita. Si soy rara, a lo mejor es por otras cosas, no por ser bisexual. Yo soy una mujer que me enamoro de una persona, no me enamoro del sexo de esa persona. Y ya está. Mi consigo es una mujer que tiene mucho amor para dar, y ya está.
11: Qué bonito.
1: Doncs amb aquesta reflexió també és una de les que ens trobarem en aquesta taula rodona, la que també hi participarà la Dominique. Quins diries que seran els temes principals que hi haurà sobre la taula? D'on es partirà en aquesta taula rodona després de la projecció d'aquest curtmetratge?
11: Doncs partiré una miqueta de trencant el gel i interpel·lant el que veurem en el curtmetratge a cada una de les persones que formaran part de la taula rodona, que entre Dominique també serà, evidentment, però les artistes, les monologuistes que són bisexuals també participaran en aquesta taula rodona, i aquí és quan entrarem una miqueta en l'humor, no? També a treure-li humor al drama, que això també és molt bo i terapèutic.
1: Doncs això és el que tindrem el dissabte aquest cap de setmana. Per cert, sempre ho pregunto, però avui també és una bona oportunitat per fer-ho. Creieu que falten espais així a la ciutat, com el de dissabte?
11: Sí, falten. I no falten ganes, perquè, per exemple, des del Servei d'Atenció Integral de Samoes Diverses estan organitzant dies de trobades per joves i no tan joves del col·lectiu. I realment estic promocionant això perquè em sembla molt important que des del propi Ajuntament s'estigui donant aquests espais dos cops al mes, i heu d'anar-hi, que no vull trobar sol amb les tècniques allà. I és important que aquests espais no només els obrim les entitats, sinó que també, com des de part de l'Ajuntament, també els faciliti, no?
1: Doncs un d'aquests espais serà aquest Be Happy, que tindrem el dissabte a partir de 11:45 del migdia. Serà per part de les Muses Cultures al Casal Marianao. Ivan Herrador, moltes gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer. I Dominique Silva, també moltes gràcies.
11: Bona tarda.
1: Dominique, moltes gràcies també.
13: Gràcies, bona tarda.
1: Una forta abraçada. Són 6:45 de la tarda, una pausa i continuem. Fins ara.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
3: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Ara sí!
5: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
6: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: Passant dos minuts de 6:45 de la tarda, nosaltres estem a la segona setmana ja de Gent de Carrer, segona setmana de la temporada, i hem d'explicar-vos que en aquesta ràdio aquest any hem tingut novetats. I avui les expliquem a Ràdio Sant Boi perquè estem molt emocionats de presentar-vos aquest programa. Ricard Fontes, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Víctor Morcillo, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, gràcies, molt bé.
0: Estructures d'estat, nou programa aquesta temporada a Ràdio Sant Boi. Expliqueu-nos això, estructures d'estat. Què ens trobem en aquest programa?
1: Doncs estructures d'estat és un programa que pretén posar una mica en judici totes les icones, elements de la cultura catalana i explicar-les també i fotre'ns-en una miqueta.
2: Sí, sí, pot ser també una miqueta, sí, no? També, no? Perquè al final són... tenim la imatge, no, d'icones inamovibles o intocables.
3: Això no es toca, eh?
2: Exacte, sí. Això, no? I és una mica, doncs, 2026, doncs, no fer un revisionisme, però, no?, valorar si realment allò que donàvem per fet, de que sempre havia sigut un icona, un referent d'aquesta cultura catalana, a dia d'avui segueix vigent, no?
1: Però és que potser no s'aguanta, eh? I també hem de dir, que un cop al mes, com que som a Ràdio Sant Boi,
0: sí,
1: doncs ens centrarem, doncs, en
0: estructura d'estat local.
1: Exacte, estructura d'estat local, per explicar també, doncs, totes aquelles icones del santboianisme.
2: I passaran pel sedar, sí, tant.
1: Sí, sí, sí, sí. Amb carinyo, també, bueno,
2: sí,
1: no? Perquè
2: sí,
1: encara
2: perquè
1: ens podem venir
2: a
1: buscar.
2: Aquestes coses,
1: sí,
2: no?
1: Ens estimem una mica, però bueno, sí, passaràs també.
0: Això sempre, que algunes de les estructures que hi ha, de mimar-les també,
1: sí, home, sí, sí, sí.
0: Però és tot des del punt de riure'ns també una mica com de nosaltres mateixos.
1: Home,
0: no?
1: És la idea, la idea. Sí, sabem que hi haurà qui s'ofengui, perquè hi ha gent que s'ofèn...
2: Sí, vull dir, però vull dir, la gent s'ofèn per tot.
1: Sí, també
2: dir,
1: és veritat. Però, escolta'm, nosaltres anirem fent, anirem tirant, no?
2: Sí. Sí, ja vindran les garrotades.
0: Abans, escolteu una cosa, que és que quan estaves parlant feies com una veu, no? Que això també forma molt part del vostre programa, és a dir, una de les coses que passen és que hi ha veus, hi ha interpretacions, ja, vull dir que...
3: Això ho diu per nosaltres.
2: Ja vingut, ja està, tu que estàs aquí tot el dia, o
0: per
2: què?
0: Per exemple, què ha vingut ara mateix?
3: Bé,
0: vingut
3: jo
0: ara
3: soc
0: mateix?
3: En Genís Santa Cana, sí? Que de fet, la presidenta, jo l'he presidenta, per mi, a dir-ho així, d'aquesta Santa Casa a la Ràdio Sant Boi, és la meva neboda.
2: Ja ho sabem.
3: Si jo passo per aquí, em va dir, vés a vigilar aquests nanos que comencen, sí. Però no sé, que igual també vaig quedant per aquí a veure el Gent de Carrer. Què tal ho fan, eh?
0: Sí, bueno. Però què et sembla de moment, Genís, el programa? Com l'estàs veient tu?
3: Fluixet.
0: Sí, ja m'imaginava,
3: sí.
0: Genís.
3: Aniran agafant una miqueta més de confiança.
0: Què et falta, Genís? Què és el que diries que...
3: Que hi surti més jo, per exemple, no?
0: Home, doncs mira, ara hi surts.
3: Ara estic al Gent de Carrer,
2: és el
3: que és el
2: programa,
3: programa que fan després del nostre.
2: Que podries quedar per aquí en vez del nostre programa, també així molestaries menys,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, també és veritat, Genís, que... A vegades molesta una mica, sí, sí, sí. Fem, bueno, veuetes, no?
0: Sí,
3: hi ha personatges...
0: Sí.
2: Però, bueno, venen a ser una mica els crítics, més realment, no? Nosaltres som com els narradors els divulgadors... Bueno, divulgadors és una paraula que potser no...
3: Va gran,
2: no hauríem d'etiquetar-nos. Però bé, som els que difondeixen la informació...
3: Sí. Hola, hola! Difonen!
2: I els personatges, doncs, estan allà una mica per fotre la pollita.
0: Per apretar una mica.
2: Sí.
0: Que passa que aquí s'interpreta tot, vull dir que fins i tot els anuncis s'interpreten.
2: Sí.
0: Què feu amb això?
2: Bueno, això és una mica a falta de comercials, no? Doncs vam dir, ostres, doncs fem un parell d'espais.
1: Digue-m'ho tot, és per descansar un
2: rato. Sí, exacte, sí. Necessitem, aquí és una hora, no tenim gent aquí que patrocini res i pues, anem a treure'ns de sota de l'aixella.
1: Bé.
2: Nosaltres deixem un parell
1: d'espais. Pues estan molt guapos, estan molt currats els anuncis.
0: Que hi ha feina darrere.
2: Modèstia a part, no?
1: Sí, exacte, ho dic perquè com que els faig jo... No, no és veritat. Nostres, a mi em fa por que la gent desconnecti en aquell moment.
2: Sí,
0: que la corba d'audiència baixi quan entra l'anunci.
2: Era un patí de dir, la gent igual es pensa que ve un anunci de debò i canvia d'emissora.
0: I no,
2: realment forma part del contingut.
1: Igual com avui hem fet, per exemple, avui hem fet el Carquinyol, que per cert... T'hem portat carquinyolis.
0: Espera, que estem fent una mica d'ASMR,
1: que era l'estudi. Això és molt radiofònic.
0: A veure?
1: És una bosseta de
0: carquinyolis. Relaxin els oients a casa.
1: Això és el que deia, que avui hem fet un que, per exemple, era sos carquinyoli, que la gent no es vulgui apuntar en aquesta...
2: No, tot això no existeix.
1: No existeix.
0: A veure, podem escoltar una cosa per aquí, em sembla.
4: Es van trobar sota la rotonda de Montblanc. Estava amagat sota un tapaboques. Xop, per dintre sets d'ametlla per culpa de la humitat. S'havia estovat tant per l'abandonament, estava tan ranci, que ja ni tan sols podia fer el seu cruixit d'alerta. Tranquil, petit, no et farem mal. Aguanta, Joan, porta la garrafa de Mistela, ràpid. Connecta-li la via. L'estem perdent. Ha perdut tota la consistència i està entrant en una depressió glucèmica.
5: Cada estiu, centenars de carquinyolis són abandonats a les cunetes del nostre país. Us van fer gràcia l'aparador. Eren petits, cruixents, durs, arrogants, capaços de trencar-vos un queixal. Però passen els mesos, et deixes la bossa mal tancada i s'obliden al fons de l'armari. Aleshores, s'estoven, es tornen rancis i ja no fan aquell cruixit tan característic. I llavors, els repudieu i els deixeu a la seva sort.
0: És la història que podem conèixer aquesta hora de la tarda, una història impactant, que ens posa la pell de gallina, d'aquelles que...
2: És molt fotut, això,
0: que fa reflexionar.
2: Sí. I
0: se'n parla poc.
1: Se'n parla molt poc.
2: Sort que hi ha organitzacions...
1: Bueno, i de vosaltres que els hi donen veu, sí, i tant.
0: Sí, descobriu aquelles històries a les que a vegades no mirem prou. Queden allà sota el radar.
1: Sí, sí.
0: Doncs avui és el que explicàveu, heu tingut els carquillolis, teniu moltes altres coses. Quin direu que és com l'objectiu del programa, d'alguna manera? Ho has explicat de què va, també, com funciona, però quin és l'objectiu del programa?
2: Bueno, a veure, al final és que la gent decideixi. O sigui, nosaltres aquí posem sobre la taula els elements...
1: O sota, també, m'agrada.
2: Sí, amagats alguns s'haurien d'amagar, els posem sobre la taula i a partir d'aquí que la gent decideixi si aquests icones han de ser o no estructures d'estat.
1: Clar, perquè és que la ràdio és participació,
2: sí.
1: Saps? Mm.
2: Sí. Això ho t'ho has explicat a l'escola?
1: Sí, al col·le. No, està guapo que la gent sàpiga que sense ells no som res i que, a més, són els que decideixen a través de la web estructuresdestat.cat doncs si això és o no és una estructura d'estat, perquè nosaltres podem proposar un tema la gent diu, pues, no sé.
2: Si tu dius,
1: no? Igual la crema catalana no és una estructura d'estat i et sorprèn,
2: igual no.
1: I et
2: sorprèn. No, bueno,
0: home, perquè... com no ha de ser una estructura d'estat la crema catalana?
1: No ho sé.
2: Bueno, ja veurem.
0: M'enfronto qui vulgueu, eh?
1: Ja ho veurem, no? El
2: ja ho veurem, clar. És això, és al final...
1: O Núria Feliu.
0: Però això és una mica la idea, que la gent prengui partit.
1: Clar, exacte.
0: Prengui partit i que participin d'alguna forma del
2: programa. És el que et deia, que tu pots donar per fet que, ostres, això, la crema catalana, sí o sí ha de ser estructura d'estat, no? Com no ha de ser, doncs igual resulta que la majoria diu que no. I aleshores, hòstia, bueno, pues, potser no tant, eh?
0: Clar, llavors després vosaltres això com... O sigui, la gent pot pensar el que sigui, però com ho integreu al programa? És a dir, teniu en compte a l'hora de fer els personatges i tot això, gent que ha participat i que us ha dit coses al respecte, o és una mica vosaltres que aneu inventant?
1: Puf, home, sí que sempre mirarem de tenir una experta o un expert en la matèria que expliqui la cosa, l'icona, l'element, el que sigui... Mm. Normalment, el ser expert i estudiar-ho molt doncs acaba doncs, tirant cap a casa i...
2: Sí, sempre, normalment.
1: Considerant que és una estructura d'estat.
2: Al final, la seva matèria.
1: Sí. I a partir de l'expert i de tot l'estudi que podem fer sobre doncs, aquesta icona, nosaltres ens fem una idea i comencem doncs, a desgranar-ho i a intentar veure... Doncs, és una mica com pros i contres o...
2: Sí, bueno, anar fent un embolcall, no? Que mica en mica vagi desgranant el tema.
1: Sí. I sobretot tema. També qüestionar-lo. O sigui, ja ho fem també en el programa, que fem doncs, un judici i intentem doncs, jutjar-lo de forma totalment...
2: Idiota.
1: Idiota. Molt idiota. I super, super objectiva.
2: Bueno...
1: Periodisme. Quan construeixes el guió... doncs intentes allunyar-te una mica perquè és que si no al final tot acabaria sent que guai, que superbonics que som, no?
2: Però clar, s'ha de buscar la punteta, és el que et dèiem, sigui amb els personatges, sigui amb les trucades que rebem o una mica de... I escolta, no tot és de color de rosa, no? I no tot és positiu o no que no sigui positiu, sinó que...
1: Per exemple, a mi...
2: Igual no hi ha per tant.
1: A mi la crema cremada...
2: Sí? A Sant Josep?
1: La crema catalana... Sí. Com es digui, quan la cremes,
2: sí.
1: A mi no m'agrada.
2: Mira,
0: Hauria de ser sense cremar.
3: Hauria de ser sense cremar.
2: O sigui,
3: i això
2: una
3: ja
2: crème brûlée.
3: A mi ja m'està anul·lant com a presentador d'estructures d'estat.
0: Seria una semiestructura d'estat, això.
3: Sí.
0: Faltaria.
3: Sí,
2: és que és una crema francesa.
3: A mi m'agraden les natilles.
2: És una crema francesa, això.
3: I les, bueno, no diré la marca, és igual. Ja està.
2: Molt bé.
0: Nosaltres ens queda poc per arribar a les 7 de la tarda, per marxar el bullet informatiu, però és que no vull acabar aquesta entrevista sense fer-vos una proposta.
2: Ui!
0: És que ens passa una cosa, l'equip de Gent de Carrer, que és
3: cobrant,
0: que
3: això?
0: Ens agrada molt el que feu. Ens agrada molt el que feu. I ens agradaria, d'alguna forma, que poguéssiu participar del programa.
3: Ui,
0: tindrem temps per parlar-ne, però no em puc estar de dir-ho.
3: Ho hauríem de parlar amb la nostra representant.
2: Sí. Però...
0: Qui és? Com es diu?
3: Com es diu?
2: Aquí tenim ara.
3: A la Keti poso.
2: A la Keti,
3: sí, que fa de jutge, advocada. Hauria de parlar amb la
2: Keti. I de portador del cau, no? També, de les joves, aquella?
3: Exacte,
2: com de
3: Gisclareny. Sí. No, sí, doncs clar, evidentment, parlem-ne. Seria un plaer parlar-ne, en un moment.
0: Negociarem. Sí, escolteu, estructures d'estat. Ha arribat a Ràdio Sant Boi, ja veieu que val la pena, que hi ha molt de talent. I també molta feina al darrere de cada programa, així que més que recomanat, evidentment, des de Gent de Carrer. Víctor Morcillo, moltes gràcies avui per visitar-nos. I Ricard Fontes, també moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Com diem, ells són també una estructura d'estat, en aquest cas d'aquesta ràdio. Nosaltres, d'aquí res, arribarem a les 7 de la tarda, moment de marxar el butlletí informatiu, ens actualitzarem i en res tornem, que queden encara moltes coses per explicar-vos. Ho havíem dit, hi haurà una manifestació a les 7, justament davant de la delegació del govern, per tot el que ha passat relacionat amb l'habitatge els últims dies. Ho explicarem des d'allà. Moltes coses també per endavant en tota la segona hora que ens espera. Per tant, butlletí informatiu i en res, tornem amb la segona hora de Gent de Carrer. Fins ara.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. Comencem actualitzant-nos pel que fa a la situació a les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Augmenta la cua a la P7. Hi ha uns 7,5 km entre Mollet i la Roca del Vallès en direcció Girona per una topada múltiple que talla un carril. També hi ha tallada la carretera C58 a l'altura de Vacarisses en direcció Manresa a causa d'un vehicle avariat. I a Barcelona destaquem la retenció que millora a la ronda a dalt entre Pedralbes i Canyelles en sentit Besòs.
1: El president de l'Iran afirma que no es rendiran davant els Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. A l'Assemblea de l'ONU, Massoud Pezeshkian acusa Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesurar. En el seu torn, el líder argentí Javier Milei qualifica les Nacions Unides d'organització inútil. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraband i frau fiscal que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer al rei saudita l'any 2007, quan encara era president, i demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Polèmica al Congrés per un esprai de gas pebre que ha ensenyat una diputada del PP. La presidenta de la cambra l'ha expulsada del ple perquè es considera una arma. Tot i que la diputada ha defensat que el pot estava buit, han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés després que un treballador del partit manipulés l'esprai en un lavabo. I a Catalunya, Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cap de la consellera Niubó. A aquesta hora també passarem pel Marroc. La jornada electoral per elegir un nou Parlament s'està desenvolupant amb tranquil·litat. S'espera que l'abstenció sigui alta, sobretot entre els joves amb baixes expectatives econòmiques. Tot apunta que revalidarà l'actual coalició de dretes i nacionalistes en un Parlament amb molt poca presència de les dones. I la Unió de Pagesos convoca una tracturada el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector, amb pèrdues que fan inviables les explotacions. En l'àmbit cultural també us explicarem que l'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva interpretació a Gola. El muntatge, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, destaca per la manera com introdueix el clown en l'àmbit teatral.
0: Esports.
3: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femení de futbol, rebent el París el Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. A tot això, en bàsquet, l'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 8:45 a la final femenina de la Lliga Catalana, en un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Euroliga davant l'Efes Turk. La Lepipote Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida en aquest primer dia de tardor amb temps estiuenc. Les màximes més altes han tornat a arribar als 34 graus i s'han registrat molts valors entre els 28 i els 32 graus. Demà mantindrem la mateixa dinàmica de temps, matí fresc i migdia amb calor d'estiu. Sol i algun banc de boira matinal als dos extrems del litoral.
0: 3CAT Info.
4: Passant 4 minuts de les 7. Així sonava a Madrid aquest matí. La Mari Carmen ha estat desnonada a Madrid, una dona de 87 anys que feia més de 70 que vivia al mateix pis del barri del Retiro. Ha hagut de deixar l'habitatge després que la propietat li pugés el lloguer de 500 a 1.650 euros. Era el quart intent de desnonament i aquest matí unes 400 persones s'havien concentrat davant del pis per intentar evitar-lo. L'operació ha acabat en moments de tensió i també empentes entre manifestants i la Policia Nacional. I el sindicat de llogateres ha reaccionat per que ha convocat una manifestació urgent a les 7 davant de la delegació del govern a Barcelona, i també s'ha convocat manifestacions a moltes altres de les grans ciutats d'arreu d'Espanya. Per cert, en aquesta convocatòria també s'hi ha unit l'Assemblea d'Habitatge de Sant Boi. Allà hi tenim la Maria Serra. Què tal? Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
4: Quan passen just 5 minuts de la set, per tant, justament el moment en què s'havia convocat aquesta manifestació, ara mateix quanta gent hi ha allà, Maria?
0: Ara mateix hi ha al voltant d'unes 200 persones, però estan venint moltes més i ja hi ha un desplegament policial des de fa més de mitja hora.
4: Per tant, veiem que a poc ja anirà arribant gent. Segons passin els minuts, segurament aquesta xifra encara s'ampliarà. Estàvem explicant aquest cas de la Mari Carmen, que segurament m'ha estat el cas que ha fet detonar tota aquesta reacció que estem veient en moltes altres ciutats, però també hi ha hagut altres casos, Maria, aquests dies, que s'han anat acumulant i que també són molt greus arrel d'aquesta crisi amb l'habitatge.
0: Sí, correcte. Aquesta setmana ha estat molt dura. Hem vist el cas de l'Olga, la veïna a l'Hospitalet, que va acabar suïcidant-se 5 mesos després de que la desnonessin, i hem vist el cas de desnonament de la Sílvia. Realment portem un any que, des que es va tomar la moratòria, no parem de veure casos on la dignitat i la vida de les persones estan en joc, i crec que ara més que mai queda molt clar que la vulnerabilitat mata.
4: Tu creus, Maria, que això farà que canvi alguna cosa, en el sentit de que aquests casos que són tan clars, que són tan bèsties també, farà que es mogui alguna cosa, que la gent surti més als carrers també?
0: Doncs realment tant de bo. Jo crec que el cas de Mari Carmen ha tocat una fibra molt intensa i molt emocional en moltes de nosaltres. Són moltes les companyes que ens hem trucat avui plorant i dient les imatges són absolutament horribles, no? O sigui, com entra la Policia Nacional amb gas pimenta al portal, com arrenquen un a un els 400 manifestants que estaven allà intentant protegir el portal, les imatges de Mari Carmen dient que protegim la vivenda, no? que és el nostre dret, són tot imatges absolutament devastadores. I jo crec que al ser una persona gran i vulnerable, que portava ja 70 anys i que realment ha pagat el lloguer, no? És una persona que ha fet tot el que havia de fer per no estar en aquesta situació, ha pagat el lloguer interrompudament i religiosament durant 70 anys, no? I tot i així es troba en aquesta situació i no en pot sortir, i sense cap mena d'alternativa habitacional o cap mena d'alternativa digna, no? Llavors crec que ens toca a totes una mica aquest sentiment de precarietat i de perillositat, no? De que la pròxima podríem ser nosaltres o podria ser la nostra àvia.
4: S'havien convocat, com dèiem, aquestes mobilitzacions en general a moltes ciutats d'Espanya. Estant allà davant, et fa la sensació que hi ha molta gent ara mateix? Abans deies al voltant de 200. Com és l'ambient allà?
0: Jordi, comença a haver-hi ara prop de 500 persones i no sé si sempre estan començant a cridar ja. De fet, m'he apartat una mica per poder sentir-vos, però ja hi ha moltes banderes del sindicat i moltes banderes de la COSAC, la Confederació Sindical d'Habitatge.
4: Quines són les proclames que més s'escolten de moment?
0: M'hauria d'apropar, però diria que volem el que és nostre, aigua, llum i sostre, sentits, que també és una mica com a mirar la lucha sigue, cueste lo que cueste.
4: Aquesta mobilització s'ha fet davant de la delegació del govern, no és casualitat, s'ha reclamat des de moltes entitats en general que el govern fes alguna cosa. El govern ho ha intentat en el sentit de negociar perquè passés alguna cosa amb aquell pis, perquè se'l pogués quedar en propietat. El que passa que aquí el que ha passat també és que al fons no ha volgut ni entrar en això. Potser el que es demana el govern no és que solucioni el cas de la Mari Carmen, sinó que solucioni el problema de l'habitatge en general, no? Quines són les teves impressions de cap on van les reivindicacions i el per què el fet de que sigui davant d'aquesta delegació del govern?
0: Doncs sí, realment s'ha intentat per moltes bandes que això no acabés en la tragèdia que ha acabat. Inclús la ONU ha dit que s'estava fent fora de casa seva una persona vulnerable. I crec que al final va una mica també del que ens queixem nosaltres, de estem a poc a poc intentant salvar a casos personals i excepcions, i ens seguirem salvant a casos excepcionals i excepcions si no realment fem una reforma integral del que és l'habitatge i que sigui realment un dret. Podem anar fent famosos casos com Ursola o altres casos intentant salvar cas per cas, però si l'habitatge no és un dret garantit i les empreses encara poden simplement sense negociar treure gent vulnerable de casa seva i a més ara s'ha arrugat la moratòria, seguirem així. Per tant, jo crec que es va cap a demanar que torni a haver una moratòria o alguna mena de salvavides cap a la gent que és vulnerable i aquí no poden fer fora sense alternativa. I dos, es reguli que no es pugui especular amb un dret fonamental com és l'habitatge.
4: Ara, a través també del teu micròfon, s'escoltaven sirenes. Hi ha presència policial ara mateix?
0: Jo no, des d'on soc veig 6 brimos i a l'altre costat n'hi ha 6 més. En deu haver al voltant de 15. Hi ha molta presència policial. És una altra cosa que denunciem és que estem permetent i normalitzant que s'ataqui a manifestants totalment pacífics com els que eren avui els de casa de Mari Carmen i que la violència policial sigui una faceta més dels nostres dies a dia i això no es pot permetre. O sigui, al final les protestes per l'habitatge han sigut sempre pacífiques, no entenem aquesta militarització dels carrers.
4: Doncs, com dius, sembla que la tarda serà llarga. Ara també estem escoltant aquests càntics, també aquestes sirenes davant de la delegació del govern, després d'aquest cas de la Mari Carmen i tots els que hem anat també lamentant durant tots els últims dies. La Maria Serra és activista, també és creadora de contingut. Avui estava allà a la manifestació i ens ha explicat tot el que estava passant i també la seva visió, sobretot plegat amb nosaltres avui a Gent de Carrer, i t'ho agraïm moltíssim. Maria, moltes gràcies avui per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Un minut i serà un quart de vuit de la tarda. Som Pau Vinarejos, què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies.
0: Veig molt somrient avui.
1: Home, estic molt content, perquè quan estàs d'estrena es nota, no?
0: No serà que estrenes llibre.
1: I quan és estrena d'un segon llibre, d'un tema tan apassionant per un com és el romànic català, en aquest cas, un tema que poc m'ho pensava que podria arribar a tenir interès per les xarxes socials, no?, que ens separen mil anys d'aquestes formes d'art, doncs imagina't. Segon llibre ja amb els companys de Rosa dels Vents explicant històries curioses del romànic.
0: Tu t'haguessis imaginat quan vas començar que acabaries això publicant llibres?
1: No, en absolut. Ni era la meva idea. Jo vaig començar divulgant fotos de romànic, que en tenia un munt, com us podeu imaginar, tinc un bagul ple, i després d'aquí vaig començar a fer fils i a explicar coses de la iconografia del romànic, curiositats que van ser força ben rebudes, i van avenint. Ha sigut bastant preciós en aquest sentit, no? Va ser l'editorial que em va proposar: t'has plantejat fer un projecte editorial d'això? I jo vaig pensar, no, però m'hi tiro de cap. I coses semblants, molt boniques, estan passant tot just amb la primera arrencada d'aquest segon llibre, de Tocats pel romànic, i és que amb molt bona mesura s'ha construït amb gent que m'ha explicat històries durant les presentacions del primer llibre. És a dir, que et venien, doncs no sé, un senyor que m'explicava històries de la seva vida, no?, de que la seva mare havia estat en una masia on hi havia un frontal romànic que avui està al Museu del Prado, o un munt d'històries que trobareu i que amb bona mesura, mira, doncs tenim aquest privilegi que a vegades els temes i els personatges dels escriptors tenim la fortuna de que a vegades venen a nosaltres i no al revés.
0: Avui és la tercera vegada que parles d'aquest llibre en públic, diguéssim, perquè ja l'has presentat dues vegades. De moment, com ha estat la rebuda?
1: Fantàstica. Jo em semblava que estava, saps aquella cançó del Sisa, que comencen a aparèixer personatges de ficció i els va dient passeu, passeu, el Pinotxo, el Superman, la Monyos, el no sé què. Doncs jo amb tot
0: les
1: el carinyo...
0: De les tristors en farem fums,
1: diu. Ah, sí, exacte, de les tristors en farem fum. Passeu a casa meva, si és que hi ha cases d'algú. Jo em sentia amb tot l'amor pels personatges d'aquest llibre, que ho dic amb tot l'afecte, doncs una mica així, perquè anàvem venint personatges del mateix llibre, no? La família d'unes senyores del Pallars que van estar amagant una Mare de Déu durant anys perquè no marxés a un museu o perquè no fos robada. O aquest senyor que et deia de Sol Enlloc, no?, que la seva mare doncs li van fer despenjar aquest frontal romànic. O un restaurador fantàstic, el Rudy Ranesi, d'origen italià, que per les seves mans ha passat ni més ni menys que la portalada de Ripoll. I d'aquí molt poquet en parlarem, precisament, perquè fa 10 anys d'aquesta

0: on refugiar-se aquesta figura. O també tenim el cas d'artistes estrangers o precisament, no sé, japonesos. Dedico un capítol a aquesta passió asiàtica que també desperta el nostre art medieval, que en algun cas, bé, una família va venir a viure a Catalunya atreta pel romànic. Va ser aquest punt de partida i avui viuen als afores de Solsona i van, de fet, muntat un hotel japonès a Puigpinós. I l'altre personatge japonès del llibre, entranyable per mi, és la Misao Katsumata, que és una professora d'institut de Tòquio, molt fan del romànic des de fa anys, em consta perquè tenia un compte i continua tenint aleshores a Twitter, avui a X, on anava compartint tota mena de coses, i em vaig adonar que s'interessava molt pel romànic català. Doncs bé, fins al punt que la Misao es va posar a aprendre català, i actualment doncs, té unes nocions bàsiques i pot fer vídeos en català, i s'ha interessat per la nostra cultura a través d'aquest pont del romànic. O sigui que els japonesos, que els associem molt doncs, a que massifiquen tot el que és Gaudí o Montserrat, no? Quan, per exemple, agafem el ferrocarril, sapigueu que també tenen aquest enamorament amb el nostre art medieval.
1: Per què creus que enamora tant aquest art en concret? Què és el que té que atrapar?
0: Jo crec que el romànic, com he dit en altres ocasions, el subconscient col·lectiu català l'associa a la identitat per molts motius, perquè la seva aparició històrica va lligada a l'aparició també de Catalunya, la independització dels comtats catalans respecte a la monarquia franca, més o menys doncs, al segle XI aproximadament. Però també, sobretot, perquè fa 200 anys la generació dels modernistes, diguem, de Domènec i Montaner, de Puig i Cadafalch, que eren també els precursors del catalanisme polític i de la mancomunitat, es van arremangar, per dir-ho així, i es van posar a recuperar tot el patrimoni romànic, especialment perquè no marxés a l'estranger, sobretot els conjunts murals, etc, etc. Això ha fet que tinguem una sensació de, com t'ho diria, d'una certa responsabilitat, d'una custòdia especial sobre aquest patrimoni, que no ens el prenguin, que és una cosa que és molt comú tant a Catalunya com a nació, com també als pobles respecte als museus, siguin de Barcelona, de Madrid o de París. Una certa malfiança que trobareu també en aquest llibre, molt simpàtica a vegades, de dir, ostres, que no ens toquin això, perquè no deixen de ser com tòtems que relacionem molt, molt amb la nostra identitat. Tot i que el romànic sabem que és un estil internacional, és el primer estil medieval global, però mira, les circumstàncies han volgut que a Catalunya li tinguem una estima especial i ens el sentim ben nostre.
1: En aquest cas, no només has parlat d'aquest art romànic, evidentment, doncs, vertebra el llibre, però ara ho explicava, estàs fixat molt com en les històries humanes que hi ha darrere d'això, no? Per què?
0: Per canviar, perquè el primer llibre, amb ulls de romànic, si heu tingut ocasió de fullejar-lo, era un assaig introductori per tots els públics a través de la temàtica del romànic. Parlava, doncs, per exemple, de com és l'experiència dels espais del romànic, de l'arquitectura, què és, com et sents quan entres en un claustre i què simbolitza aquests espais arquitectònics, o com són les Mare de Déus, o com es representa el dolor i la mort. I tenia ganes, ja que jo sóc periodista de professió, de portar una mica a aquest altre terreny i més a la crònica, al reportatge, a l'entrevista, que és una mica els gèneres que predominen més en aquest segon llibre i que busca aquesta altra mirada. Si el primer era una introducció molt, molt òptica, molt dels ulls, i per això és amb ulls de romànic, molt d'aterrar, doncs tocats pel romànic, com el seu mateix nom indica, apel·la molt a l'experiència concreta, humana, de moltes persones, ja siguin veïns anònims, ja siguin restauradors, químics, artistes, campaners, que per exemple viuen dins del romànic, o gent que viu en masies pràcticament adossades a esglésies romàniques, gent de tota mena que tenen doncs, aquest denominador comú, que és aquesta relació tan íntima amb el romànic.
1: D'alguna forma creus que, ja saps que aquí ets agrada sempre escombrar cap a casa, d'alguna forma creus que hi ha Sant Boi en aquest llibre?
0: Home, ja vas Llobregat molt, eh? T'he comentat que hi ha un capítol dedicat al Prat de Llobregat, que de fet, quan he anat allà arriscant-me una mica, sempre he tret pit de que formava part de Sant Boi antigament, i de fet, quan va desaparèixer l'ermita on hi havia aquest Sant Pau que van amagar durant segles en una casa del Prat, doncs en aquell moment era Sant Boi. Per tant, sí, indirectament podem dir que Sant Boi és present, i el Baix Llobregat, déu-n'hi-do, perquè apareix Molins de Rei amb el Miquel Païssa, aquest senyor que et comentava, que és un fotògraf i un maquetista tot terreny de l'art romànic, i fins i tot, això ja és molt friqui i és molt per millennials que ens puguin estar escoltant, Catalunya en miniatura, Torrelles de Llobregat, que no sé si és un lloc que continua estant molt de moda o no, però per mi jo l'associo molt a la meva infantesa. Era un dels llocs que em feia més il·lusió anar a veure quan era petit, aquella representació doncs de tot un país, en miniatura, amb maquetes, i he volgut saber, d'una manera una mica bé, doncs, excèntrica per part meva, com es fan les maquetes, especialment les del romànic, i quines peculiaritats té.

0: És a dir, quin procés segueixen per fer les fotografies als monuments, amb quins materials es fan aquestes maquetes, com és tota aquesta feina d'arquitecte en petit, en XXS, no? Com és, m'explica el David Roa, que és un dels maquetistes del parc. Per tant, déu-n'hi-do la presència del Llobregat, del Baix Llobregat, en aquest llibre, sí, sí.
1: Som una ciutat privilegiada, també, en el sentit de parlar el romànic.
0: Bé, doncs mira, jo he vingut a néixer a un lloc que molt de romànic no tenim, però sí que, com sabeu, doncs, m'agrada recordar que la nostra església parroquial de Sant Baldiri, a part de ser la que a mi sempre em recorda que arribo a casa, i suposo que us passa a molts, per exemple, quan veníem del poble dels meus avis, d'Urdal, recordo venint per l'antiga carretera de Sant Vicenç, quan vèiem el campanar al fons, aquesta església barroca, que per mi també és encisadora, era ja som a casa. I això succeeix també amb molts personatges del llibre, que viuen molt identificats amb la seva església, amb la seva Mare de Déu, amb la seva talla. Per tant, home, sí, a Sant Baldiri no només és una gran església barroca que a mi m'enamora i que li faig fotos constantment, perquè tinc la sort de veure-la des de casa i de veure sortir el sol, sinó que també, com us he explicat moltes vegades, té ben visibles alguns vestigis romànics, de les seves antigues capelles, i que ens ensenya això, que els edificis s'anaven fent per capes i que era molt comú utilitzar la nau romànica o la nau gòtica per construir-hi al damunt i, per tant, anar fent pedaços, des del que havia estat unes antigues termes romanes, un temple vinculat a uns banys termals, fins a aquesta església meravellosa del segle XVIII que tenim avui en dia.
1: Diries que és un llibre escrit per introduir a la gent dins el romànic o per la gent que ja és una mica entesa, que ja està al nivell de friquisme, diguéssim, que pugui gaudir d'aquestes històries humanes que hi ha darrere?
0: Home, per friquisme sentimental, potser sí que és per gent que li agradi molt el romànic, en aquest sentit de pell, no en el sentit acadèmic, perquè no és el meu tarannà, ni ho busco, ni podria, perquè sempre recordo que no sóc historiador ni acadèmic, em dedico a la divulgació d'una manera autodidacta, sóc periodista, però sí que apel·lo una mica a aquesta... Bé, a gent que sigui aficionada al romànic, i sí que plantejo, et podria dir jo, una doble trampa aquí. Parlo del MacGuffin. No sé si esteu familiaritzats amb aquest concepte del cinema de Hitchcock, que ell el va batejar d'aquesta manera tan peculiar, que és aquell objecte aparentment trivial, que pot ser una maleta de bitllets, una bomba, el que sigui, que fa accionar la història, tot i no ser a vegades l'element principal, no? És l'excusa que fa que tot es mogui. Doncs veureu que d'una banda aquí el romànic és aquest MacGuffin, que fa que expliquem al seu voltant històries humanes, de vegades històries dramàtiques, fins i tot, de retalls de vides personals, memòries de la Guerra Civil, o també pot ser vist al revés, que totes aquestes històries siguin, al cap i a la fi, per l'amant de l'art medieval, una mena de gran pretext o de gran escenari o de gran atrezzo per acabar parlant de l'obra d'art romànica. D'una manera, això sí, poc trillada en aquest sentit, perquè vaig, com et deia, doncs a través de la crònica, de l'entrevista, del reportatge personal, i no tant de l'article acadèmic o historiogràfic pur i dur.
1: Deies que l'altre llibre també és molt diferent, més visual, més del romànic com a tal, no? Una introducció que té un punt potser una mica més teòric, menys humà, com ara explicaves. Quin llibre t'ha deixat més ple després d'escriure'l?
0: Doncs mira, jo estic molt content de l'elaboració d'aquest segon llibre, de tot el procés que m'ha comportat Tocats pel romànic, perquè, com deies, a diferència del primer, ha involucrat a altres persones i m'ha permès, doncs, entre altres coses, viatjar molt més per Catalunya, per anar a parlar amb aquestes persones i tenir moltes converses. És a dir, que hi ha molta gent en aquest llibre, a diferència de l'anterior, on, bé, hi havia Mare de Déu, serafins i Cristos en majestat, però aquí hi ha hagut molta més experiència humana, també per mi. També el que jo he viscut durant mesos, jo sóc una persona que més aviat em faig, en aquest cas, els llibres a sobre i tot el que faig, sóc una mica impacient, i ha sigut un exercici aquest una mica més d'aturar-me una mica més, perquè doncs saps que el dia tal has quedat amb l'últim campaner de Sant Romà de Sau, el campanar enfonsat, i ha de ser aquell dia i n'has de parlar amb calma.
1: Clar, com és amb gent, no pots anar tu sol, i per tant has de condicionar-te calendaris.
0: Totalment, totalment. I veure una mica, fer-te una idea d'aquest, això que a vegades s'anomena rere país, o moltes comarques centrals de Catalunya que apareixen reflectides en aquest llibre i que moltes vegades, malauradament, no són protagonistes de l'actualitat o de la crònica cultural. Penso, per exemple, en Cardona, que té aquesta magnífica església del Castell, de Sant Vicenç de Cardona, una de les més maques i més perfectes del romànic, que us recomano visitar, i que va ser ni més ni menys que sacsejada per Orson Welles als anys 60, amb el rodatge de la pel·lícula Campanades a mitjanit. Doncs bé, veureu a Tocats pel Romànic, que és molt divertit, com els vilatans, alguns dels quals recorden aquell rodatge que va posar-ho tot potes en l'aire, es comparen doncs, la Catalunya actual i la Cardona actual i el Bages actual amb el que era als anys 60, pràcticament amb moltes necessitats d'asfaltatge, de serveis bàsics, i també què és el que es portava en aquella època, quines revistes llegien les nenes, els nens, els adolescents, i què els hi va suposar que algú, com un gegant de Hollywood i de la ràdio, com Orson Welles, el que ens va intentar convèncer que venien els marcians, i ens ho vam creure, arribés allà, i a més amb tot d'exigències draconianes, no? Porteu-me whisky White Horse, porteu-me... Vull un casino amb piscina, vull trucar als Estats Units i que em passin la trucada allà, quan sabem que en aquella època havien de ser uns dies perquè et passessin la trucada. Doncs com devia ser, m'agradaria mirar pel forat d'un pany aquell rodatge d'Orson Welles amb aquella veu tan potent i que segur que imprimiria el seu caràcter i la seva voracitat, perquè sabem que li agradava molt la botifarra catalana.
1: Si haguessis de convèncer algú amb una frase perquè es llegís aquest llibre, quina seria?
0: Doncs mira, el plaer de sentir històries dels altres, perquè per mi ho és molt, a mi m'encanta entrevistar, diria que és el que més m'agrada de la meva professió periodística, i que algú t'expliqui la seva vida amb calma i que es pugui obrir, com he tingut la sort que em succeeixi, no? I t'expliqui doncs, coses emocionants de la seva vida que potser, per les quals potser no li havien preguntat, i això també és bonic, no? Perquè són històries relacionades amb l'art, amb el patrimoni, de vegades amb la simbologia religiosa, que potser formen part de les memòries de la gent, però no han estat en primera línia, no? No han estat protagonistes, perquè com a molt doncs ens posem a discutir de sixena durant unes setmanes, o no sé, del que sigui, però no baixem aquest detall de com l'obra d'art sempre és més que una obra d'art. I el romànic en això és totalment paradigmàtic. Té moltes capes, té capes de devoció, d'espiritualitat, però també d'estètica, relacionats amb la història, amb la identitat de les famílies i dels pobles, per tant... Jo crec que és un art que té moltíssimes coses per atrapar-nos.
1: És Tocats pel Romànic, ara ho diré, de Joan Pau Vinarejos, que avui també ens presenta gent de carrer. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
0: A vosaltres, salut i romànic.
1: Una pausa i seguim. Fins ara.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 7:32, moment
1: del Team ready to celebrate. They've done it. Spain have made history, back to back under 18 women's Eurobasket champions.
0: Avui parlem de la santboiana Shailande, que s'ha proclamat campiona europea sub-18 aquest estiu. Ho ha fet en una exhibició a la final davant de França, a la que van superar 82-46, sumant el segon títol consecutiu per la selecció espanyola en aquesta categoria. Però no ha sigut l'únic títol que ha guanyat. La Shaila, a més, venia a ser campiona europea sub-20 l'estiu passat i també acumula un bronze a l'europeu sub-16 i al mundial sub-19. I ara, des de fa uns mesos, juga a bàsquet universitari als Wildcats, a la Universitat de Kansas City. Una gran carrera amb només 18 anys dintre del món del bàsquet, un esport que la ciutat de Sant Boi coneix bastant. Avui parlem amb la Shaila Ende.

0: Passa un minut a 3:15 de la tarda, a punt d'arribar al final de Gent de Carrer, però avui abans volem parlar d'un projecte que va començar des de l'autogestió, amb platós improvisats i també molta vocació, i que ara fa un pas important, entrant a formar part d'un nou projecte de BTV, a més, un projecte que ara veurem que té també segell Sembullà. Parlem de Sonades, una comunitat i també un podcast dedicat a descobrir i donar veu a la música dels territoris de parla catalana. Per conèixer millor aquest salt i també com està la creació de contingut musical en català, saludem ara mateix als estudis de Ràdio Sembullà, els donem també la benvinguda a la Marina Francisco. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, què tal?
0: Una de les dues components de Sonades, l'altra la Sol Alsina. Què tal, com estàs?
2: Hola, molt bé.
0: Benvinguda, gent de carrer, en aquest cas Sol Alsina, sembullana.
2: Sí, del mateix carrer, de fet.
0: Del mateix carrer d'aquí de la ràdio?
2: Passo cada dia per davant. Sí, carrer Jaume I.
0: Doncs estrany que no t'hagin vist, perquè aquí tenim un bride i ho veiem tot.
2: Jo us veig.
0: Com diem, nova temporada, i nova temporada amb novetats. Què és el que ens podeu explicar?
1: Molts canvis. Han vingut... Bueno, estan venint convidades molt xules. Veníem de convidades també molt xules, però ara... Sobretot perquè tenim el segell de BTV al darrere, ens fan una miqueta més de cas.
2: I perquè són divertidíssimes.
1: Sí, són divertides i punt.
0: Per tant, la novetat és això, que aquesta temporada, ara ho estàvem explicant en la introducció, formareu part també d'alguna forma de BTV amb un nou projecte que s'està creant també des de BTV. Com és això?
1: Doncs sí, ara BTV volen apostar també com per passar a altres plataformes, fer-se una miqueta més digitals, i han apostat per un equip jove, que està integrat per nosaltres i altres creadores de contingut i podcasters, així que molt contentes de formar part d'Adam, que és com es diu.
0: Aquest només una mica provocació, potser?
1: No se'ns permet dominar sobre els teus temes.
2: Exacte, ja se'ns ha cancel·lat un cop, no tornarem a...
1: No tornarem a ser cancel·lades.
0: Hi ha una altra plataforma, una altra televisió, una altra que es diu Som Eva, no? I potser tenia alguna cosa a veure.
1: Ni confirmo ni desmiento.
0: Adam, per tant, que es crec que des de BTV vosaltres hi formareu part d'alguna manera. Com va ser això? És a dir, com es va donar aquest moment? Si us pot posar vosaltres en contacte, us va arribar des de part de BTV, com va ser això?
1: Si Sonades tenim una cosa, és que som unes pesades de nassos, o sigui, som terriblement pesades. I amb la Núria Ferrer, que és la jefa de podcast de BTV, ja feia temps que la perseguíem, així que no vam poder evitar pues això, anar insistint dia rere dia, no de manera tan assetjadora, no, però durant molt de temps...
0: Dia sí, dia no, potser.
1: Sí, en plan, un mes, ai, què tal, Núria? Un altre mes, bueno, què tal? I llavors al final ens van dir, mireu, veniu i us presento el nou projecte de jove que tenim aquí a la casa i que podem doncs fer-vos en cabra. Sí.
2: I aquí estem. Mira, al final s'ha aconseguit.
0: En aquest cas, també, si no vaig malament, ara m'ho expliqueu, però ha tingut alguna cosa a veure, en el cas d'aquest projecte en concret, també, la Casa de la Creació. En quin sentit ho ha impulsat, també?
1: Nosaltres, realment, si podem ser sinceres, no se'ns ha informat de gaire, sabem que està vinculat BTV amb la Casa de la Creació. Però, simplement, sabem això. Hem vist el logo al final del dossier, però no sabem res més.
0: Nova temporada, dèieu que hi hauria moltes convidades també de molt de nivell. Si haguéssiu d'explicar el vostre podcast a algú que no el coneix fins ara o que encara no hi havia arribat, com l'explicaríeu?
2: Doncs és un podcast així una mica entre petardeo, una mica de pedanteria també, podríem dir, no?
1: 100%.
2: Una mica. Sí. Que les converses amb els artistes són més com una conversa amb les teves amigues, no?, d'anar a prendre un cafè i pràcticament s'obliden de que estan fent promo, de que hem de promocionar alguna cosa.
1: Exacte, els hem ja de recordar nosaltres, sí, perquè ens mira malament les discogràfiques, en plan...
2: Sí, se'ls està passant, això.
1: Sí.
2: Ja podem dir que el primer episodi el vam gravar fa poc i sortirà l'1 d'octubre.
1: Ni oblid ni perdó.
2: Exacte. Amb Maria Jaume.
1: Yeah.
0: Maria Jaume.
2: Que és ja nom gran i els que venen. Els que venen, que no podem dir-los, però podem dir que tocaran a la Mercè.
1: Alguns.
2: Ah. Alguns.
0: Què tal, Maria Jaume?
2: Perfecte.
1: Exacte. Total. No. Sí. O sigui, va ser supersimpàtica, supericònica. O sigui, de fet, en plan... Bueno, és que vam estar xerrant com si fóssim amigues de tota la vida.
2: Sí,
1: de
2: bueno,
1: fet,
2: ens ho va dir.
1: De fet, la discogràfica, escrivim per WhatsApp en plan... Tia, que no ha dit res de la promo, en plan... Corre. I jo... I què tens? De concerts?
2: Exacte. Sí, però molt, molt divertida.
1: Sí.
0: Sí, que una mica d'això, d'arribar allà, oblidar-te una mica de tot...
1: i descobrir l'artista d'una altra manera. Exacte. O sigui, al final nosaltres ja coneixem la música de l'artista i ens podem imaginar una miqueta d'on venen els traumes pels quals fan les cançons i llavors pues, simplement li donem com una altra narrativa. De fet, la Sol té una secció que és la fumada i que va de relacionar, doncs... Bueno,
2: sí, bueno, que això bàsicament surt de que jo faig vídeos de cinema, o sigui, jo a part soc com creadora de contingut, es podria dir, i faig vídeos sobre cinema i vaig dir, pues, una manera d'introduir el cinema, bàsicament connectant la música a l'artista amb pel·lícules o, bueno, ja veurem més endavant, potser també cultura pop, internet, no? Moltes hores al mòbil, i acaba sent una fumada, llavors, pues, sí. Aquí el nom. Però de moment va sortir molt bé amb la Maria Jaume, li va encantar, està molt d'acord.
0: Això és el que us va dir?
2: Bueno... Vam compartir moltes referències cinematogràfiques,
1: sí.
2: Que li anava dient les pel·lis i deia, oh, aquesta m'encanta.
1: Que jo hi havia algunes que jo no les pillava.
2: Sí, molt Letterboxd, tal.
1: Però estàveu com molt, vosaltres, en el mateix nínxol.
2: Sí,
1: plan...
2: no, perquè és un nínxol totalment. O sigui, el podcast és com que podem parlar de Bob Dylan, podem parlar de la Taylor Swift, de la Carrie Bradshaw, de Twin Peaks, de tot.
1: Sí.
2: De tot.
0: Del que faci falta.
2: Com
0: seleccioneu el perfil d'artistes? Ara parlàveu de Maria Jaume, però quins artistes us interessen a l'hora de portar-los?
1: O sigui, al final nosaltres també venim de un camí de treballar amb emergents. La temporada passada la vam com titular Emergents en Emergència, perquè al final nosaltres també ens dediquem a la indústria musical, treballem com a comunicadores dins de la indústria i creiem que és molt important també reivindicar aquesta figura. Ara, per aconseguir més visibilitat, donat que som un podcast que ara no està començant, però no som, bueno, no es coneix ni el Tato, pues això, intentem comportar gent que pugui incentivar que la gent ens vulgui escoltar a nosaltres de, ai, calla, que vam portar la Maria Jaume, bueno, i ai, mira el següent, a veure què tal. Però sí que tenim com altra part a xarxes socials de reportatges així que volem com seguir promocionant a totes les artistes emergents que convivim amb elles.
2: I al final també que compartim valors similars, bueno, que també òbviament ens agradi, no?
1: Sí, exacte.
2: I sí, bueno, i també ho fem a partir de temes que proposem. O sigui, la Maria Jaume era com de ser una intensa i el nonxalantisme i tot això. I bueno, a partir d'aquí pues, seleccionem també una
0: mica. Clar, entenc que el tema... o sigui, reformulo la pregunta. Primer el tema o primer el convidat o convidada?
2: Depèn, no?
1: Sí.
2: Una mica.
1: O sigui, per exemple, hi ha alguns episodis en directe que primer tenim el tema i perquè se'ns ha com a marcat dins d'un programa de, jo que sé, un centre cívic. I llavors hem de, doncs, estar dins d'aquesta temàtica. Llavors pensem una sèrie de convidades que puguin servir-nos per això. Aquesta temporada estem tirant més de convidades, primer, per el que seria el podcast oficial quinzenal a BTV, estem tirant més de convidades i de producció que no pas de guió. I el guió surt en plan, pues, amb les noies perfectes de l'equip de guió.
2: Sí, surt molt fàcil.
0: Parlàveu ara del perfil de convidat, de convidada que hi ha, però abans també estàvem parlant, a l'inici de tot, que explicàvem també en introducció, com havíeu començat, doncs, platós més improvisats, també ho dèiem, una cosa que comença com més autoproduïda, més petita i que a poc es va fent gran. Com es veurà aquest podcast? Més enllà del contingut, que crec que més o menys ha quedat clar, com serà el podcast com a tal? Com es veurà?
2: Com es veurà?
1: A nivell de plataformes?
2: A nivell visual.
0: A part de plataformes, en el sentit de que dèieu que havia evolucionat també en el sentit del plató, d'on es grava, de com, de la qualitat, com es veurà això?
2: Vale.
1: Ah, bueno, o sigui, primer de tot, clar, a veure, nosaltres veníem de fer-ho en un estudi de ràdio que tenia un total de 0% de gràcia, les parets eren taronges i estimo a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, però era molt lleig, en plan, extremadament lleig, els estimo, sí. I ells saben que jo els he dit que el plató és lleig a l'estudi. Després vam passar a fer-ho com a un plató d'un set de no sé què dins de la mateixa facultat, i ens havíem de posar nosaltres, pues, que si la taula, els micros, la càmera, el foco, no sé què, i érem tres persones en aquell moment i era com molta autogestió, molt cutre, i de sobte descobrir que no havies ni donat play a la gravadora i s'havia marxat el convidat.
0: Això havia passat?
1: I m'agradaria dir que poques vegades, però no van ser poques, un parell, diguéssim.
0: O sigui, va haver-hi dos convidats que els veu entrevistar i que quan va acabar l'entrevista no s'havia gravat el so.
1: No, però hi havia l'àudio de la càmera, perquè aquí una no és tonta. Llavors, millorant les qualitats d'àudio es va poder fer. Sí, sí. Però veníem de precarietat i molta autogestió, perquè al final la persona que feia guió estava fent també producció, també estava locutant i estava fent gravadora, en plan.
2: Sí, aquí totes fem de tot. Bueno, sí. Ara m'he ampliat una mica l'equip, però al principi era més, bueno, pel que m'ha dit la Marina.
1: Vicent?
0: Justament el que anava a preguntar, ara, amb aquest canvi, com és l'equip? Quantes persones hi ha treballant aquí?
2: Doncs hi ha dues persones que són de l'equip com més tècnic de so i de vídeo, el Sergi i l'Anna. Després tenim a la nostra guionista perfecta, la Marina Ribas, la nostra Ofèlia Carbonell,
1: total,
2: com de la
1: 100%.
2: Turra. Sí, és perfecta.
1: Literalment fa unes editorials d'Ofèlia Carbonell.
2: Sí, sí, sí, sí. Després tenim a la Martina i a la Marina, que són com les que més presenten el programa i com les que tenen les seccions principals. La Martina amb el a Putogàs, que és de novetats de musicals de la setmana, bueno, del mes. I després estic jo, no?
1: Hell yes.
2: Que tinc aquesta secció i també a vegades intervinc en el podcast. Bueno, en la secció més de debat i de xerrar.
1: Exacte.
0: Uh-huh. Abans m'explicau com es veuria en el sentit estèticament, però en el sentit pràctic.
2: Sí.
0: On podrem, això és important. Ah, on podrem trobar aquest programa a partir d'ara amb aquests canvis?
2: El canal de YouTube d'Adam,
1: sí,
2: que està com compartit amb el de Sonades, no?
1: Sí.
2: I estem lluitant amb Spotify, que hem, bueno, sí, sí, estem tenint bastants problemes
0: amb Spotify.
2: Pel tema de la música.
1: O sigui, nosaltres portem 3 anys publicant a Spotify, 3 anys fotent a saco de música amb copyright i de tot que ho podem fer, perquè dreta cita, no sé què, i crítica i tal. Però ara hem migrat tot el contingut a Spotify i Spotify ha fet... No, en plan, ara ja no, i jo, vale. Llavors ens està bloquejant com tots els episodis. I ara estem en lluita,
2: sí,
1: fent disclaimings.
2: Sí, no hem pogut publicar el pilot, però bueno.
1: O sigui, publicat està, però està bloquejat.
2: Sí, exacte.
1: Va veure la llum i va marxar.
2: Per tant, recomanem YouTube.
0: Per tant, YouTube.
2: Sí,
0: espai segur,
2: i xarxes, a xarxes estem molt actives i anem penjant també els clips de tant el, bueno, el perfil d'Adam,
1: sí,
2: Adam Barcelona BCN, i les Sonades, nosaltres.
1: Que també, o sigui... A l'episodi de demà i el de la setmana següent i ja tota la resta ja estaran disponibles a través de Spotify, perquè ja no hi haurà cançons. Sí,
2: vale.
1: És més trist, però ficarem ara efectes de sonido i tal. Ho millorarem, ho prometem.
0: Última pregunta. Aprofitem ja que estàs aquí amb nosaltres. Creus que hi ha algú de Sant Boi en aquest programa que feu? Respira Sant Boi d'alguna manera, diria.
2: Sant Boi, bueno... Home, vull creure que sí, la veritat.
1: O sigui, literalment, el programa podria ser la teva habitació.
2: Això és cert, això és cert. Jo estic com a directora d'art, llavors, pues, alguna influència hi ha, no? Alguna cosa, alguna referència a Sant Boi portaré, algun got de festa major, qui sap. Però bueno, el baix jo està present, està present.
0: Doncs estarem molt atents a aquesta nova temporada de Sonades, que tindrà aquest canvi, que a partir d'ara estarà en aquest projecte d'Adam. Dins de BTV es podrà veure a través del seu canal de YouTube i també el vostre, tal com ara ens explicàveu. Marina Francisco, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Avui per venir a Gent de Carrer. I Sol Alsina, també moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Avui per visitar-nos. Nosaltres acabem aquí el programa. Som

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatiu local, edició vespre.
2: Bona tarda, us saludem en una nova edició dels informatius vespre, avui amb la notícia de que sembla iniciar-se el programa Regenera, que podria millorar l'accés a l'habitatge a Sant Boi. Fet que donarà feina al govern, farà partícip també Esquerra Republicana, qui va presentar la mesura i que ha posat en alerta l'Assemblea d'Habitatge de Sant Boi, que també vol dir la seva. Avui és dimecres 23 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia punt per punt. El govern català posarà en marxa el programa Regenera, un pla destinat a rehabilitar habitatges degradats i recuperar pisos que actualment estan en desús. I una de les ciutats beneficiades seria Sant Boi. El principal repte serà aconseguir que aquests diners es tradueixin realment en obres. Les comunitats de propietaris hauran de superar obstacles econòmics, tècnics i administratius, i la línia de crèdit de l'ICF dependrà també que decideixin assumir aquests préstecs. Per tant, el primer gran examen del programa Regenera arribarà quan es publiquin les convocatòries i es conegui quants dels 255 milions previstos cada any s'han acabat executant. A Sant Boi, la regidora Maria València reconeix a gent de carrer que encara és d'hora per valorar el possible impacte d'aquest pla Regenera, però celebra la iniciativa.
3: La rehabilitació és bàsica per fer una política d'habitatge responsable, eficient i que no deixi ningú enrere. És imprescindible construir nou habitatge que sigui assequible, però és també rehabilitar el parc ja existent, que moltes vegades ja està molt envellit en alguns barris i necessita actuacions de rehabilitació.
2: El pla el va presentar la consellera Sílvia Paneque amb Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de la Generalitat. És Jaume Sanz, portaveu d'Esquerra Sant Boi.
4: La nostra posició va en la línia de donar suport a aquest pla Regenera. I tot i que la rehabilitació d'habitatges i la construcció d'habitatges no és una competència exclusivament municipal, però el govern disposa d'un pressupost propi, el govern pot fer algunes coses en aquest sentit, com deia, i donar-li prioritat, no? No podem deixar tota la responsabilitat de les convocatòries i aportacions només en altres entitats.
2: Des de l'Assemblea per l'Habitatge de Sant Boi es veu aquesta mesura amb escepticisme.
5: Des de l'Assemblea per un Habitatge Digne de Sant Boi rebem aquesta notícia amb un cert desinterès, sincerament. Aquest programa Regenera que anunciava Bombo i Platillo la consellera Paneque s'ha d'analitzar en lupa. Ens estan venent 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges com si fos la panacea. I és cert, necessitem rehabilitar el parc d'habitatge envellit que tenim a Catalunya. L'Assemblea no està en contra d'això. L'Assemblea està en contra de que aquesta sigui la mesura estrella del govern.
2: Més coses, l'Assemblea Educativa reactiva i convoca una nova trobada participativa amb els treballadors de l'educació Sant Boi. Consistirà en una assemblea presencial a l'Escola Benviure, demà dijous 24 de setembre, a 6:15. Escoltem Noé Serrano, membre de l'assemblea, en declaracions a Gent de Carrer.
6: Comencem el curs amb aquesta trobada que tindrà lloc demà a l'Escola Benviure, a 6:15 de la tarda, amb l'objectiu de donar continuïtat a la tasca que vam iniciar el curs anterior, no? Tenim aquesta voluntat de fer xarxa, d'escoltar i treballar conjuntament.
2: L'objectiu és coordinar accions als centres educatius de Sant Boi i posar en comú els acords presos a les assemblees dels diferents centres. Tot plegat s'acusa per l'activació de més protestes generals. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. I a Sant Boi, des de fa uns mesos, els cinemes Can Castellet tenen una nova empresa gestora, Cinemes Assigec Sant Boi, una nova societat creada expressament per la gestió. Està formada per Josep Vilella i Albert Vilà, dos professionals que ja coneixen de prop l'equipament i el sector del cinema. La concessió és, inicialment, per un any, confirmant que encara no han començat les conversacions per continuar el projecte. Aquest projecte preveu també ampliar considerablement l'activitat. Es passarà de prop de les 1.500 sessions anuals cap a unes 4.500, amb obertura 6 dies a la setmana. El Josep Vilella explica a Gent de Carrer que s'han hagut de solventar problemes amb la qualitat del so i de la imatge a les 5 sales, renovat processadors, altaveus, per fer una experiència a l'alçada, amb la dificultat afegida d'haver de fer-ho a l'agost.
7: de petit la meva família portava aquests cines. De fet, va haver-hi una temporada durant 4 o 5 mesos vaig estar programant l'Ateneu Familiar, que això molt poca gent ho sap. La societat nostra és ASIGEC. ASIGEC vol dir Assessorament i Gestió de Cinemes. Aquesta és la societat que es va crear-se fa 16 anys per programar aquest cine. I quan s'agafa i es diu, ojo, que ara passem a exhibició, ara passem a ser nosaltres els exhibidors. Hem creat aquesta altra societat nova, però creiem que el nom de la societat tenia que portar el nom de Sant Boi.
2: Pel que fa a la programació, es mantindrà el cinema comercial i familiar, però reforçaran les pel·lícules en versió original, en català, i també el cinema independent, europeu i d'autor. I una altra qüestió destacada, tota la plantilla actual es manté, ja que els treballadors són subrogats per la nova concessionària. L'empresa desitja que la forta inversió retorni en projectes com Cine Top Senior, amb preus populars per a persones grans tots els dimarts.
7: Tu fas pagar el preu d'una entrada perquè la gent tingui una experiència, vale? El cine, heu de pensar, el cine no morirà mai, perquè el cine és l'acte social per excel·lència. L'Albert i jo no ens podem permetre tindre un cine en el qual tu no sentis això. Tu no pots veure l'Odissea amb unes condicions que no són les que pertanyen, perquè llavors estàs llançant a la gent fora del cine, estàs fent que la gent perdi l'interès.
2: Els treballadors confirmen a l'emissora que, en principi, el canvi d'empresa gestora no ha afectat el planter, especialment pel que fa a mantenir la quantitat de treballadors en actiu. I fins al 30 de setembre es poden presentar candidatures per optar als 300 Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Aquests premis neixen el 1999 amb motiu del 25è aniversari de la fundació del centre. Tenen la voluntat de donar a conèixer projectes innovadors que porten valor a la comarca i fer-los un reconeixement públic. Les candidatures es poden presentar de dues formes: candidatures col·lectives, com experiències culturals, socials, ecològiques o econòmiques, i candidatures individuals per a persones que es mereixen un reconeixement en qualsevol àmbit. S'atorgaran 12 premis de caràcter col·lectiu i 6 individual. Com dèiem, aquests premis els atorga el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i enguany es lliuren a l'Auditori de Cornellà el 20 de novembre. L'única gala que es va celebrar a Sant Boi va ser la tercera edició l'any 2003, amb guardonats diversos com en Miquel Armengol, fundador i director de Ràdio Molins durant gairebé 2 dècades, o la Fundació Domicília, que realitzaven cursos formatius o ajudaven persones grans ajudant a col·lectius vulnerables. Per exemple, a la darrera edició, el Festival del Teu de Sant Boi va ser premiat amb la categoria d'Experiències Culturals. Ho analitzem tot plegat amb la Conxita Sánchez, que és responsable dels premis. Conxita, bona tarda, què tal?
8: Hola, bona tarda.
2: Comencem fil per randa, et faig la primera pregunta. Et volíem parlar una miqueta més de la història dels premis, com han evolucionat durant aquesta darrera dècada i quines han sigut o com han canviat les vostres prioritats a l'hora de premiar projectes o persones.
8: Aquests són uns premis que tenen una base participativa molt important i des del seu inici es van plantejar com un aparador on mostrar la potencialitat cultural que tenia el nostre territori. I per tant, se parteix, o el que fan diferent aquests premis és que es parteix d'un fet, que és la generositat i la complicitat que es produeix entre la gent, perquè aquests premis l'única cosa que no accepten són les autocandidatures, però el que promociona o el que es promociona amb aquests premis i s'anima la gent a que participi és a que miri al seu voltant i posi en valor allò que té al seu municipi, a la seva ciutat, al seu poble, al seu entorn professional, social, de convivència, etc. No? O sigui, que a vegades estem envoltats d'accions i de projectes o d'activitats que són realment novedoses i que són realment singulars i no s'acaben d'apreciar, no? I d'aquesta manera nosaltres, a través dels premis, volíem posar en valor aquest fet, no? I, de fet, en els seus orígens anàvem molt més central, se centrava molt més en aspectes com la música, molt concretament, la música, la literatura, l'escultura, la pintura, o sigui, anava molt centrat a aquestes arts tradicionals, no? Amb el pas del temps, una mica la idea de l'entitat, del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, va anar mirant cap a aquesta visió de la cultura, com jo dic sempre, és allò de fer el zoom, no? una mirada, un gran angular, on la cultura travessa la nostra vida quotidiana. La cultura ens impregna tot. Per tant, va haver-hi un moment que això va anar canviant, i en comptes d'anar a la concreció d'aquelles activitats artístiques, vam considerar la cultura transversal, i llavors vam iniciar el procés de les experiències, que és el que avui dia fem, no? O sigui, de fet, els premis són 12 premis col·lectiu i 6 premis individual, però s'emmarquen en uns àmbits que són les experiències culturals, les experiències socials, les experiències ecològiques i les experiències econòmiques. O sigui, per tant, van des de una activitat artística, passant per una activitat social d'una entitat de cura de persones grans o de joves, o a una activitat o a un projecte relacionat amb el medi ambient, amb la protecció de la natura, a una empresa que fa unes bones pràctiques i que innova en l'economia de la comarca. No sé si m'explico, però una mica, diguéssim que aquest és el traçat que ha tingut al llarg dels anys i en el que ens trobem en aquest moment, en aquestes quatre àmbits, quatre experiències, que és on te deia que hi ha aquests premis col·lectius, per tant, a entitats, institucions, etcètera, i els premis individuals, pues, a persones que han destacat i que també han aportat, han fet aportacions a l'esdevenir de la comarca. Sí. Després tenim tres premis que són singulars, no? Que un és, evidentment, pues, el municipi anfitrió, allà on anem a fer els premis, perquè, a més, bueno, no sé si això ho has comentat, però els premis roten, van, sí. Anem la fem en un municipi diferent. Aquest any la fem a Cornellà, i serà la gala, serà la que diem nosaltres, la nit de la cultura, el 20 de novembre, i són un dels premis l'otorga el municipi anfitrió a una entitat de la seva ciutat, i els altres dos, un l'otorga la Junta del Centre a alguna activitat, alguna acció, persona o col·lectiu de territoris de parla catalana, i un altre que és per votació popular, que aquest en els darrers anys, a proposta dels socis i sòcies i de la Junta, es fa un tàndem de dues persones reconegudes de la comarca, i llavors es posa a votació, i llavors hi ha un, crec que entre 8 i 10 dies, per votar aquestes persones, que se fa això per votació popular, i és la gent la que escolleix qui sortirà, qui serà el Baix Llobregatí o la Baix Llobregatina de l'any.
2: Ens parlaves d'una mirada transversal, no?, de trencar límits a l'hora de premiar la cultura. Sense anar més lluny, el 2025 es va premiar una creadora de contingut, la Croquera de Xocolata, a xarxes socials, una jove cuinera. Us arriba a passar, ara que heu trencat, entre cometes, tots els límits, que hi ha moltes persones que al Baix Llobregat fan creacions culturals molt interessants, que podrien tenir perfectament un premi, però que no arriben a considerar, potser, que fan una creació premiable? O sigui, heu hagut de començar a fer una difusió extra per dir, escolta, que aquesta feina que fas a nivell cultural és molt interessant i la volem premiar. No sé si és una possibilitat.
8: Bueno, a vegades passa, però a vegades, o sigui, passa no només ara que tu parlaves d'aquest últim premi, no?, de la influencer, que evidentment és un sector totalment nou per nosaltres també, no? O sigui, que va ser tota una sorpresa. Però és que moltes vegades ens costa molt detectar que allò que creem, allò que fem, allò que realment tingui reconeixement, no? Perquè trobes que a vegades arriben projectes que tu dius, ostres, això és maquíssim, és superinteressant, i en canvi, inclús la persona que lo proposa de manera, allò de, és que no estic segura si això estarà prou bé, no? Moltes vegades jo tinc la sensació, i a vegades així ho hem expressat, no?, que no som prou conscients del capital cultural d'innovació, el potencial que té el nostre territori, que té la nostra comarca, no són prou conscients, ni els posem prou en valor. Per això jo crec que els premis, i nosaltres defensem molt des de la nostra entitat aquests premis, perquè és el moment, és quan realment ens mirem i ens reconeixem i ens valorem. I tenim molt que aportar a aquest país. I som una comarca innovadora, treballadora i creativa. I crec que els premis ho posen de manifest.
2: Total, total. Amb tot sobre la taula, recordem que hi ha de marge fins al 30 de setembre per presentar candidatures. Només quedarà convidar la gent a fer-ho i explicar com fer-ho, si vols fer-ho tu mateixa. Es pot fer en línia, veritat?
8: Sí.

0: els promocionem fent reflexions, fent conferències i xerrades per diferents municipis. I cada any té un fil conductor. Fa dos anys va ser sobre el 50 aniversari de la nostra entitat. I enguany l'hem fet sobre la intel·ligència artificial. I llavors va venir el senyor Anton Costas a parlar-nos del contracte social i la intel·ligència artificial. I realment una conferència interessantíssima que vam fer en la vostra magnífica biblioteca. I llavors, bueno, ja ho vaig comentar allà i ho torno a reiterar, Sant Boi sempre ha estat capdavanter a l'hora de fer propostes, perquè a més les teniu, sou una ciutat molt dinàmica, molt activa, que teniu propostes molt interessants, que estic segura que és molt important que el conjunt del territori les conegui i les gaudeixi també.
1: Teniu tota la informació per les candidatures a la seva pàgina web. Ho hem analitzat amb la Conxita Sánchez, que és responsable d'aquests 300 premis de reconeixement cultural del Baix Obregat. Conxita, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies. Vinga, fins al 30 de setembre.
1: Més coses que Massaier ha acollit avui la segona donació de sang i plasma consecutiva en col·laboració amb el Banc de Sang, l'Ajuntament de Sant Boi i la Fundació Josep Carreras. S'ha pogut donar en franja de matí, de 10 a 2, i encara es dona des de les 5 fins les 9 en punt. Les sales del centre, la jornada de donació que es va viure ahir, es va omplir de donants atesos per professionals com la Cristina García, que és infermera.
2: Bueno, és important donar sang perquè la sang és un producte que es consumeix 1.000 bosses diàries arreu de tota Catalunya, i llavors nosaltres tenim la necessitat de cobrir aquesta necessitat de sang arreu dels hospitals públics i privats.
1: Durant els darrers dies a Sant Boi, també commemoració del Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, s'han programat activitats com una taula rodona amb donants, receptors o representants d'entitats, amb l'objectiu de trobar més donants, informar la població i ajudar que més persones puguin trobar un o una donant compatible. I aquest cap de setmana haurem d'estar especialment atents als talls de circulació a la ciutat i serà motiu de diferents activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera del Fonollà, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams, el tall serà totalment traduri la cursa. A més, entre 8:45 del matí i les 12 del migdia també hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Reis. Els talls afectaran carrers com Riera del Fonollar, Joventut, Aragó, General Prim i Segre, així com puntualment la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la Ronda Sant Ramon. I encara una tercera activitat que farà variar la circulació, la bicicletada, una passejada comarcal en bicicleta que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 del matí. I a Sant Boi, Ferrocarrils de la Generalitat farà treballs nocturns a l'estació durant el mes d'octubre. Aquestes obres serviran per substituir el paviment per a persones invidents del vestíbul. Per no afectar el servei ferroviari, els treballs es realitzaran les nits laborables. Aquestes actuacions, amb afectació acústica, seran del 4 al 16 d'octubre, tots dos dies inclosos. I avui és dimecres 23 de setembre i es commemora el Dia Internacional de la Bisexualitat. Sant Boi ho commemora aquest cap de setmana a partir de 11:45 del migdia. El dissabte, concretament, a les Muses, Espai Cultural, Casal Marianao, serà l'escenari de Be Happy, una proposta que combina un cinefòrum bisex amb la comèdia Visible, protagonitzada per monòlegs de persones migrants, xarnegues i bisexuals, segons comenta el cartell. L'entrada té un preu de 5 euros, amb consumició inclosa. Ens convida a anar-hi una de les organitzadores.
3: Bones, soc la Isa de les Muses, i us volia convidar a l'acte d'aquest dissabte, al Vermut Be Happy, un espai per celebrar la bisexualitat, donar-li veu i fer-la visible. I tot amb molt d'humor, música i un cinefòrum. Va, que més podem demanar? A passar un matí de dissabte i només per 5 euros d'entrada solidària. Us esperem a les Muses!
1: Sant Boi acull també aquest dissabte una caldereta benèfica per recaptar fons per la lluita contra l'Alzheimer. L'activitat tindrà lloc a les 2 del migdia als jardins de l'Ateneu Sant Boià i està organitzada per la FABAX, la Fundació Cuidando de Ti i la Unió Extremeña de Sant Boi en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer. La presidenta de la Unió Extremeña, Àngela Carrasco, explica per què participen en aquesta activitat.
4: És malauradament una de les malalties que la tenim molt propera i no n'hi ha tants recursos com necessitaríem per a aquest tipus de malalties. I l'acció del dissabte és per això, per investigar i per recolzar a les persones malaltes d'Alzheimer i els seus cuidadors. I per nosaltres és un plaer participar en tot això i donar un cop de mà amb aquestes entitats que dia a dia estan lluitant per un tema que malauradament ho podem tindre a qualsevol moment al costat.
1: Els tiquets es poden adquirir anticipadament.

0: Exactament a la seu de la Fabaix, al carrer Didac Priu, 10 a la Fundació Cuidando de Ti, al carrer Jaume I, número 79, i a la Unió Extremenya, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 161. I aquest dissabte Sant Boi es torna a omplir de rock, festa i activitats familiars amb una nova edició del Festival Carxofa Rock. La jornada començarà a les 11 del matí als Jardins de Can Torrents amb concerts familiars com el Punt Grossos, la música d'Unmuted, sessions de DJ Loops i la xaranga de la Colònia Güell. També hi haurà una paella popular a les 2 del migdia amb opció de carn i vegetariana. A partir de les 8 del vespre, la festa es traslladarà al Museu de Sant Boi, on actuaran Los Forasteritas, la Kane Band, Fanta i el Persianas i los Influencers Muertos, amb DJ Peco posant música entre els concerts. I aquest diumenge 27, Sant Boi torna a córrer per la investigació de la síndrome de Rett. La jornada inclourà curses de 5 i 10 quilòmetres i una caminada solidària. Totes les aportacions obtingudes a través de les inscripcions es destinaran íntegrament a projectes de recerca. Fati Vázquez, representant de les famílies Rett de Sant Boi.
1: Rett Race nace de querer hacer algo más, ¿no? Querer que se visibilizara el síndrome de Rett y sobre todo apostar por la investigación. Creemos que era la base de todo. La Unión Europea ha autorizado el primer medicamento específico para el síndrome de Rett. Esto sin investigación no se hubiera conseguido. Por eso estamos en un momento tan bueno, que hay que seguir. Y esto hay que aprovecharlo.
0: Des de l'organització destaquen que aquest avenç és fruit d'anys d'investigació, ja que la Rett Race ha recaptat més de 56.000 euros a les 8 edicions anteriors. La cursa serà aquest diumenge 27 de setembre al Constantí Miranda. Durant tot el matí hi haurà activitats infantils, pintacares, jocs esportius, una masterclass de zumba i actuacions de Tots Som Santboians, a més d'un servei de bar.
2: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, més victòries a la primera jornada de la temporada i coneixem la història de la Sheilander. Abans de repassar els resultats del cap de setmana i de la prèvia que se'ns ve de cara a demà, la Santboiana Sheilander, campiona europea sub-18 aquest estiu, atès als micròfons de Gent de Carrer, la jugadora de la selecció i veïna del barri de Vinyets, va guanyar l'europeu amb una exhibició a la final davant de França, a la que van superar 82-46, sumant el segon títol consecutiu per la selecció espanyola en aquesta categoria. La mateixa Sheila recorda els seus inicis jugant a bàsquet a Sant Boi.
3: Sí, empecé a jugar a bàsquet en l'escola York. Estuve creo que 2 años. Empecé con 8 años, creo. No me acuerdo mucho, la verdad, pero sí recuerdo pues salir del cole, ir corriendo a entrenar, estar allí con amigas y tal, pasármelo bien y nada. No era muy serio, la verdad. No sé si quería mi vida sin el básquet, la verdad, porque en todos mis tiempos libres pues sí que estoy o viendo básquet o haciendo algo que tenga haciendo algo que tenga que ver con el básquet, entonces ocupa una parte muy importante en mi vida.
0: Seguim repassant resultats del primer cap de setmana esportiu. A la tercera catalana, en futbol, la Penya Màlaga ha aconseguit una gran victòria en el debut de Marcel Pagès a la banqueta, imposant-se 5-2 a la parella davant del Sant Vicent dels Horts, sumant els primers 3 punts de la temporada. Explica com anà el partit el jugador Joel Lora.
4: La verdad que fue un buen partido. Al principio nos costó, la primera parte fue dura, porque, bueno, como era el primer partido de liga, nosotros veríamos motivados, pero ellos también. La segunda parte sí fuimos superiores. La primera fue más igualada, yo creo, tirando un poco para ellos. Nosotros tampoco fuimos muy bien, pero la segunda parte le dimos cuenta y fuimos muy superiores. Creo que nos viene bien esta victoria con bastantes goles a favor. Sí que es verdad que encajemos 2, pero bueno, primer partido, todo a mejorar y a seguir.
0: I el grup 11, el filial del Marianao Poblet, va empatar 1 al camp del Sant Vicenç dels Horts. Finalment, en aquesta categoria, també va guanyar el seu debut al Vinyets Molivell, que es va imposar 0-2 al camp de l'Atlètic Viladecans. Valora la victòria el jugador Leo Siboldi.
5: La verdad que muy contento por los 3 puntos que nos trajimos de casa. Un partido difícil donde nos tocó realmente trabajar muy duro. Gracias a Dios, el primer tiempo pudimos liquidar el partido con 2-0. Sí que en la segunda parte tuvimos también para poder seguir agrandando el marcador, pero bueno, quería felicitar a todos mis compañeros en la parte también técnica que han hecho un buen trabajo. Cada uno que entró dejó la vida y bueno, ahora pensar en lo que viene es partido a partido y ojalá que, bueno, que este inicio sea también lo mejor hasta el final.
0: I acabem amb el temps. Acabem aquest primer dia de tardor amb 23 graus i un cel molt serè, tot i que durant la nit tornaran a aparèixer alguns núvols alts. La temperatura continua baixant progressivament i de matinada se situarà al voltant d'uns 19 graus. Demà dijous, però, la calor torna a guanyar protagonisme. La temperatura pujarà ràpidament i arribarem de nou uns 30 graus al migdia i també durant les primeres hores de la tarda. Divendres encara tindrem valors molt semblants, amb una màxima també de 30 i una mínima de 20. Per tant, la tardor ha començat, però el termòmetre continua instal·lat en aquest mode d'estiu. Els pròxims dies mantindrem aquestes temperatures altes i, això sí, tampoc s'esperen precipitacions. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 23 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi de seguida, en qüestió de minut i mig, amb el Radiofonia. Nosaltres ens tornem a escoltar demà dijous, al punt de la una del migdia. Molt bon vespre de dimecres a tothom.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, altre cop des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. El proper 20 de setembre tenim una cita a Barcelona. La plataforma Aeroport ha organitzat una manifestació en protesta per l'ampliació de l'aeroport, ja que AENA té prevista una ampliació de la tercera pista, perquè sembla ser que la pressió del turisme a Barcelona i a Catalunya encara no és prou forta i es veu que encara podem assumir l'arribada de més i més gent cada any. I és que sobre l'ampliació no té cap mena de sentit en un context d'emergència climàtica com el que vivim, i fent-ho es destrueix i es posa en risc el delta del Llobregat i els seus aqüífers. Per fer aquesta ampliació cal expropiar i destruir la reserva natural de la Ricarda, que a sobre és un espai protegit. Tot i que hi ha hagut certs moviments que s'han anat fent des del govern, per sort, l'estany i els espais naturals de la Ricarda encara són de titularitat privada. I diem per sort, perquè si fossin públics, l'ampliació ja seria un fet fa molt de temps. Si us esteu preguntant què redimonis té això a veure amb la literatura, no marxeu encara, que de seguida hi arribem. Hi ha un gènere literari que té molt mala fama entre les elites literàries, però que sovint serveix per fer denúncia social i exposar temes que altres gèneres obvien. És la novel·la negra o criminal, de la qual ja n'hem parlat algunes vegades per aquí, i una de les reines del crim a casa nostra és la Laia Vilaseca, autora de novel·les tan populars com La noia del vestit blau o L'illa del silenci. I resulta que també ha decidit ambientar el seu últim llibre, L'udol de l'aigua, justament a aquest espai, al delta de Llobregat, on aquesta tota remodelació de l'aeroport està fent que es posi en risc. Tot i que la Laia canvia alguns noms i, per exemple, la Ricarda, la novel·la, es converteix en la reserva de la Ferrera, no deixa gaire dubtes de la localització de l'obra. Per parlar de la novel·la, de tot el que amaga i, per què no, també de la controvertida ampliació de l'aeroport, avui tenim amb nosaltres la Laia Vilaseca. Hola,
2: Hola,
0: Laia.
2: Hola, què tal?
1: Bé, amb la Laia hem coincidit un parell de vegades, amb la Laia Vilaseca, perquè...
0: Amb mi una mica més.
1: Unes quantes vegades no? Més. I l'últim cop va ser aquí mateix a Sant Boi, en una xerrada a la llibreria La Botiga, i allà vas comentar que els teus llibres sempre combinen alguna trama criminal amb la natura, no? És una norma de la casa. I m'agradaria saber com acabes amb el Delta del Llobregat com a escenari.
2: Doncs el que em passava a mi... Això va començar d'una manera molt orgànica, no? Amb La noia del vestit blau, perquè estava basada... Bueno, està basada en un lloc que és on jo passava els estius. Llavors, és un lloc real, però jo li vaig canviar el nom. I vaig fer el mapa, que ara torna a estar aquí també, no? Amb l'udol de l'aigua també he posat mapa. Després, amb Quan la neu es fon era un lloc real, i li vaig posar el nom que tenia, perquè com que no coneixia allà als Estats Units a ningú, no?, que em pogués posar en problemes, i tampoc parlava de coses com molt concretes, estava bé. A L'illa del silenci em va passar que volia natura. Clar, l'illa, això també es queda per molt de com et vagi, perquè L'illa del silenci, quan la vaig, em va venir al cap, el primer que vaig veure va ser l'illa al mig del llac, i llavors vaig buscar a Catalunya un lloc que hi hagués aquesta illa, amb aquest llac, i no era possible perquè les dimensions que jo volia no existien, així que me la vaig inventar i vaig fer una barreja. I clar, sempre estava fent Pirineu, sempre estava fent muntanya, i em deien, escolta'm, per què no parles més de casa teva? I jo deia, és que a casa meva no hi ha natura. Oh. Jo veig com no, perquè és com, jo soc de ciutat, o sigui, el Prat és una zona supermetropolitana. I clar, llavors va tornar a sorgir tot el drama aquest que és l'ampliació de l'aeroport. I clar, vaig pensar, ostres, no és veritat, ja tenim una reserva. El que passa és que molta gent no la coneixem per dins tan bonica com és, no? O sigui, la gent coneix l'entorn, coneix la platja, coneix algunes zones que sí que es poden visitar, la Casa Gomis, que per sort també serà pública, bueno, per sort, no sé, que serà pública. És patrimoni, està protegida. Bé, la Casa Gomis no serveix, no està just en la zona on volen ampliar, vull dir que això no és un cap moviment estratègic, diguéssim. Però clar, vaig tenir la sort, la meva parella treballa fent vídeos de moda i tal, i n'havia fet uns quants a la Ricarda, que no és de la Ferrera, però que m'inspiro, i em va dir, ostres, això ho hauries de veure perquè és brutal, i tu si vas allà segur que de seguida t'inspires i vols escriure alguna cosa. I sí, em van obrir les portes de la Ricarda, i vaig veure molt clar que allà hi havia d'haver un crim, però que, a més, allò era una cosa molt bonica que molta gent desconeixia i que calia donar-li una mica de difusió a la meva manera molt petita, la poca contribució que jo pugui fer, no?, de fer militància. Això de l'ampliació de l'aeroport és una cosa... I ja em poso aquí a xerrar d'això, eh? Ja, si m'enrotllo molt, em talleu, però vull dir... Això de l'ampliació és una cosa que és recurrent, que la gent del Prat ja... Ho hem sentit altres vegades, que ho hem aturat ja unes vegades, dues o tres, diria. És una mica el discurs aquest d'això serà, això serà, com amb l'IA. No, és que això serà, bueno, això serà perquè ho dius tu. Però potser no serà. O sigui, aquesta cosa, no?, d'autoprofètica, de crear coses narratives que la gent ja no les discuteixi. Llavors vaig pensar, fes el teu granet d'aigua. El que va inspirar l'ú del de l'aigua, vols que t'ho expliqui o em vols preguntar?
1: Sisplau, continua. Estàs responent totes les següents preguntes que tenia, per tant...
0: Anirem a fer un cafè, no? Ja, en Roma és broma.
1: Em va bé estalviar veu a mi, per tant, pots anar parlant.
2: No, el que em va... O sigui, aquell lloc em va agradar molt, però em va anar molt bé el tema de l'ampliació. Jo sempre que escric novel·les... faig servir una mica el que tinc a dins, el que em preocupa en aquell moment, el que penso que és transcendental per mi o també per moments vitals que estigui passant, vull dir, un escriu les mateixes novel·les quan ha tingut fills que quan no els ha tingut, preocupen coses diferents, el que sigui. Jo estava llegint molts llibres de feminisme llavors, no? I jo estava molt amb una ràbia que la gent del meu entorn notava, no? I vaig canviar el color de cabell, me'l vaig posar rosa... Tothom té les coses que tingui. A la seva vida té, no? Et fas com els processos que necessitis per pair les coses. I aquesta novel·la em va anar molt bé per canalitzar tot això, perquè jo quan vaig veure aquells tres senyors a la tele, amb la corbata, que van dir, farem l'ampliació de l'aeroport a la tele, i dic, pues si això no es pot fer, i aquesta gent està sortint aquí als mitjans i està dient que això ho faran, i ho diuen amb una cara i amb una tranquil·litat, és com... No, però si això no es pot fer. No, és igual, nosaltres ho farem. Hola. Això no és el que havíem acordat. Això no és normal en una societat democràtica, saltar-se les normes i les línies perquè tu vols, o perquè portes corbata, o perquè ets un home blanc, o pel que sigui. Llavors, això em va fer reflexionar molt sobre el missatge que es donava a la gent que rebia el missatge, que és la societat, que és, depèn de qui sí que se pot saltar unes normes o no. I aquesta norma ara és un límit geogràfic, però potser un altre límit és el cos d'una dona, o potser un altre límit és en una relació un punt al que tu dius que no vols arribar, i és un límit psicològic, no? I vaig veure molt clar que l'ampliació de l'aeroport era el patriarcat i el capitalisme fent de les seves, no? Allò, ens ho mengem tot, ho exprimim tot al màxim, no? Allò, deixem les coses sense vida, i la reserva era com l'últim reducte de lluita, no?, desprotegida, però a la vegada molt potent, i que per mi identificava jo molt amb el feminisme, amb l'anticapitalisme, amb l'ecologisme, que és la mateixa cosa per mi al final, una cosa va lligada amb l'altra. I tot això ho vaig voler baixar en una novel·la de misteri, i vaig voler ubicar en aquest lloc tan bonic que volia que la gent conegués, perquè crec que és important a la novel·la com a personatge i com a protagonista l'ambient, no?, perquè vegis el que es viu allà i com és l'entorn, totes les dones de diferents generacions que havien viscut allà, com havien vist de manera sistemàtica, vulnerats, no?, els límits que elles havien posat. I era una manera de fer una denúncia dins de la novel·la negra, parlant d'una situació que, si bé és cert que l'ampliació de l'aeroport és una ombra, perquè tampoc és una cosa molt concreta en la que jo entri moltíssim a nivell polític a la novel·la, sí que és un simbolisme que volia fer servir.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ja
1: tenim tota l'explicació de la novel·la. Això que comentaves és allò de generar un marc mental, no? Si surten uns senyors, allò, sobretot senyors com s'ha de ser, blancs, de certa edat, tots trajats, diuen una cosa i això va a missa. I la gent ja ho compra i diu, doncs això es farà. Ja no hi ha manera de protestar perquè això està fet. No? Això generar aquesta idea a la societat, no?
2: Clar, que comentaves. Però que aquesta gent l'ha votat. L'hem votat tots.
1: Clar, però sobretot si són els que has votat tu i diuen, això ja està fet.
2: No, però hi ha unes lleis que diuen que això no es pot fer. Les lleis no te les pots saltar.
1: Però el que deies...
2: Hi ha lleis que també és allò, hi ha lleis que potser no tenen molt de sentit i a la que te les saltes una mica, t'envien policies a fotre't hòsties perquè estàs volent dir una opinió, i n'hi ha d'altres que es decideix passar a l'acció quan hi ha una llei clarament aprovada, però no una llei que sigui autonòmica ni estatal, és una llei europea, o sigui, estem protegits per la Comunitat Europea. Hola? No sé, no acabo d'entendre.
1: Sí, el primer pas és dir-ho, i a partir d'aquí ja, sí, les lleis ja veurem.
2: Clar, exacte, jo crec que és això, el mateix que passa amb la intel·ligència artificial, no? Això serà així. Bueno, potser sí, potser no.
1: Llavors, tu has dit que es va anar desencadenant tot, o sigui, descobrint la reserva, pensant en l'aeroport i tot això... Es devia anar formant en el teu cap la idea de la novel·la, però quina diries que és l'espurna d'això? Què et pesa més? El fet de denunciar aquest atemptat contra un espai natural, que tu valores tant els espais i defenses tant els espais naturals, o el fet d'haver conegut aquest entorn i dir, hòstia, he d'inventar, encara que no hi hagués l'aeroport, he d'inventar alguna cosa que passi aquí?
2: Les dues coses una mica és que van molt lligades. El que em va passar és que l'entorn em va fascinar, però em va anar molt, molt bé per transmetre simbòlicament el que volia transmetre. O sigui, era molt a nivell micro el que jo volia passar, no? Un concepte macro molt gran, molt arquetípic, el vaig poder reduir molt més i fer-lo molt íntim, no? En un lloc superlocal, petit, que també és una mica un gest que jo tinc cap al Prat, perquè com pot ser que no hagi escrit mai del Prat, sent jo del Prat, i per molt que jo encara no hi visqui, no? Vull dir que l'altre tema és, bueno, clar, jo tinc un lligam emocional amb aquest lloc. Jo no he estat a la Ricarda en si, però jo he anat a la platja a jugar amb mon pare quan era petita i a fer volar estels, que no ens hi podíem banyar, perquè era amb l'abocador del Llobregat, i allà anava per a tot, i el Prat feia pudor, i el Prat quina merda, i el Prat no sé què, però jo aquella platja me l'he estimat a la meva manera, i jo anava a jugar allà, i he vist com ha canviat, i he vist com de cop tothom volia venir aquí, i com s'havien de posar aparcaments, perquè si no, ja llavors la platja ja se saturava, no? És com totes aquestes... aquests canvis, és important explicar-los també. Clar, jo tenia com la idea aquesta, sempre faig aquest concepte de la natura és molt bucòlica, no? I m'agrada allunyar-la molt de la ciutat perquè m'agrada que sigui marcada la casa, però és veritat que aquest concepte que jo tenia de no, jo sóc del Prat, el Prat és ciutat, ostres, però el Prat té una història, igual que la té Sant Boi, que la té Viladecans, que hem sigut llocs on hi ha hagut moltíssima agricultura, que si ens ho estem carregant perquè estem fent pisos, això és un altre tema i és un problema que tenim, però s'hauria de defensar aquesta terra també, perquè d'aquesta terra ha viscut molta gent i podríem seguir vivint, potser ens aniria bé seguir-ho mantenint i tornar una mica a lo local i poder-nos autoabastir, tenir recursos propis, no? Clar, jo crec que s'ha de fer un canvi de paradigma, que és el que tu deies una mica al principi, l'ampliació de l'aeroport. Per mi és com no? Tots aquests avenços tecnològics forçats que no calen. No. Aquesta situació que tenim ara no demanda en absolut, tot el contrari, això. I crec que tots ho veiem. I és com intentar... O sigui, és una mort lenta i angoniosa quan podríem començar ja a reaccionar. O sigui, ja entenc que hi ha gent que deu pensar, ostres, per 30 anys que em queden de vida, per 40 anys que em queden de vida, jo ja tiro amb l'estil de vida que tinc perquè tinc molta pasta i jo vull funcionar així. Ja no funciona, és que no té sentit, estan passant coses cada dia, hem de reaccionar.
1: Això, en el llibre, ja ho comentaves, el tema de l'ampliació de l'aeroport no és el fil conductor, no és el fet més important, però va sortint, i sí que té una importància en la trama, també, té una importància. Tu entenc que t'has anat a documentar allà, que has pogut conèixer potser les famílies que hi viuen. Saps alguna cosa de la situació de les famílies que viuen ara encara en aquest entorn i si rebren pressions perquè realment venguin les terres?
2: A veure, em fas preguntes complicades.
1: Si hi ha coses molt secretes, no cal. Però...
2: No, jo d'aquest conflicte, diguéssim, amb la part que no he parlat és amb Aena. No, suposo que ja sé el que em diran, no ho sé. Sí que m'he informat amb Depana, i sí que he conegut aquesta família que m'ha obert les portes de la reserva, que no és l'única família que hi viu. Jo sé la posició d'aquesta família, i jo el que deia l'altre dia, bueno, l'altre dia no, fa uns mesos, a la presentació del Prat, era que el que era més irònic era que perquè això era privat ens estiguessin salvant del capitalisme.
1: Sí.
2: Perquè és una ironia que val la pena ressaltar, no? I amb això de la negra, dels blancs i els negres, i els bons i els dolents, i...
1: Que, no? Que fa pensar, també, el tema.
2: Bueno,
1: el
2: fa
1: tema
2: pensar... És... A vegades, a veure, un neix... Jo amb aquesta novel·la també és una novel·la que parla molt de classe, trobo, i de diferències de classe. Però un neix on neix i després pot actuar de diferents maneres. No et condemna que tu estiguis en una classe social, que tinguis les coses més fàcils, perquè hagis de ser mala persona necessàriament, o no vulguis ajudar els altres, o no tinguis una consciència més col·lectivista, diguéssim. Penso, seria bo que entenguéssim que això també pot ser així, perquè serà més fàcil construir vincles per anar avançant en coses que estiguem en comú, gent que necessitem avançar, perquè si no serà difícil. I aquesta família li han fet moltes ofertes abans, i estic segura que els hi han dit... No ho sé si els hi han dit o no, però que els hi han dit, si aquests diners els agafeu ara, seran més diners que si això acaba sent expropiat. I m'agradaria veure tots els que estem aquí, si ens diuen això, què diem.
1: Posar la por al cos sempre funciona moltes
2: vegades.
1: Bueno,
2: és màfia.
1: Sí,
2: al final és màfia, això és màfia. No, no és un lobby, no, és màfia, digue-li com vulguis. Llavors, crec que també volia jo com explicar la història d'una família que té allà una, o sigui, la seva pròpia història, i que allò ho ha construït des de zero, i que s'ho estima, i que és un lloc que vol perpetuar, no? I que potser podria prescindir-ne, però no vol, per una qüestió emocional, que al final és el que ens salvarà la vida. És que siguem una mica humans i una mica emocionals, som els que podrem seguir una mica el tema, perquè si tot és eficiència i productivitat, no anirem enlloc.
1: I amb aquests contactes que has fet per allà i tal, que t'han explicat coses, t'has endut sorpreses que t'han canviat, diguéssim, la idea que tenies de la novel·la? Alguna cosa que t'ha fet canviar l'argument d'alguna manera?
2: No gaire, perquè jo no volia fer servir res de la família en la meva història. Jo volia fer servir el paisatge, però no volia fer servir la família. Per això vaig canviar el nom, perquè jo sabia que els hi faria fer coses complicades d'explicar, i no volia posar-los en aquest... que se sentissin que jo estava parlant d'ells. Llavors, no vaig voler saber gaire cosa. Curiosament, al cap d'haver publicat la novel·la i tornar allà i fer fotografies i tal, doncs resulta que hi ha una noia d'una masovera que es diu Laura. I li vaig haver de demanar moltes disculpes. Perquè no en tenia ni idea. O el masover tenia una història que, pues, sí, havia nascut allà, com el Jacint... O sigui, hi havia coses que jo havia imaginat d'estar allà sense que m'ho haguessin explicat, que coincidien una mica amb la realitat. Suposo que és una casualitat, suposo que és una qüestió perceptiva, ho vaig trobar molt curiós que coincidís. Són coses molt petites que no són importants en la història, que no té res a veure la família, per favor,
1: segur
2: això que quedi claríssim.
1: Segur que a la Laura li va fer molta gràcia.
2: Bueno, li vaig dir, noia, estàs morta. Vaig dir, em sap greu, t'he matat. Em sap molt de greu, però t'he matat. I li vaig dir aquí, a més, perquè estàvem fent les fotos, i li vaig dir, t'he gravat, t'he matat aquí.
1: Fantàstic.
2: Mors aquí, en aquesta barca.
1: Saps que si això arriba a passar, després et vindran a buscar.
2: Sí, no, però uf, per favor. Sí. T'imagines? No, això és un altre...
1: No,
2: això és terror, això és una novel·la de terror.
1: Sí, exacte.
2: No,
1: sí.
0: Doncs bé, ja que hem tret el tema de la Laura, parlem una mica també del trama principal de l'Udol de l'aigua, no? Perquè hem contextualitzat

0: I d'acord que estem al Baix Llobregat, però com t'has imaginat tantes històries fosques en un entorn doncs, així com tan idíl·lic i tan bonic, no? Perquè jo crec que anàvem comptant i n'hem identificat 3 o 4 de trames.
1: Sí, en diferents temps, però.
0: Sí.
1: O sigui, no he concentrat el mal en el mateix lloc, al mateix moment. L'he anat dividint. És una novel·la, també, i no vull dir gaires coses del final, però que sí que és veritat que hi ha... És que, clar, si dic això... És una novel·la en la que les decisions que pren la gent són més importants que els errors que comet. I crec que això és una cosa que volia transmetre molt, també, no? Que tots ens equivoquem a la vida, però el que fas després d'equivocar-te és el que determina una mica si ets bona persona o no. Vull dir que pots fer una cosa fatal perquè sigui un error, perquè sigui. El que fas després és el que et defineix, penso. I és una novel·la en la que això, hi ha 3 o 4 decisions que marquen el destí de molta gent, no només de qui és directament afectat, no? Com que volia parlar de les diferents maneres de trencar límits, clar, necessitava diferents conflictes i diferents morts, no? Al final, però, sempre acaben sent dones patint una mica o de la poca gestió emocional o inhabilitat emocional d'algú, de la crueltat d'algú, d'una combinació de les dues coses, podríem dir, no? Però, bueno, tampoc ho trobo poc versemblant, si no ho hagués escrit així, eh? Vull dir que com que són crims que estan relacionats l'un amb l'altre i potser hi ha un delicte que afecta d'una manera i després acaba en un crim perquè per culpa d'un acaba passant una altra cosa. És que, clar, és complicat això amb negre, eh? De no dir coses.
2: Sí, home...
0: Sí, per no xafar la trama.
1: Exacte.
2: El tema que dèiem, hi ha com més d'una trama, que passa que m'agrada això que estàs dient, perquè és una cosa que nosaltres havíem pensat, però és allò, penso, bueno, com a lector, tu t'imagines el que sigui, però tu diries que realment tot aquest patiment, tot aquest maltractament cap a les dones, tota aquesta impunitat del patriarcat que es va veient al llarg del llibre, seria el que uniria totes les trames diferents?
1: Sí, sí, era l'objectiu, sí, eh? Principal, era mostrar les,
2: sí,
1: diferents maneres...
2: Objectiu... prèvi, diguem, no és que
1: sí,
2: sortís així.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo vaig dir, faré a veure com diferents dones pateixen de diferents maneres aquesta pressió o aquesta manera d'actuar. Això sí que ho tenia molt clar. I per això tenia gent també de diferents edats, no? I diferents classes socials i diferents moments a la vida, moments vitals.
0: Perquè mentre vas llegint, a més, és això de que potser n'hi ha algunes... com que apareixen per tractar un tema que a tu t'interessa tractar, que penses, ostres, no sé si alguna d'elles funcionaria, o sigui, està aquí per aquesta funció, aquesta trama, o si funcionaria com una trama independent, no sé si alguna altra, perquè a mi també em va passar que és la primera novel·la que et llegeixo, de totes les altres que tens,
1: okay.
0: I clar, vaig pensar, no sé si aquí estic veient, no sé, m'ho invento, subtrames que algun dia la Laia agafarà, perquè alguns personatges que els podries
1: tirar molt.
0: Ostres, es podrien... Sí. Que no cal, eh?
1: Vull això dir que em passa no... molt a mi, perquè faig novel·les molt corals. A mi m'agrada explicar molt les històries de diferents punts de vista. Trobo que el més divertit per mi del misteri és el trencaclosques. Llavors, m'agrada explicar-te com han passat les coses en diferents temps, amb diferents punts de vista, perquè t'ajuda a entendre els personatges, t'ajuda... no entendre per què fan el que fan o les decisions que prenen, i és com molt més polièdric. Llavors em passa que en tinc tants que me n'enamoro d'alguns i m'agraden moltíssim i jo els hi faria, no? Llavors començo, jo quan els creo tinc una idea de com són, però no tot el que els hi ha passat. Jo no sóc una persona que faci la fitxa del personatge i sàpiga la roba que porten, el que els hi va passar. Jo això ho vaig descobrint pel que fan a la novel·la, per com parlen, no? Llavors la Julie Magnier, per exemple, és un personatge molt fascinant que jo el porto coneixent des de fa 3 o 4 anys i no li trobava mai el lloc. Jo quan vaig escriure Quan la neu es fon, jo ja tenia la Julia Magnier al cap. Clar, són personatges que potser podries fer una novel·la només amb ells, però que a mi m'agrada tenir com aquest... És com això que tinc el Levi, però el Levi no és mai el personatge principal, que jo no faig sèries del Levi, però el Levi gairebé sempre hi és, d'una manera o altra, i a vegades té un pes més important i a vegades no. Però mai és el protagonista. Mm-hmm. I m'agrada que sigui així, perquè les protagonistes normalment són dones, que és una mica també de militància que faig, també perquè em sento més còmoda explicant les coses que conec des del punt de vista d'una dona, perquè jo sóc una dona, eh? Vull dir, també hi ha... I penso que està bé fer-ho amb negre, perquè si no, moltes vegades tenim només l'altra banda, no? Moltes històries de dones explicades per homes, que està bé, no dic que no, és un exercici narratiu, el que sigui, però com que habitem el món d'una manera diferent i la nostra percepció

0: No? Quan ens movem pel carrer, quan anem pels llocs, és diferent. Està bé, jo crec, que amb negres, sobretot, que moltes vegades som les víctimes, no? Ho pugui fer des d'aquest punt de vista. Em sembla que sóc més fidel una mica a l'objectiu que tinc.
1: I la Juli seria com d'aquestes trames? També em plantejava si n'hi hauria alguna que tu t'hagués, o per interessos o pel que fos, t'hagués agradat més escriure-la o haguessis gaudit més. Entenc que la Juli, si feia tant de temps que la tenies al cap.
0: La Juli m'agrada molt perquè el tema de la bruixeria i el tarot i l'herbalisme m'interessa molt. La Blanca també és una... La Blanca me l'estimo molt. La Blanca és una persona... És un personatge que me l'estimo moltíssim, també. Aquesta història de la Blanca la trobo bonica. Mm-hmm. I trista.
1: Sí.
2: Bueno. Pobra Blanca.
1: Sí.
2: Però... Bueno, al final... Bueno. Deixa-m'ho estar. Però Déu-n'hi-do.
1: Dèiem que bé, tant... Aquests dos pilars, nosaltres... Clar, al final, dintre d'una trama de novel·la negra podries tenir com, no? Pensaríem com que hem començat aquí amb el tema de l'aeroport, com que és el tema principal, però realment a mesura que vas llegint i vas entenent les trames veus que aquests dos temes que hi han sortit, tant el de el feminisme i sobretot com les dones pateixen a mans dels homes i també la impunitat dels rics, això de que, no? Sembla que amb molta pasta a la butxaca puguis fer el que vulguis i tot el tema de la diferència de classe, doncs defineixen molt l'udol de l'aigua i hem trobat també la resta de les teves obres?
0: Sí, però potser no tant. O sigui,
1: aquí és bastant...
0: Aquesta resulta ara que és un ecociliro feminista, vale? És el que és.
1: Ostres, m'agrada el concepte.
2: Es veu que és ecociliro
1: feminista.
0: Bueno, però, no, però trobo que és una etiqueta prou, que encaixa prou bé amb el producte,
2: sí, sí,
0: que és.
2: El descriu bé.
0: Després a Amazon algú va dir, està muy bien, aunque la vendan como feminista. Jo vaig dir, bueno, ok, vale, no passa res, està tot bé. No? A pesar de, le gustó. De... Fíjate, bueno, o sigui que tothom que... No?
2: Això és que ets una feminista que no molestes gaire, eh? Hauries no, de molestar més.
0: O potser, bueno, potser ho faig d'una manera que li ha entrat millor, que ho ha entès més, que s'ha avisat la Blanca i ha dit, ostres, potser sí que ens estem passant una mica, no sé.
2: Tant de bo fos això, eh? Però
0: no, fa la pinta que no. Però, i sí que sempre he tingut una mica a les novel·les aquest tema de la justícia i el que sembla i el que no... Però tant, això, i sobretot el tema de classes, bueno. Quan la neu es fon també hi ha tot un...
1: Començava a sortir.
0: Sí, perquè quan la neu es fon passa en un parc natural, no?, que està ple de turistes. Un parc natural, per cert, és que és molt irònic que jo escric de parcs naturals que després se'ls volen carregar perquè el Donald Trump està intentant agilitzar un tros de la venda de Yosemite perquè un private developer s'ho quedi i faci el que li sembli. A part de carregar-se tota la protecció dels llops, que és un altre tema. Ara es podran matar els llops grisos, perquè a aquest senyor li sembla bé, és com tot molt distòpic.
2: Que s'acabi ja el mandat.
0: Que s'acabi ja, per favor, sí, sí, sí. I clar, aquell parc, doncs, tu hi vas com a turista i no, estàs allà, lililala, i és superbé i tal, no? Però llavors vaig veure que hi havia un cartell d'una noia desapareguda i vaig pensar, ostres, aquí passen coses, i d'aquí va sortir la idea. Llavors vaig pensar, clar, la gent que viu aquí, en aquests parcs que són... pobles, cases perdudes per allà, si no es dedica al turisme o quan no hi ha turisme, què fan? Bueno, doncs hi ha un tema de droga allà interessant, també, no? I això al final també és un tema de classes, perquè no és el mateix viure en una, no?, en una rulot o en una mobile home d'aquelles que la teva mare es prostitueix i ton pare trafica. Bueno, doncs les possibilitats que tens no són les mateixes que si vius a un altre lloc. Llavors, això sí que la negra sempre té aquesta cosa de qüestionar les decisions de la gent, però també d'entendre des d'on les prenen, no? I de posar-te al seu lloc i dir, bueno, això és molt censurable o no, però què faria jo si estigués en aquesta situació? Això ajuda també una mica a jutjar, no?, les coses, perquè tots diem que no jutgem, però tots tenim opinions del que passa, però bueno, si podem veure-ho tot amb una mica més de perspectiva, i no dic que justifiquin coses, però està bé entendre per què passen i intentar canviar-les i que no passin més.
1: No, i tothom creuria que ho faria millor que no pas aquell protagonista i trobar-hi
0: bueno,
1: la situació.
0: Bueno, però t'hi has de trobar,
1: Sí. Jo penso vull dir que al final tothom es té molta estima i... Sí, sí, però bueno, està bé. I una altra cosa que també vas comentar quan vas venir a la Booktiga fa unes setmanes amb aquest festival de llibres d'estiu, també vas comentar que també hi poses una miqueta de tu en els teus llibres, sobretot a La noia del vestit blau, no? Però en aquí, en l'Udol de l'aigua, en algun dels personatges, i sense haver de caure en aquest, no estic dient aquest personatge
0: no,
1: sóc jo,
0: no, que no sigui el meu alter ego.
1: No. Però hi ha alguna...
0: Totes les dones tenen una miqueta de mi. La Julie té el tarot i la bruixeria. La Clàudia és una mica més la meva part més de periodista, no? De podcast, d'investigar coses així. Totes tenen una miqueta de mi. I m'agrada que sigui així, saps? No n'hi ha cap que digui, pues, aquesta sóc jo. Mm-hmm. No? Així com l'Illa del silenci et diria, home, pues, jo clarament crec que l'Emma és el meu alter ego. Que la novel·la que estic escrivint ara l'està escrivint l'Emma. Pues, també. I passa a Sant Cugat, perquè pues, hi ha posats, clar, pues, també... Allà a Sant Cugat també tenim un parc que està molt bé i que no he pogut visitar en un any, des de que vaig decidir que escriuria sobre el parc de la Torre Negra, que està, és molt irònic també tot plegat.
1: Per què no es pot visitar?
0: Perquè hi ha la pesta porcina.
2: Ah, clar.
0: Però si poden rodar pel·lícules del Russell Crowe, això sí que es pot fer. Perquè ell no contamina. Ell és Gladiator, llavors ell no contamina. I els 500 que l'acompanyen, tampoc. I els de catering, tots aquests, res. No passa res. Això els virus ho veuen i diuen, no, aquí no ho toco,
1: això. No sabia
0: això.
1: Que estava rodant allà el Russell.
0: Està rodant, ens vam que es va queixar gent, ho van parar i ho van tornar a fer. Que ja és una mica la dinàmica.
1: Que dèiem del
0: de les coses.
1: Que dèiem del dinàmic.
2: Segur que tots han vingut per l'aeroport, aquests.
1: Segur.
0: No, però és allò, no? Segur que va bé, perquè promociona la ciutat, perquè tal i qual, i bueno, ja, però nosaltres volem passejar també per Collserola, que és molt bonic.
2: Clar, quedem malament perquè... No hem llegit les altres novel·les de Laia Vilaseca.
0: No passa res, teniu temps.
2: L'Emma és aquest personatge que cita en Levi, no? En algun moment que diu, ai, tinc ganes de tornar a veure l'Emma.
0: Perquè, clar...
2: Ha lligat caps.
0: Mm-hmm.
2: Ah, doncs haurem de llegir el d'abans i el de després.
0: Bueno, perquè Levi i l'Emma es coneixen a l'Illa del Silenci.
2: Això més o menys s'intueix. Volia parlar una mica
0: que
2: de...
0: Que passa un any abans que l'Udol de l'aigua.
2: Volia parlar, bueno, que ens parlessis una mica d'en Levi, en Robert Levi, que és el teu detectiu, que ja ens has dit que no fas una sèrie d'ell, que ell va apareixent per aquí. Jo dic que com a detectiu m'agrada molt, perquè és discret, és conciliador, ajuda. No?
0: És fantàstic, oi que sí? Tu també tens un creix amb ell, o no?
2: Sí, perquè estic fart de narcisistes que són pitjors que els delinqüents que investiguen. A mi no m'agrada aquest tipus de novel·la negra, que és més cràpula el detectiu, que és el protagonista al final. Més que els delinqüents o els personatges que passen, i a mi m'agrada molt el seu paper, trobo que fa el paper que toca, ho fa bé, i...
0: És que l'Udol de l'aigua, el Levi, el mèrit que té és ser un home que no dona pel sac.
2: Ja, ja és, o sigui... prou, perquè els altres, déu-n'hi-do.
0: No, una mica és aquesta la idea, eh? Com vull algú que es pugui moure per allà, que sigui elegant, perquè és el que ell, no? Ell és elegant, sap escoltar, no? Fa molt bé la seva feina.
2: Crec que és l'únic. És l'únic que se salva de tots els homes que surten.
0: Bueno, perquè és ja, això, ja perquè jo li tinc una estima especial.
2: I no tindrà una sèrie, la sèrie del Levi.
0: No tindrà una sèrie, però també apareix, o no apareix, diguéssim, a la novel·la que estic escrivint ara. D'una manera o altra, si és perquè hi és o si és perquè no hi és, sempre hi ha una presència seva.
2: I per què no una detectiu?
0: És que tinc una detectiu.
2: Tens una detectiu, també.
0: Clar, però les meves detectius sempre són detectius que són mig professionals. Mai seran professionals del tot. De fet, jo mai tinc policies detectius, i si els tinc, són els que han fet les coses malament o de manera qüestionable, diguéssim, com a l'Illa del Silenci, sí que hi havia uns que van fer un cas, però potser no van fer-ho el millor que volien o podien, no ho sabem. I m'agrada més tenir gent que tingui més llibertat, també, de moure's. I crec que t'hi pots identificar més fàcilment. El veus com més proper a tu. Sense ser la senyora que s'estava bevent la copa de vi i mira per la finestra i veu un assassinat, no? Que això seria com superamateur, mega domèstic. No, sempre intento que siguin o periodistes, no? O que tinguin una mica de... Que hagin tingut alguna mena d'experiència que les ajudi a investigar coses, però que no siguin especialment vinculades al món de la policia o els detectius.
1: Doncs bé, encara seguirem parlant una estoneta més amb la Laia Vilaseca. Recordar, abans de passar a la nostra següent secció, com deia la Laia, que el tema aquest de l'aeroport és recurrent, que s'ha aturat 2 i 3 vegades, perquè no una quarta, no? Per tant, recordar que el 20 de setembre a les 12, a Passeig de Gràcia, a Aragó, teniu una cita amb la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I ara sí, ens aturem per veure què ha captat avui el nostre radar.
3: Llibres i punt. El radar.
1: Doncs bé, Sergi, què tens avui en aquest primer radar de la temporada?
2: Doncs mira, començo la temporada al radar amb una persona concreta, però és una persona que no és una persona qualsevol, és bastant excepcional i crec que tothom l'ha de conèixer. Es tracta de Colton Walworth, que és un noi que em sembla que és una mica més jove que tu, Laia, té 34, sí. 35 anys, no sé, que és nascut a Texas i que és resident a Illinois. I dit així, molta gent que ens escolta es deu estar preguntant què redimonis té a veure aquest senyor amb la cultura del nostre país. Però segur que alguns dels que ens escolten saben perfectament de qui els estic parlant. En Colton és un noi que estudiava castellà a l'escola, no? Molta gent als Estats Units, entenc, i que arran dels fets de l'octubre del 2017 es va començar a interessar pel que passava a Catalunya. Va començar a llegir en català, va aprendre la llengua, a escriure-la, a parlar-la, i de sobte va irrompre en el panorama de la creació de continguts en català sobre literatura i cultura pop. Es va fer mecenes de molts projectes i va començar a compartir les seves lectures a les xarxes socials, les seves lectures en català. I, bueno, especialment les de gènere fantàstic, perquè en Colton doncs, és un gran aficionat a la literatura de gènere fantàstic. Va començar llegint Harry Potter, que és un món que ja coneixia, i va pensar que seria fàcil llegir-lo en català, i des de llavors doncs, no ha parat. No? I el més sorprenent és que llegeix molta literatura de gènere fantàstic, però original en català. I jo crec que si fem un rànquing, deu ser com a mínim de les 5 persones que més literatura fantàstica original en català ha llegit. Si no és dels 5 primers, poc li deu faltar, i a més que no s'ha quedat amb el que es fa només actualment, sinó que ha llegit molts dels nostres clàssics. Llavors, en Colton, per això, no s'ha aturat aquí, perquè és un noi imparable, no només seguia creadors en català i llegia autors d'aquí, sinó que es va decidir a obrir el seu propi podcast en català per entrevistar autors i altra gent de l'entorn fantàstic en català. Un podcast que s'enregistra de forma telemàtica, perquè ell continua vivint a Illinois, i que es diu Escolton. I va començar integrat en el projecte del Farfriki de l'Empordà, i ara s'ha independitzat, però que es pot seguir a totes les plataformes habituals de podcasting, no? Ara no sé per què el seu interès ha virat una mica i està molt interessat en tot el que passa al País Valencià. No m'ho pregunteu, no sé si ell mateix ho sabria explicar, però entrevista molta gent del País Valencià. Crec que és en part per això que es va independitzar del Farfriki, que, com el seu nom indica, doncs, es dedica només a coses friquis. I bé, doncs, un podcast en català des de Chicago, que potser no hauria de ser sorprenent, però jo crec que sí que ho és. I tant de bo no ho fos, però jo crec que és força excepcional, no? I per tot això, que sembla una història de ciència-ficció, però que no ho és, doncs no negaré que en algun moment hem pensat que en Colton no era una persona real, sinó que era una intel·ligència artificial. Ell mateix ho diu, em sembla, en el podcast. Però no, es tracta d'una intel·ligència meravellosa i ben humana. I vam tenir la sort de poder-lo conèixer finalment, perquè teníem molt contacte amb ell per xarxes, però el vam conèixer a la Catcom d'aquest any, a Vilanova i la Gertrú, perquè sempre que pot, ell ve aquí a Catalunya i fa coincidir les seves vacances, poques vacances que té als Estats Units, ho fa coincidir amb els esdeveniments friquis catalans, no? Venia a la Catcom, vindrà al 42, i bé, finalment el vam poder conèixer, i a mi la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, i des d'aquí doncs m'agradaria saludar-lo, perquè és oient del programa, i bé, convidar-vos a tots a escoltar aquest Escolton, perquè jo crec que val molt la pena donar-li suport a aquest projecte que normalitza el català d'una manera que és molt difícil de trobar, fins i tot amb gent que s'hi dedica aquí.
1: Sí. De Chicago, la feina que fa de normalitzar el català, sí. Espectacular, el Colton. Doncs bé, fem com sempre una petita aturada musical. Avui li hem demanat a la Laia que ens recomanés una cançó i ens has triat Tot torna a començar, de Mishima, cançó del 2010, inclosa al seu àlbum Ordre i Aventura. Per què Mishima? Per què aquesta cançó?
0: Perquè és una cançó que tenia jo a la meva llista de... Jo tinc llistes de reproducció de totes les novel·les que escric, no? I són cançons que em fan pensar en el tema, o quan escric me la poso. I és com la cançó, com la principal, per la lletra. Hi ha els llops, a més, en un moment, no?, que trobo que està molt bé. Però és una lletra que parla molt, una mica, i jo trobo, d'aquesta necessitat d'apel·lar una mica a la emotivitat, a l'empatia, a viure la vida d'una altra manera i a demanar un canvi. O sigui, el tot torna a començar és una mica el que necessitaríem ara, no? I la lletra que té i com parla de la natura, no? Jo crec que és una cosa... L'escoltes i jo crec que entens perfectament el que t'està dient i és una mica aquesta sensació que tinc jo tornem a fer les coses bé, tornem-hi.
1: Són llistes que et poses tu per escriure o que les fas amb temàtiques amb els llibres i les poden trobar, aquestes llistes? No, o són teves de quan escrius, vols dir?
0: Són meves de quan escric, però podria...
1: Estava imaginant una playlist temàtiques dels llibres de l'Aire i la Seca.
0: Pues em sembla una molt bona idea.
1: Doncs
0: tampoc costaria res. Amb el llibre, no? Poses un QR i llavors pots escoltar la... Uh-huh. Si vols. És un bon plan, m'agrada. Com penses?
1: Però ara que abans hem estat parlant de la novel·la i tal, escoltem la lletra i veiem aquest maig que troba la Laia Vilaseca amb Mishima.

0: Doncs bé, tornem a l'Udol de l'aigua i a la novel·la criminal. Com dèiem, és una novel·la criminal però que va molt més enllà, com dèiem, a part de tota la temàtica feminista, tota la temàtica de classe. Es posen en qüestió decisions polítiques com el tema de l'aeroport. És el gènere criminal una bona eina per parlar d'aquests temes? Perquè de vegades hi ha novel·les, no?, que es centren molt en el que es parla i en canvi aquí doncs, tens com una trama criminal, però la vestim, no?, de tota aquesta contemporaneïtat. És la novel·la criminal una bona cosa per fer això o creus que realment els escriptors només haurien de tenir ganes de parlar-ne també?
1: Jo crec que és la millor, sí, és la millor manera de fer-ho. És una novel·la que hi ha de característica o de convenció, ja parla de una cosa va lligada amb l'altra, és a dir, aviam, ara faré el meu discurs de novel·la criminal, però vull dir, qualsevol història bona, no?, té una base narrativa, una estructura clara, que tots més o menys sabem, que l'estudies, que te la diuen, que te la saps perquè ja des dels grecs, no?, ja t'explicaven les històries així. Si estiguessis allà, potser les explicarien d'una altra manera. Però aquí, no?, tenim aquesta manera d'explicar. Això és una manera que funciona i que tots els escriptors la tenim molt interioritzada perquè hem llegit molt, per anar bé, si no malament, i perquè es practiquen molt, no? I això és el que fa una bona història. I això és el que aquí es diu narrativa. Tu vas a una llibreria i diu narrativa, és aquesta cosa, no? És una història, del que sigui, no? Una història sempre és algú que vol aconseguir una cosa i li costa molt aconseguir-la. D'una manera o d'una altra, i després, però al final és això. Els gèneres el que fan és, en aquesta estructura, aquest esquelet, posar-li més convencions, ho vesteixen més. Si és històrica seran d'una manera, si és romàntica serà d'una altra, si és negra seran d'una altra, i després hi ha mil hibridacions. Per tant, sempre serà més complex, des del meu punt de vista, una cosa de gènere que una cosa que sigui narrativa, tot i que narrativa sempre s'ha considerat com la cosa més elevada de la literatura, penso jo. I després aquí pots fer mil híbrids, això es pot, és molt discutible i es pot parlar molt. El gènere negre parla sempre, i per això jo crec que fascina tant, i és un gènere que potser sembla de classe B, que ara jo crec que ja no tant, però és un gènere que s'ha llegit sempre, des de que sortien les d'estàndard no? al metro de Londres, ha funcionat per això, les històries de Sherlock Holmes agradaven per això, perquè expliquen i parlen de coses que ens costen d'entendre i que volem entendre, no? I és una novel·la que et fa molt posar-te en el punt de vista de l'altre i buscar molt els motius, que com quan totes les preguntes del periodisme, la novel·la negra les té, no? És com per què, com, qui va ser, on va ser, què va passar, per què va passar. Llavors, com que va molt lligat les decisions que pren la gent a les situacions en les que viu, la vida que té i per què té la vida que té, és una qüestió social i política, al final és tot una mica el mateix. Llavors, la negra va superbé, si no simplifiques i no fas fórmules i no fas personatges plans, per parlar de tots aquests temes. D'una manera que pot ser super entretinguda i no necessàriament densa. I pot tenir qualitat a la vegada també, que una cosa no treu l'altra, penso.
0: I tu l'entens, això que deies del per què? Dius, ara està canviant, creus, el tema que se'l consideres així de classe B o el que fos. Tu ho entens, això?
1: Bueno, també depèn molt de l'ambient en què et moguis, jo crec. Vull dir, crec que hi ha ambients que segueixen una mica, bueno, aquella cosa que fan aquells friquis que els agrada el crim. I que no, o sigui, i que no té perquè sí, vull dir que podries no tenir un mort en una novel·la negra, perfectament, i seria una novel·la negra, igual, no? I després també podem parlar de com d'estrictes som posant etiquetes a les coses. Les etiquetes van bé perquè quan vas a una llibreria hi ha 56.824 llibres, com molts més, i és molt difícil escollir, i et va bé tenir una mica, no? Depèn del que et vingui deus llegir, saber el que pots anar a buscar, però moltes vegades hi ha gent que ens perdem, i dic que ens perdem perquè segur que a mi també em passa, coses que m'interessarien moltíssim, perquè estan en una secció que jo tinc el prejudici o em sembla que en aquell moment no m'anirà bé i potser m'encantaria i m'ho estic perdent, no? I a vegades això sí que... A vegades no saps si et limita o t'ajuda.
0: A mi la de, com era, ecothriller...
1: Feminista.
0: Feminista, a mi m'ha agradat
1: l'etiqueta. Però això és un nicho, o sigui, això és superconcret. Sí. Però llavors em passa això, que els que diuen, és que jo no soy feminista, ja no se la llegeixen, potser t'agradaria.
0: Yeah.
1: I potser series una mica més feminista si te la llegeixes també. O no, eh? I no passaria res. Bueno, seria millor que sí, però no...
0: Estaria bé i tots ens sortiríem beneficiats,
1: correcte.
0: Això cap dubte.
1: Però vull dir que no ho faig amb una vocació de moral per res del món, eh? O sigui, és el pitjor que pot passar que... No? Que t'escriguin com dient el que està bé i el que està malament, i més amb negre, que les coses mai són tan clares.
0: Tu et vas plantejar en algun... O sigui, quan et vas posar a escriure, et vas... és el... O sigui, per què et vas decidir tu a escriure'n de novel·la criminal?
1: Perquè és el que jo
0: és el que t'agrada
1: llegir. És el que havia llegit jo més.
0: Llavors, amb el que tu gaudies més llegint i per
1: clar, tant... Clar, o sigui, jo de petita, de seguida... Sí, sí, clar, jo em llegia tots els vaixells de vapor, jo em llegia tot el que trobava, no? Però clar, jo vaig llegir el Flanagan i va ser com... Clar, l'altre dia vaig veure l'Andreu Martí abans d'ahir a Lloret Negre, clar, aquest home és una eminència, jo el vaig llegir quan... Em fa molta il·lusió de conèixer-lo, però vull dir que quan llegeixes coses així que t'agraden, o els tres investigadors de Hitchcock, que m'encantava, o tot, jo veia que gravitava cap a tot el que hi havia en misteri. El misteri sempre m'ha fascinat, no sé, és una cosa, no? És fascinant, el misteri. Sí. Tothom vol saber què passa, no? Només fa falta que et diguin, això no ho pots saber. I és com, oi que vols saber?
0: Ho vols saber encara
1: més. És fantàstic.
2: Escolta, ara potser em tiraré una mica de la moto, però malgrat que els escenaris de les teves novel·les, però molts dels escenaris doncs, passen aquí al nostre país i és un territori que coneixem perfectament, però jo tinc l'impressió que l'estil d'aquest llibre que hem llegit com que veu d'una altra tradició literària que no seria la catalana, no? Podríem, no sé, a mi m'ha recordat més a una novel·la de nord-americana, per exemple. No sé si tu tens aquesta percepció o és una pel·lícula que m'he muntat jo.
1: No, és molt possible que tingui molta influència i llavors potser sigui una mica un híbrid perquè jo sóc d'aquí. Però sí que és veritat que jo vaig estudiar escriptura creativa a Los Angeles i, per tant, tinc una formació...
2: Si vas a estudiar a Los Angeles, encara en mates pocs, trobo.
1: No, però clar... Tenen una manera d'entendre, no?, la literatura diferent o l'entreteniment. Jo vaig fer escriptura, però també vaig fer guió. I en aquest sentit, ells no tenen tanta vergonya de fer una cosa d'entreteniment i considerar-la que és de poca qualitat necessàriament. I fan moltes coses de molt poca qualitat i d'entreteniment, no et diré que no. Però també n'hi han que són un bon híbrid. I això és una cosa que quan, ara potser ja no tant, perquè... Aquí, això és una cosa complicada, perquè jo quan vaig començar amb la noia era de defensar molt això. No? D'escolta'm, les coses poden entretenir i poden tenir una qualitat literària a la vegada, i una cosa no treu l'altra. Dit això, ostres, amb 5 anys des que jo he tret la noia, tinc la sensació que entre Instagram, els scrollings, tinc la sensació que ens estan modificant tant el cervell que tampoc me'n vull anar a l'altra banda. Saps el que vull dir? O sigui, és com... I...
2: Fer-ho massa fàcil, no?
1: Perquè exacte. Jo... O sigui, entre no voler fer servir 5 adjectius que els de buscar al diccionari, només perquè la gent sàpiga que els saps tu i que ell no el sap...
2: Que també passa.
1: Que també passa, però i que és més difícil buscar la paraula que creus que entendrà tothom. Ara, dir la primera que et passa pel cap, perquè és la més fàcil, i llavors fer-ho tot, tampoc, no? Hi ha d'haver com un intermig. I el tema és que aquest equilibri per cadascú deu ser diferent, m'imagino, no? Llavors sí que en aquest sentit jo sempre he fet diàlegs molt fluïts, he tingut molt diàleg no? Tinc parts descriptives, sí, però sempre intento que no et treguin de la història, però al final jo el que vull és que tu estiguis ficat allà en aquella història i estiguis vivint els personatges com els... Jo quan escric veig una peli i jo vull que tu vegis la peli, que no serà la mateixa, perquè la gràcia d'un llibre és que el fem tu i jo junts i que cada lector fa un llibre diferent amb mi, no? Perquè s'imagina aquella part. Jo li dono unes eines, però ell després té el seu, que és la gràcia, no? I és bonic, però sí que intento que sigui... Al final jo vull escriure el que a mi m'agrada llegir, no? Més o menys.
2: I hi ha autors de fora, autors, autores, en els quals t'admirallis, que creus que... No cal ser copiat, evidentment, però que
1: m'hagin influït...
2: Que et serveixi d'exemple, sí.
1: Sí, clar, jo vaig començar amb els anglesos, no? Agatha Christie... Quan ja va ser com, no, a mi m'interessa molt el misteri, jo llegiré tot el que trobi de misteri, no? L'Arthur Conan Doyle sí que me'l vaig llegir quan era més petita, la Agatha Christie també. Però després és com, vale, què més hi ha a Anglaterra? Vale, hi ha la P.D. James, hi ha la... que no em surt ara... La Dorothy L. Sayers, que és d'abans de la P.D. James, que és potser massa clàssica, no? Llavors vas llegint coses, ostres, jo la P.D. James m'encanta i sempre m'ha agradat molt i la vaig poder conèixer al Crime Fest i vaig flipar, però jo ara agafo un llibre de la P.D. James i n'hi ha alguns que se'n fan una mica lents i penso, ostres, Laia, no sé si contenta o no estic contenta que em passi això, no? Però vull dir, perquè m'havia fascinat molt i ara, en canvi, trobo que potser voldria més ritme. Per què? Perquè també he llegit Dickers, perquè també he llegit Hard-Boiled, que són superdiferents. Llavors jo tinc com un mix aquí de lo que m'agrada més de cada cosa i m'agrada fer les descripcions de la P.D. James, m'agrada fer els diàlegs del Hard-Boiled, però canviats, perquè és una mica masclista el Hard-Boiled, i llavors, bueno, és igual, no? També, bueno, però també va bé conèixer-ho per subvertir una mica, no?, els arquetips i conèixer-los bé. Llavors és una mica un mix de tot.
2: Però això ha d'anar una mica també a moments vitals, potser, no? Igual en un moment et vindrà de gust escriure una història més reposada, no tan picadeta.
1: Amb l'edat, no? Vols dir?
2: No, amb el que estàs vivint, senzillament. No
1: sí, potser sí. Tampoc jo, quan va sortir La noia, que deien que era un thriller, hi havia molta gent que deia, esto no és un thriller. Esto... Jo deia, no, és que això és un slow. O sigui, és un thriller, però és super slow. Té un ritme que va amb el de la natura. O sigui, jo sempre he dit, és un llibre per llegir-se'l sota un arbre al setembre, si no fa tanta calor com ara, a la muntanya, no? Jo no faig uns thrillers super trepidants, allò que has d'estar girant tota l'estona, però sí perquè segueixis llegint i t'interessi, però a la vegada que et vulguis quedar en la història, que no tinguis tantes ganes de saber què passa i passa tan ràpid que no estiguis vivint el que t'estic explicant ara, perquè és important el que t'estic explicant ara, penso.
2: Però veiem que el teu ritme va més, no? Si vas començar una cosa més, més pausada i ara...
1: No, vaig començar amb una cosa més senzilla, potser, a nivell d'estructura narrativa, amb Quan la neu es fon vaig fer una virgueria narrativa que no sé si podré tornar a fer perquè és un llibre dins un llibre, o sigui, és un false true crime dins un llibre i llavors el llibre en si, que és fantàstic, penso, i L'illa és una mica un mix dels dos i L'Udol també és una mica que va amb aquesta línia. I ara pues, el que estic fent ara és estic tornant a escriure en primera perquè ja estava una mica esquizofrènica de fer tants punts de vista i ara pues, estic fent, no sé, és allò, vas provant coses diferents també. No?
0: I ja per acabar, aquí a Catalunya, com el veus, el gènere criminal? Com està la salut del gènere criminal?
1: Home, hi ha moltíssima gent que escriu gènere criminal i hi ha gent que ho fa molt i molt bé. Jo crec que ha augmentat moltíssim, no?, el número d'autors en negre últimament, diria. I jo tinc companys de negres que respecto moltíssim i m'agrada, i companyes, i m'agrada molt el que fan. O sigui que jo crec que tenim una bona salut. Crec que ha sigut una cosa en general, també. Uh-huh. Però bueno, està bé que Catalunya tingui el seu... No? La seva part proporcional, que dius, vale, això no, que funciona, vull dir, hi ha gent que està creant, no?
2: I ara tenim diverses col·leccions, a més dedicades, bueno, editorials senceres dedicades a gènere criminal, que ja planter, o sigui,
1: sí.
2: Que publiquen gent d'aquí,
1: sobretot, i tant, clar. Sí, bueno, perquè jo crec que abans teníem la idea aquesta de, no?, lo de fora és més bo, té aquest punt exòtic i tal, no? I llavors tens...
0: Estem revertint, no?
1: Gent fent thrillers que te'ls escriu des d'Estats Units i et posa coses que no existeixen aquí, i dius, però si tens gent d'aquí...
2: Bueno, jo crec que hi ha certes coses que és més fàcil creure's si no les coneixes, que bueno, te'n colaran moltes, però com no ho coneixes, doncs d'acord, o sigui, el que fa la NYPD, tot és,
1: ja,
2: deu
1: no
2: ser fantàstic, i el que fan els Mossos ja costa més de creure-s'ho perquè els coneixes. No? Llavors,
1: depèn... Sí, però, no, però jo, o sigui, jo conec autors que s'ho treballen molt, vull dir que van amb els Mossos i els hi pregunten, sí. I vull dir que la gent es pren seriosament la seva feina, per molt que sigui ficció.
0: Tu els Mossos no...
1: Bueno, jo també faig detectius així una mica, bueno, però perquè m'agrada anar més per lliure. Si fas Mossos has de ser molt rigorós amb el procés, llavors fas procediment, que és una altra cosa, que està bé, però vull dir, és una altra cosa, és un altre ritme, és una altra estructura, és diferent.
2: Sí, n'he llegit algun que està bé i que, bueno, aprens sobretot la història dels Mossos, com ha evolucionat, com van començar amb quatre canyes i tal, que és força interessant. El que és això, només ho deia en el sentit aquest, que ens creiem més el que ens ve de fora, a vegades, perquè segurament perquè no ho coneixem i perquè ho tenim molt vist en pel·lícules, en sèries, que no el que tenim aquí, que ens pensem aquí que tot va...
1: Bueno, sí que és veritat que amb sèries, com que CSIs, no?, tot això, Law & Order, tot això ja va començar fa molts, molts anys, sí que tenim com aquesta cosa de, no?, que les coses de crim són d'Estats Units. Saps que s'ha escrit un crim quan era petita?
0: Sí, tant. Mítiques. Bé, Laia, ha estat un plaer conversar amb tu, que ens parlessis del Dol de l'Aigua, que ens parlessis de la teva feina, del teu procés creatiu. Encarem ara sí la part final del programa, però no marxarem sense fer dues coses. La primera, recordar per enèsima vegada que el dia 20 a Barcelona ens hi trobareu a la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport. I la segona, com no podia ser d'una altra manera, ja que ja que comença el setembre, us volem fer créixer la vostra pila de pendents.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: A veure, Laia, en aquesta secció es tracta de fer créixer la pila de pendents a la gent que ens escolta, per tant, digue'ns algun llibre d'aquests que tinguis allà a la pila de fa temps i diguis, tinc
1: que no
0: moltes
1: de,
0: ganes.
1: No és de fa temps, però el tinc superpendent, perquè em va arribar fa
0: el
1: dos
0: temps
1: dies.
0: És relatiu.
1: No, és el cinquè cor de l'Oriol Canals, perquè jo li faig la presentació a Sant Cugat i em va arribar fa dos dies, i perquè jo he estat al Festival de Lloret i tal, no he pogut, però és com, bueno, és que me'l vull llegir ja, i el tinc allà esperant.
0: Home, i si li has de fer la presentació, també...
1: Home, encara més, però encara vull dir que... No? Sí, sí.
0: Tu, Sergi?
2: Per mi, jo continuo amb la meva voluntat de llegir tot el que ens arribi d'Islàndia, sigui com sigui, i ara, doncs, Eclecta ha publicat una nova traducció directa, que no sempre són directes dels llibres que ens venen d'Islàndia, i tinc moltes ganes de llegir Estimada Helga, de Bergsvein Birgisson, que bé que tradueix Macià Riutort, que és el traductor habitual d'Audurava l'Absdotir, que és una autora que m'agrada molt, i moltes ganes de seguir, a veure si ens refresquem una miqueta.
0: Molt bé. I jo avui he triat El fill de l'oligarca, de Patrick Radenkiv, que és periodisme d'investigació, però podria ser una novel·la negra, i veient tot el tema, que, com tracta la Laia dins de l'Udol de l'aigua, tot el tema de la gent amb pasta i tal, la veritat és que trobo que si no fos una història real, realment podria ser allò, de la realitat supera la ficció, podria ser una molt bona novel·la criminal. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Laia, per haver vingut avui al Baix Llobregat a Sant Boi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per explicar-nos totes les coses sobre l'Udol de l'aigua. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Què tal, amics i amigues del Road Music, com esteu? Un vespre més des de Ràdio Sant Boi, des del 89.4 de la FM, com ja sabeu, tots els dimarts de 8 a 9 del vespre. Avui amb aquesta edició número 80, que l'escoltarem de seguida que comenci aquesta cançó.

that book is a mess.

Doncs bé, amics i amigues, això està tot per avui, una sessió únicament musical que espero que t'hagi acompanyat a la carretera amb aquests quilòmetres de cançons. Al control tècnic estava Albert Vilar. Us deixem amb els amics d'En Rincón de Hideo i qui us parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan eixerit de... Uepa, bona ruta!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Ermessenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Antifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.